0: Perdoneu, que sóc, em dic Charlotte, sí. I volia, com a portaveu de la gent jove, volia fer la meva, donar la meva opinió.
1: Portaveu de la gent jove,
0: sí,
1: és,
0: La meva opinió és la següent. La medicina potser ha evolucionat al llarg de la història des dels grecs, però potser no n'hi ha per tant si continuem sent mortals. Ja està.
1: Aquesta és la teva opinió?
0: Sí.
1: I l'estaves llegint, te l'apuntes la teva opinió?
0: Sí, perquè
1: cosa és que la medicina sí, et serveix per curar malalties i perquè ens trobem millor, però clar, el tema
0: no,
1: de morir...
0: No, però el que jo volia dir és en plan... és que igual no. A veure, no, jo el que estic, o sigui, el que he dit és que la medicina potser ha evolucionat des dels grecs.
1: Bueno, des dels grecs en la nostra cultura, però hi ha la medicina xinesa, hi ha molts tipus
0: bueno,
1: de...
0: però vull dir que és en plan que ve de la prehistòria
1: de lluny, no,
0: o de
1: la prehistòria,
0: bueno,
1: sí,
0: és igual,
1: de lluny. Els grecs no són a la prehistòria
0: de fa com més de 500 anys,
1: sí, llavors... bastants més.
0: Però bueno, és igual, vull dir que és del pal, que la medicina, encara que porti molts segles, o milions de segles, en pla que la medicina tampoc és per tant. Saps? Perquè la penya continua morint, això és el que volia dir, perquè per això que continuem sent mortals, perquè morim de malaltia sempre en random.
1: Sí, però...
0: Ah, clar,
1: sí,
0: però, llavors és com...
1: Però abans, no, la gent també es moria molt més aviat...
0: Vale, d'acord, sí. Però hi ha una cosa, en plan, del pal, saps? En plan, que de molts anys i tal, de medicina i tal, i continuem tenint ressaca. Perquè jo encara, sí, ja, la gent
1: sí,
0: encara
1: sí, clar,
0: no s'ha trobat una medicina per ressaca.
1: Afortunadament, però
0: llavors,
1: perquè,
0: per tant,
1: sí, per bueno, tant, hi ha una igual... medicina que és per no tenir ressaca, que és no beure alcohol.
0: Sí, però bueno, és igual, però de totes maneres, o sigui, ara amb tot el tema de la pandèmia, sí, o sigui, que ens han robat 2 anys a la gent jove, sí, hem perdut 2 anys
1: bueno,
0: de joventut,
1: bueno, sí,
0: no, però són uns anys superimportants, i en plan, saps? Vull dir... En plan, aquí tots, que si la medicina això o l'altre, i la veritat és una merda, ja està. És que m'està ratllant, és que no sé per què, del pal, en plan, és igual, m'estic ratllant.

0: En fi, la ratllada. La cultura popular sempre ha tingut solucions pels grans mals i moltes dites han estat molt útils per curar malalties. Per exemple, estarem d'acord que hi ha aquella famosa dita que és qui canta els seus mals espanta.
1: Sí, senyora.
0: Sí, senyora. Sí, no?
1: Ja l'ho he dit bé, sí, vostè, senyora.
0: Sí, ho he dit en català.
1: Sí, sí. Qui canta els seus mals espanta.
0: Sí, sí, sí. Això és una dita... Però bueno, és una dita com per sí. Que no és
1: jo literal. Jo soc la senyora que canta.
0: Sí, vostè és la senyora que canta, ja la coneixem, què tal?
1: Bien, y afortunadamente bien. Puedo decir que para mi edad y para toda la época que estamos viviendo tan convulsa.
0: Sí.
1: Bien. No, bien, y lo agradezco y estoy bien.
0: No, doncs escolti, ens
1: n'alegrem. Vostè està bé, senyor?
0: Sí, també, sí. També.
1: Senyora, ja,
0: Sí, no s'ha fijat que no he dit senyoreta. Sí,
1: com a l'altra ocasió. Jo tengo muy buena memoria.
0: Molt bona memòria i molt bon aprenentatge, perquè hi ha persones que els hi diu 50.000 vegades i tampoc ho retenen.
1: Hemos venido a este mundo a aprendre.
0: Sí, senyora.
1: A evolucionar com a persones que som. Bueno, yo he venido a cantar.
0: Sí.
1: Porque yo, una de mis aficiones, como usted bien sabrá, de forma totalmente altruista, yo le digo que yo solo cobro la voluntad, cuando alguien sufre, padece de algún dolor,
0: ¿sí?
1: Una dolencia, yo le canto a esa dolencia de manera que apaciguo esos dolores.
0: Com? O sigui, vostè cura
1: jo
0: la
1: canto,
0: gent. O sigui, realment
1: jo...
0: vostè cantant els mals espanta?
1: Sí, senyor. Sí, senyora.
0: Literalment?
1: Literalment. Lo voy a hacer, le voy a demostrar ahora mismo. Eso es una tradición que yo llevo haciendo desde mi madre, mi abuela, de mi bisabuela, de todas las mujeres de mi familia. Hemos cantado toda la vida. Yo he parido 5 veces.
0: ¿Mm?
1: Siempre sin anestesia ni nada de esa
0: cosa.
1: No he pisado un hospital, ni yo ni ninguna de mis nada.
0: Doncs que bé,
1: yo nada,
0: sort,
1: la
0: mano
1: arranca un muela.
0: Sí.
1: Y no es.
0: Sense...
1: Cantando.
0: El que amb unes tenalles pràcticament li han arrencat.
1: Cantando, senyora. I todo se conoce.
0: Ja, i com vol portar-ho a la pràctica, bueno, això? Perquè no entenc ara...
1: Mire, oiga, usted dígame, ¿qué le duele?
0: A mi, normalment, normalment em fa mal l'esquena.
1: Ahora no, sí. No, normalment. Ahora...
0: Sí, sí, perquè sempre.
1: Oye, está.
0: Sí. No, què vol dir? Que cantarà a la meva esquena,
1: sí,
0: i m'alleujarà el mal?
1: Sí,
0: senyora. Bueno, escolti, llavors o sigui que... això que m'ha passat és la música aquí?
1: Musical.
0: Ah, molt bé. Dic, jo poso play, eh?
1: Sí,
0: i vostè canta.
1: Sí,
0: jo no faig res, eh?
1: No, nada.
0: Disparo, doncs.
1: Amigo mío, que duele la espalda. Vamos todos a prestar atención. Arriba esas palmas.

0: Bé, continuem parlant de la medicina amb les persones més expertes en la matèria.
1: A saber com m'has arribat fins a aquesta cançó, eh?
0: Sí.
1: Com haurà estat el trajecte fins a arribar aquí?
0: Jo hi ha coses nostres, Judit, que crec que és millor que no les expliquem públicament.
1: No.
0: Tot i que no dic que no hi hagi una mica de curiositat pel tema.
1: No.
0: Gràcies per tallar-me. Deia, continuem parlant de la medicina amb persones més expertes en la matèria, i si no són tan expertes són les que nosaltres tenim més a l'abast. I què anava a dir? Que si una malaltia no ens mata...
1: Vale, Natza, sí. No comencis amb l'amor, sisplau.
0: Ja ho hem parlat.
1: Dic que si
0: una malaltia no ens mata, ens deixa una experiència traumàtica.
1: Bueno, no sé què és millor, si morir-se o...
0: O tenir una experiència de sí, però ara que no entrarem en aquest debat. Aquest debat per les nostres oientes. El que passa que a vegades hi ha qui necessita estar molt malalt per adonar-se de què va la vida, no? Que això és una cosa que a mi em fa molta ràbia. No, és que he tingut una grip i m'ha canviat la meva manera d'entendre les coses. Ara m'ho prenc

0: investigat. No, igual ja està.
1: Hola, sóc l'Ali Patritxol, sóc actriu, vaig estar hospitalitzada fa uns anys per una infecció d'orina.
0: Per una infecció d'orina, no? Va estar hospitalitzada, sí, que va ser greu la cosa,
1: sí,
0: no?
1: Sí, va ser molt greu, va ser sobtat, va ser totalment inesperat. I en aquell moment vaig voler passar pàgina, no? Aquest tema de la infecció d'orina.
0: Bueno, és que si la va superar, doncs és el millor,
1: sí,
0: que pot fer.
1: Sí, però sí que és veritat que va ser per mi un... Bueno, va ser un episodi que vaig recordar. De fet, tinc molt, molt present el box del box 4 de l'Hospital Clínic. I en aquell moment això no va passar i ja està. I tot bé, vull dir, això ho vaig com amagar, no m'agradava tampoc volia parlar-ne massa, fins que acaba de passar una capsa.
0: Hòstia, una capsa.
1: No, però no, res, és que estic muntant ara mateix les últimes peces de l'escenografia. Perquè d'això volia parlar, vaig parlar precisament, vaig parlar amb el José Tomín, que n'havíem parlat al Teatre dels Canales de Madrid, havíem treballat junts també, és un dramaturg excel·lent. I li vaig dir, hòstia, podria...
0: No el conec.
1: Sí, i volia fer una peça, jo volia fer una peça sola, venia molt de gust treballar sola.
0: Volia fer una peça sobre la seva experiència amb la infecció d'orina.
1: Bueno, hi havia molts temes sobre la taula, i li vaig dir, José, ¿cómo lo ves esto? I quan vaig explicar això, no donar... Diu, aquí tienes material. Lali, aquí tienes un material brutal para trabajarlo. Y le vaig dir al José, dic, segur? Li vaig dir, pues mira, hazme unas piezas. Diu, no, este trabajo lo tienes que hacer tú personal. Y he creat una empresa de microteatre, per això estic aquí amb aquestes capses.
0: Val. Sí, no aprofiti tampoc per fer molta publicitat.
1: Sí, representa, tot comença amb una... Bueno, dic, per posar en context, és com una mudança.
0: Ja.
1: Que jo... però això és real, arrel d'aquesta infecció d'orina,
0: sí,
1: vaig decidir canviar de ciutat i de Barcelona vaig anar a viure a Madrid. Vaig canviar de...
0: Ah, pensava que era al revés, que vostè vivia a Madrid.
1: Vaig decidir marxar.
0: Val. Llavors, i aquesta peça llavors com la farà, en català, en castellà, en anglès?
1: La faré en català.
0: La farà en català.
1: En català, sí. Es diu La infecció.
0: No hi ha cap dubte, sí, doncs no hi ha cap mena de metàfora ni res. Però s'ha deixat la infecció d'orina, que potser seria poc atraient, no?
1: Era el títol. Quan vam arribar al títol, ja vaig dir, José, este es el título.
0: Costa, arribar a títols.
1: Vaig despertar-me un matí i vaig dir, José, el vaig tocar. 6 de la matinada. Dic, José, ja tinc el títol.
0: Pobre, estava dormint.
1: La infecció, i va dir, no donava crèdit, diu, esto tiene que ser así, la infecció, i ho hem d'estrenar a la Permanent, perquè ja tenia contactes, no? I això produeix
0: la Permanent.
1: La Permanent és la sala de teatre.
0: No la conec tampoc.
1: Sí, sí. I produïda per la companyia, per la productora La Tremenda, i per això... i amb l'ajuda de la companyia La Viral. Llavors, anem a... Si et sembla, anem a... Per
0: sí,
1: favor.
0: Em sembla, sí. Què em sembla? Vull dir, que farà tota l'obra ara?
1: Caixes! Perdó.
0: Un fragment, no?
1: Sí, faig a veure. Caixes! Caixes! Caixes! Caixes! Caixes! Caixes! Caixes! Què fan totes aquestes caixes? T'ho estic preguntant. Què fan... He decidit marxar. Marxar. On? Qui? Com? Qui? No és qui, és el què. No és el qui, llavors qui és el què? T'estic dient que és el que no és el qui. I què és? Què és el que hi ha dins d'aquestes caixes?
0: S'ha caigut una caixa.
1: La infecció va ser una infecció d'orina. De què estàs parlant? No era el box 4. Era el box 5, no era el box 4. La infecció va començar...

0: si era una infecció d'orina. No era una infecció d'orina, era una infecció al cor. I va anar brollant aquest cor i la sang, i m'ha arribat al cervell. I ara estic tota infectada. Que no ho veus, què? Que no ho veus, què? He de marxar. Fosc.
1: Aquestes obres de teatre realment et deixen sense paraules, que és el que ens ha passat una mica.
0: Ens ha convidat a l'estrena.
1: Ens ha convidat a l'avui, sí, però li has dit que jo no hi podria anar.
0: Ah, no, jo he demanat dues invitacions.
1: Doncs hi hauràs d'anar...
0: És demà.
1: No, doncs hi hauràs d'anar amb el...
0: Demà no pots?
1: No, demà no puc. Demà no puc.
0: Ah, no, espera, no. que és per la setmana que ve, el dimecres.
1: No, però la setmana que ve, el dimecres, tampoc puc.
0: Tampoc
1: no, és que no, perquè jo, en general, no puc cap vespre ni cap diumenge a la tarda.
0: Vale,
1: és que som autònomes,
0: sabia,
1: Judit, i sempre estem fent coses. Bé, deixem-ho tot aquí, deixem aquest primer podcast sobre la medicina, i dic primer perquè segurament en farem un segon perquè ens han quedat moltes coses per dir.
0: Com que un segon? Sí. Aquest és el primer...
1: Com?
0: Aquest és el primer podcast?
1: No,
0: ja portem uns quants.
1: No, el primer podcast sobre medicina.
0: Ah, sobre
1: no,
0: medicina.
1: És que si no escoltes tota la frase
0: però
1: sencera...
0: Però quines coses ara, ens han quedat per dir?
1: Ara hi ha gent que...
0: Tenim gent
1: amb veu alta.
0: Però quines coses ens han quedat per dir?
1: Doncs no sé, ara no se m'acuden, però és una frase de recurs. Ens han quedat moltes coses per dir i en farem dues i seran molt interessants. Perquè potser farem medicina 2, potser farem medicina 3...
0: Ah, clar, o medicina 4 podem fer.
1: O medicina 4 i al final ens acabem traient tota la carrera...
0: Ai,
1: Medicina, tu quina especialitat faries? No m'ho diguis, deixem-ho a la incògnita. Quan farem un altre podcast de medicina? Ni idea, això no se sap mai, però serà com quan t'han de donar hora al cap, que sempre és el pitjor dia, la pitjor hora... Que
0: no,
1: tot et
0: ara,
1: va...
0: ara no et donen hora, el cap?
1: No, ara no et donen no. hora. No, ja ho sé que ara no et donen hora al
0: no,
1: cap,
0: és
1: però...
0: És que com has dit això, no, que ja... sempre et donen
1: sí,
0: hora,
1: bueno,
0: el
1: sempre,
0: dia...
1: Però també era com una frase de recurs, Judit.
0: Ostres,
1: sí, però algun dia podrem tornar a demanar hora i queixar-nos perquè no ens va bé l'hora. Al cap, no? Algun dia tornarà tot això. Ho dic jo, no? Que no estarem sempre així, que no podem anar a l'hora.
0: Tranquil·la.
1: Marxem, que comencem a fer llàstima. Moltes gràcies a totes per venir. Es nota que teniu temps lliure.

0: s'ha escrit un crim. Els relats de Gil Prat sobre Roca, disseccionats pel doctor Verdalet.
1: Narcís Verdalet, metge forense, bon dia, benvingut.
2: Bon dia, bon dia.
1: Com està, doctor?
2: Bueno, bé.
1: Se li gira feina a l'estiu, a vostè?
2: Home, és una de les èpoques que més feina he tingut. Ara estic jubilat, però quan estava en actiu hi havia molta feina. Per què? Perquè a la Costa Brava, la província de Girona, la població es multiplica per 100, hi ha pobles.
1: En aquests 60 anys de trajectòria, vostè en quants crims deu haver treballat? Homicidis, assassinats?
2: Jo he vist 10.000 morts. He treballat vol dir haver participat en una investigació, en les autòpsies o les pericials psiquiàtriques, amb 500 casos, per tant són 500 homicidis, i llavors he tingut uns 3.000 suïcidis, i el reste, fins a arribar a 10.000, han sigut morts, doncs mira, d'accidents de trànsit, accidents laboral, morts sobtades pel carrer, morts investigant. I quan dic 10.000, aquí no hi conto els morts que vaig veure a Tailàndia, que allà feia por de veure. Quan el tsunami, no? Una gran catàstrofe del 2024. Allà en aquell campament, un temple budista condicionat com si fos una morgue, allà hi havia 5.323 cadàvers. Per tant, imagina tu, una bogeria.
1: Quan a vostè li arriba un cadàver a les mans, és relativament senzill saber si ha tingut una bona mort, diguem-ho així, o si ha estat una mort violenta, una mort on darrere s'hi amaga un crim?
2: Home, diguem, aquí no hi ha res senzill, eh? La medicina forense, això de senzill, res de res. Perquè tot és complex, els morts, tots són diferents, perquè les biografies són diferents, no hi ha biografies iguales. Impossible. Per tant, totes les circumstàncies varien, l'hora, les vides són diferents, les biografies, els llocs, tot és diferent. Evidentment que si hi ha testimonis del fet que ha succeït, doncs llavors et posa més fàcil. Però, cuidado, que l'autòpsia és una part fonamental, i l'autòpsia es fa amb silenci, observant, molt important observar. Tens que tenir els ulls oberts, no? Anar amb les llargues, que dic jo.
1: Quina relació té vostè amb la novel·la negra?
2: Bueno, veiem, de fons, jo la novel·la negra la veig inclús no escrita, o abans que s'escrigui. Per què? Perquè veig, bueno, m'he trobat a la meva vida, doncs, amb autèntics trencaclosques i crims de tota índole, i, bueno, he vist lamentablement molta maldat. I en quant a la novel·la negra, bueno, mi m'han demanat molt assessorament molts autors de novel·la negra, i que algun, amb tot, ho dic amb tot l'apreci i carinyo del món, eh? Que quan estan ja tenen el mort, llavors els hi falten les preguntes tècniques, i com no poden descobrir que l'hem mort, doncs, de tal manera, i quin vareno es podria donar, perquè, o com ho podríem fer, et fan 50 preguntes. Jo tinc molta relació amb autors de novel·la negra.
1: Gil Prat sobre Roca, un dels escriptors del moment. Bon dia.
3: Bon dia, què tal? Com esteu?
1: I la teva relació amb els crims, Gil?
3: Jo literària i prou, és a dir, a mi m'agrada llegir novel·la negra i thrillers i coses així de suspens, i m'he anat trobant així com a nivell d'oci. No, jo crec que mai tindria la capacitat de ficar-me a investigar casos reals, ni de 10.000 morts he trobat una bogeria, o sigui, no.
1: No us coneixíeu, eh?
2: No.
3: No.
1: Ens estem posant cara avui tots?
2: Havia sentit a parlar, però no ens coneixíem. Mira, 10.000 morts. Tu tens que comptar que més o menys a l'any a la província de Girona es fan uns 450-600 autòpsies.
3: Déu-n'hi-do.
2: Si tu multipliques per els anys, et sortiran els números. Llavors, d'homicidis, n'hi ha un promís d'un al mes. Per important. Hi va haver un any, concretament, quan jo era el cap del Forenses, que es va disparar moltíssim, una bogeria va ser. Que va ser aquell any, tot es va produir un any, que malauradament Olot es va fer famosa perquè ell auxiliar d'infermeria que havia mort aquells vellets amb un geriàtric, esclar. Sí. Mm-hmm. Allà hi van haver-hi 10 de cop.
1: El zelador d'Olot.
2: I llavors un altre que amb una escopeta va matar 4 o 5 treballadors d'una banca, clar, 10 més 4 són 14, ja t'has menjat tot el de l'any més els 12 que hi haurà. Aquell any a Policia Gira van pujar a uns 14 homicidis.
1: Doctor Bardalet, tenim un cos amb 5 trets. 5 trets es poden sobreviure?
2: Difícilment, molt difícilment. Hi ha hagut casos de que, per exemple, amb ferides per arma de foc, amb escopeta de caça, perdigons, poden tenir fins a 30 de perdigons. Ara bé, 5 amb una bona eina, amb silenciador, 5 tiros al cor, això pràcticament és incompatible amb la vida.
1: Doctor Narcís Bardalet.
2: Digue'm.
1: Moltes gràcies. Abraçada forta a tots dos.
4: Ràdio Vila-sacra.
5: Ràdio Vila-sacra.
4: Ràdio Vila-sacra.
6: Ràdio Vila-sacra.
7: Tu pots ser part del canvi.
8: La nit.
9: Per trobar oportunitats cal tenir iniciativa. Determinats hàbits i comportaments són imprescindibles per sortir-se'n.

0: maldita la araña que tiene la barriga, pinta una guitarra bailando segura, está junto a dolor. ¡Ay! ¡Mamá, ya la araña que a mí me picó!
1: Tothom em mira i ningú ve.
2: Gaudeix del Festival Occident Summerfest a la Cerdanya amb Lala Love You, Joan Dausà, l'Axambusto, la Ludwig Bank, Pablo López, Taburete i molts més, del 13 al 22 d'agost. Compren ara les entrades a occidentsummerfest.com. Occident Summerfest. Aquí l'estiu sona diferent.

0: Ràdio Vila Sacra, 107 freqüència modulada.
1: Compartint emocions.
2: I deixant empremta com mai abans. Qui ho hagués dit?
3: Llocs plens de màgia.
4: Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró.
5: Visita'ns.
6: Aquells que ho feu perquè us cau bé el venedor.
7: Què tal, Manel?
6: O perquè sabeu que esteu donant un cop de mà. O perquè li ha tocat a la teva amiga, i si li ha tocat a la teva amiga, per què no tocarà tu, a veure? A tots els que jugueu a l'11...
7: Ben jugat!
6: Perquè feu que milers de persones amb discapacitat siguin capaces de tot. A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
8: Malgrat la pluja, la sequera continua. Però amb l'esforç de tothom, hi estem fent front. Si no plou a les capçaleres dels rius, els embassaments no s'omplen. Per això, estem posant en marxa sistemes d'estalvi i generació d'aigua que no depenguin de la pluja. No deixem escapar ni una gota. Cada gest que fem, cada aixeta que tanquem, compta. Veure el got mig ple o mig buit depèn de nosaltres. Gràcies per estalviar aigua. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

0: gent rica. Rica en esmorzars llargs, en diners que s'ajunten amb el sopar, rica en abraçades i en bons moments. Rica, riquíssima en pau mental, en tranquil·litat.
1: Ràdio Vila-sacra.
0: Sigues rica en vida. Ràdio.

0: Bona nit.
1: Ei, ei, ei, pugeu el volum i escolteu bé.
2: El teu dossier em diu que t'embarcaràs en una gran història d'amor.
3: D'amor?
2: Sí.
3: Quan?
2: Aviat.
3: Aviat?
2: Molt aviat.
3: Molt aviat?
2: Ja.
3: Ja?
2: De fet, l'amor ja està trucant a la porta.

0: quin operador de fibra i mòbil hauria de contractar?
1: D'acord.
0: Quin és l'autèntic operador 100% català?
1: Vera.
0: I el més ben valorat pels usuaris?
1: Vera.
0: Escolta, no seràs una intel·ligència artificial.
1: Peyu, a Vera sempre parles amb persones de veritat.
0: Doncs no en parlem més. Passa't a Vera.
1: Vera.
0: Fibra i mòbil de veritat. Truca al 1543 o entra a somvera.cat.
2: Només necessitem una veu i un micròfon. Des dels seus orígens, la ràdio ens informa, ens entreté i, sobretot, ens obre la imaginació. Es va estrenar el 1924 i, d'aleshores ençà, la nostra història radiofònica és plena de moments històrics i curiosos que us convidem a recordar tot seguit.
3: De llegenda. El Parc del Castell de Montesquiu es troba entre les comarques d'Osona i el Ripollès. Es caracteritza pel seu castell, un edifici senyorial que porta el nom del parc. Un altre indret, no tan conegut pels visitants, és l'ermita de Sant Moí, edificada al segle X, i on hi vivia Sant Moí, l'ermità que fabricava esclops i que és el protagonista de la llegenda. Sant Moí, l'ermità oblidat. Fa molts anys, al terme de Santa Maria de Besora, hi vivia, en la més profunda solitud, un personatge que dedicava tot el temps a l'oració i a fer treballs en fusta. El que més li agradava era fabricar esclops, que deixava a la vora d'un corriol perquè els agafessin els caminants que hi passaven. La Mònica López és guia del parc i actualment fa visites guiades al castell de Montesquiu. Tot i que avui li preguntarem per la nostra llegenda de Sant Moí, l'ermita oblidat. Benvinguda, Mònica.
4: Gràcies.
3: Mònica, aquesta llegenda ens transporta a un espai tranquil que inspira la meditació, a la contemplació, igual com feia el protagonista d'aquesta història, l'ermita. És una pràctica habitual a la zona, el fet de meditar, de contemplar la natura?
4: Sí, d'entre tots els camins i corriols que ens ofereix el territori, qualsevol espai pot ser tranquil i acollidor. El parc és un gran atractiu passejístic i turístic.
3: I de fet, que tota aquesta tranquil·litat i naturalesa i senzillesa la transmet la pròpia llegenda, una llegenda molt tranquil·la, on hi ha un home sense antagonistes. Creus que aquest silenci i tranquil·litat és el que se'ns vol transmetre de la història i el que de fet sentim quan passegem pel parc?
4: Doncs sí, com deia anteriorment, qualsevol racó pot ser màgic. De fet, voleu saber un dels meus racons preferits d'aquí al parc?
3: I tant.
4: Doncs mira, seria l'espai del darrere del castell. És un lloc molt inspirador per mi, on pots escoltar el cant dels ocells, amb vistes del Puigmal, i rodejat d'aquestes imponents cedres de l'Himàlaia, que van posar l'última família propietària del castell, el Joncadella. Per tant, és un lloc realment màgic, aquest espai d'aquí.
3: Ui, quines ganes que ens fas d'anar-hi, només de sentir-te com ho descrius, eh? Però realment va existir aquest ermità, Sant Moí?
4: Bé, una llegenda és una narració oral o escrita que pot tenir una part històrica, però també una part imaginària.
3: I clar, com que en diem Sant Moí, deduïm que el van fer sant, és cert, no?
4: En principi sembla ser que sí que el van fer sant, aquest senyor.
3: L'ermità no tenia eines i, per tant, ho feia tot amb les mans. Era sord i per aquest motiu es passava anys sense dir paraula. O potser va tornar-se'n per no parlar mai amb ningú. Sigui com sigui, el cert és que la gent que el coneixia l'apreciava molt. Diuen que quan va morir, tota la terra al voltant de l'ermita es va poblar de lliris blancs i olorosos. Uns pastors van veure l'ermita amarada d'una clarou celestial i en entrar-hi la trobaren buida. L'ermità havia estat portat al cel pels àngels. Aquesta llegenda ens porta a parlar d'una professió que és la fusteria i d'un objecte concret, que són els esclops, molt típics de la zona. Quina importància comercial tenien els esclops?
4: Bé, d'importància, o sigui, estratègia comercial, en principi no, però sí que era la fusta estava destinada a la producció d'esclops, era, havia de ser sobretot lleugera, impermeable i també resistent. I s'utilitzava en llocs humits o per treballar la terra o bé per caminar sobre la neu.
3: I ara que descrivies les característiques necessàries de la fusta, hi ha una fusta especial en aquesta zona, en aquest parc, o de millor qualitat que en altres llocs?
4: No especialment, però que al parc tenim uns boscos essencialment humits que permeten el desenvolupament de boscos caducifolis, propis de les terres centroeuropees. I tot caminant per aquests paratges trobem el pi, el roure, els vessants més assolellats i amb magnífiques fagedes a les bagues, amb bonics salts d'aigua amagats.
3: I un altre element, Mònica, d'aquesta llegenda són els lliris. Quin significat tenen?
4: Doncs bé, aquest lloc, com l'ermita de Sant Moí, diuen que quan va morir Sant Moí, tota la terra al voltant d'aquesta ermita es va poblar de lliris blancs i olorosos. Seria com un símbol de que encara hi havia el sant de Sant Moí per aquí, encara que ell físicament no hi fos.
3: Entenc, doncs, que és una flor característica d'aquesta zona, del parc del Castell de Montesquiu.
4: Entre altres, sí.
3: El parc té un castell que dona nom al parc, però tenim altres llegendes al voltant del parc?
4: Tenim aquesta llegenda, precisament que és la que parla, que fa molt pocs dies vaig estar parlant amb una senyora del poble que em va explicar aquesta mateixa versió, però amb alguna cosa modificada. Realment és una versió que coincideix amb la que expliquem nosaltres normalment, que és aquest 1 d'agost, que se sent el crit d'aquesta senyora que cau del castell d'alguna finestra, doncs és una mica això afegint algun altre element o component.
3: El parc és molt conegut pel castell, ara ho dèiem, que li dona nom al parc, però l'ermita on es localitza concretament la llegenda és un lloc més desconegut pels visitants. Pot ser que la llegenda pretengués donar-nos a conèixer aquest lloc tan especial i emblemàtic?
4: Bé, com tu dius, el parc, sí, el castell està apartat, és un lloc més remot, aquí l'ermita de Sant Moí. Hi ha un itinerari circular que ens porta des del propi castell fins a la petita ermita, que aquesta petita ermita és una construcció preromànica que deien que vivia aquest ermità. És una mica per conèixer un altre punt del parc, més remot, aproximat del castell.
3: I què se'n conserva d'aquesta ermita? Si anem a passejar al parc del Castell de Montesquiu i arribem a aquesta ermita, què veurem i què ens transmetrà?
4: Aquesta ermita, doncs, el que veurem és aquesta construcció preromànica o d'un antic romànic, i realment trobem l'absis i una casa que està totalment... s'ha de restaurar aquesta casa, però l'entorn és fantàstic.
3: I entenc que també molts lliris hi deuen haver, no? Lliris blancs.
4: En èpoques dels lliris, exacte.
3: Mònica López, moltíssimes gràcies per haver-nos, a part d'explicar una mica més d'aquesta llegenda, transmès aquesta passió pel parc que, sens dubte, tens. Passió i també contemplació, que és el que es pot fer quan s'hi passeja i ens endinsem en aquest lloc tan inspirador i de conte. Un veritable parc de llegenda, el parc del Castell de Montesquiu. Has escoltat el podcast Parcs de Llegenda.

La meva salut. Pla de medicació. El teu espai de salut, La meva salut. Amb internet, l'accés a la informació de la teva medicació ara és immediat. Siguis on siguis, hi trobaràs l'últim pla de medicació prescrit. Aquest és el que et cal presentar a la farmàcia. L'últim. Et desplaces a un altre punt de Catalunya i necessites la teva medicació? Vols saber quan o com has de prendre la medicació? L'has perdut o se t'ha fet malbé? A lamevasalut.gencat.cat. Com que tens el teu pla de medicació en format digital, hi pots accedir des de qualsevol dispositiu i dur-lo sempre amb tu. Imprimir-te'l, consultar les indicacions de com prendre el teu tractament i informar-te del període de vigència i de la disponibilitat de cada medicament. El pla t'aporta informació sobre com i quan has de prendre el medicament. I a més, el teu metge pot escriure a l'apartat Comentaris tots els aclariments que necessitis. Aquest document té la informació que et cal. La tens ben a mà. No ho oblidis. Recorda que el pla de medicació imprès és imprescindible per tal que la farmàcia et dispensi la medicació. Cada cop que el teu metge modifica, afegeix o interromp un tractament, es genera un nou pla de medicació. I és aquest el que has de presentar a la farmàcia. Mira com n'és d'immediat. Entra a lamevasalut.gencat.cat i clica a la pestanya Medicació, on podràs descarregar i imprimir el pla de medicació. I saber quan pots anar a buscar els medicaments i com te'ls has de prendre. En aquesta icona trobaràs la informació més rellevant del teu medicament, on es resumeixen les indicacions, les consideracions. La meva salut et permet disposar del teu pla de medicació i d'altres serveis per accedir a fer altres tràmits, consultes i tenir cura de la teva salut. Que com hi entres? És ben fàcil. Sol·licita les teves claus d'accés al teu CAP i descobreix tot el que hi ha al teu abast. Les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any. El 061 CatSalut respon i al canal salut.gencat.cat hi trobaràs tota la informació per accedir-hi. 061 CatSalut respon. Cost de la trucada, segons operadora. Hashtag una salut millor. Departament de Salut. Generalitat.

0: d'acord amb el que estableix l'article 3 de la llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques, constitueixen barreres en la comunicació tots aquells impediments per a l'expressió i la recepció de missatges, sigui per comunicació directa o a través dels mitjans de comunicació. És per això que, emparant-nos en aquesta llei, volem que cada ciutadà gaudeixi del seu propi espai per moure's. Un espai sense censura. Un espai en què vosaltres sigueu els protagonistes. En definitiva, un espai per tothom.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Et volem escoltar.
3: Ràdio Vilaseca. Us felicito perquè sabeu diferenciar el soroll de la música, cosa que la majoria de ràdios ni puta idea. És un plaer escoltar-vos. Moltes, moltes gràcies, amics.
4: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
5: Truca!
4: Repetiràs.

el cinema va sorgir a finals del segle XIX. Els germans Lumière, a França, són considerats els pioners amb el seu cinematògraf, un dispositiu que permetia tant gravar com projectar imatges en una pantalla. El 1895 van realitzar la primera projecció pública, mostrant breus escenes quotidianes com la sortida dels obrers de la fàbrica i el tren arribant a l'estació. Aquest esdeveniment és considerat el naixement oficial del cinema. Tot i això, l'origen del cinema té antecedents importants. Edward Muybridge, un fotògraf britànic, va realitzar experiments a la dècada del 1870 amb una sèrie de càmeres que capturaven el moviment d'un cavall, creant les primeres seqüències fotogràfiques que suggerien el concepte d'imatges en moviment. A més, l'invent del kinetoscopi per Thomas Edison al 1891, un dispositiu per veure pel·lícules curtes individualment, va ser un altre pas crucial. Al llarg de la seva evolució, el cinema va passar de ser un nou entreteniment a una forma d'art capaç de narrar històries, emocionar i reflexionar.

0: casa, Norma Còmics.
1: Busques inspiració?
2: La Generalitat de Catalunya ha convocat 1.587 noves places per accedir als Mossos d'Esquadra. Si vols una professió en futur, compromesa amb les persones i amb projecció per créixer, aprofita l'oportunitat. Els Mossos i Mosses fan molt més que protegir. Formen part d'una policia moderna, preparada i propera. Treballen per la ciutadania des del compromís, la professionalitat i la responsabilitat. Pots presentar la sol·licitud telemàticament. Tota la informació a mossos.gencat.cat.
3: Tanca els ulls.
4: Vols gaudir tres vegades més de l'irresistible gust de les teves telepizzas favorites? Demana online al triple.
5: Telepizza.es.
4: Telepizza, el secret és a la mà.

0: Johnny.
1: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
2: És Ràdio Vila-sacra.
1: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
2: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
3: Descobreix l'alegria en cada pas del teu camí. Ràdio Vila-sacra, al teu costat. I'm gonna show you what I'm working
4: with. I és que de Ràdio Vila-sacra, només Ràdio Vila-sacra. Què vols fer-hi? És el que hi ha.

0: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
1: Et volem escoltar.
2: Ai, el primer que hem de pensar és per què ens agafen aquestes dèries i sobretot per què les alimentem tant. Això és el que crec que hem d'intentar reflexionar, i no vull dir que no sigui xulo, que no tingui interès, que no sigui històric que tinguem aquest eclipsi, només faltaria, d'acord? L'altra qüestió molt diferent és com el vivim i sobretot com l'estem construint, perquè estem en un món actualment que sembla que si no tens determinades experiències la teva vida no val res, i això és delicat, i és delicat en el sentit que en el tema de l'eclipsi ens posa sobre la taula què estem fent amb les nostres vides i de quina manera vivim. Llavors, posem en una balança on està el risc o no? Ara penso sobretot en les criatures, perquè ells no han de per què saber, per molt que se'ls hi digui, la perillositat d'una cosa. De fet, suposadament no exposem a les criatures a situacions perilloses, però ara és molt difícil pel tipus de valors socials que imperen que hi posem més seny que no pas necessitat de pertànyer al grup principal. Estem en una societat molt de pensament únic i s'està construint molt, i ara em sap greu el que vaig a dir-te, eh? però els periodistes i les periodistes hi ajudeu molt, això, perquè quan, de qualsevol tema es fa un gran tema, i això amb una població poc reflexiva, no vull donar les culpes a ningú, aquí no es tracta de repartir culpes, només faltaria, només és entendre com estem funcionant, com nosaltres actualment vivim. Doncs amb una població poc receptiva, doncs tothom es tira al carrer o es queda a casa per qualsevol cosa. Hi ha un abans i un després de la pandèmia, ja no parleu de la pandèmia, ja no se'n parla, i de les conseqüències socials i d'altres tipus, mèdiques i d'altres coses, com altra gent que no s'havia plantejat mai d'anar i ara li sembla que si no va veure-ho d'allà on es veu, no haurà perdut una gran oportunitat. I sobretot entenc que la gent que no necessàriament, però la gent que ja està farta de sentir parlar això, és molt en el sentit de dir, escolta, la vida passen moltes coses i s'ha de ser molt més divers, molt més divers. No s'han de focalitzar els temes d'aquesta manera, perquè no ajuda a que tinguem o que comprenguem i podem viure de manera diversa en un món en què cada vegada, ja et dic, és més rígid en aquest sentit. És a dir, està molt bé disfrutar d'aquestes coses, gaudir, no? Està molt bé que hi ha gent que sempre ha estat interessada en això, que si a més et trobes en la zona que això passa, doncs mira, escolta, la vinentesa està perdonada, no? I no vol dir que no hi puguis viatjar si no és així, però començar a fer cues, ara tot és, tothom va allà mateix, tothom fem el mateix, començar a fer cues, no sé què passarà amb els trasllats. Jo mateixa, jo vaig pensar, hòsties, tinc amistats que hi van, i em sembla molt bé, que hi vagin. Jo no sóc de planificar, i ara penso, mira, potser ho havies d'haver fet, perquè potser sí que se deu ser molt xulo, ja no sé quantes fotos he vist de com passarà i de com serà això. M'entens? Clar que et planteges, perquè allò que passa socialment, allò que és el mainstream, allò que és la tendència general, té molta força per arrossegar-te. I per això hi haurà persones que es queden amb la sensació de que, ostres, jo m'he perdut l'oportunitat, perquè acabem construint aquesta idea. Però el cert és, no cal que el miri, i no canviarà res en la meva vida per fer-ho o no fer-ho. I què? Què passa si no el veus?
3: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
4: Truca!
3: Repetiràs.
5: Pareu bé l'orella.

0: Bona nit.
1: Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'última en música. A partir d'ara, acompanya'ns a Estrenes.
2: El programa de les novetats musicals de la setmana a Ràdio Vila-sacra. Tots els dilluns a les 9 del vespre.
3: Un viatge en el temps.
4: Que bo.
5: Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Tots els mitjans de comunicació igual.
6: Doncs sí, tots fent el mateix. A veure, tots no. Ràdio Vila-sacra enamora.

0: Amb Electrodomèstics Calvet i la marca Beko podràs trobar els productes més eficients del mercat. Amb les rentadores Beko estalviaràs energia i consumiràs molta menys aigua i detergent. Les rentadores eficients Beko amb autodosificació fan servir només la quantitat justa de detergent en funció de la bugada. És el moment d'estalviar llum, aigua i detergent. Beko amb Electrodomèstics Calvet. Més de 70 anys fent-te la vida més fàcil.
1: Carrer Méndez Núñez 57, Figueres.
2: Tens ganes de picar alguna cosa? És normal.
3: Drets de butxaca. Descobreix els drets que no sabies que tenies amb Jan Botí.
4: Sigueu molt benvinguts un dia més a Drets de Butxaca, aquesta secció on descobrim els drets que no sabíem que teníem amb el nostre jurista, en Jan Botí. Jan, bon dia.
5: Molt bon dia, Ona.
4: Quin dret ens portes avui? Què descobrirem?
5: Avui parlarem dels drets que tenim al carrer i al jutjat.
4: Ui, al carrer i al jutjat. Què vol dir això?
5: Doncs això vol dir que una situació en la que doncs, segurament algú pot haver-se trobat en alguna ocasió, doncs caminant pel carrer o fins i tot conduint, segurament més conduint que caminant pel carrer, doncs una patrulla de la policia, doncs o Mossos d'Esquadra o policia local o qui sigui, us atures i dius, escolti'm, bona tarda. Que es pot identificar vostè, si us plau? Aquell moment en el que se t'accelera una mica el cor, i no sabem massa ben bé què fer i comencen els dubtes. Ostres, he de portar el DNI sobre, no sé si el porto, m'he d'identificar encara que no estic fent res dolent, i si em volen escorcollar. Doncs davant de tots aquests dubtes, doncs és important saber com podem actuar en aquestes situacions per evitar-nos problemes en el moment i futurs i poder exercir doncs, la nostra ciutadania amb seguretat.
4: Doncs som-hi, on t'està regulat tot això?
5: Doncs avui, justament, parlarem d'una normativa que és la Llei de Protecció Ciutadana, de Seguretat Ciutadana, famosament coneguda com la Llei Mordassa, una llei doncs, que recull totes aquestes qüestions a nivell de com ens podem relacionar a l'espai públic, el dret a la manifestació, etc etc. I ens parla també doncs, de les identificacions i què passa doncs, fins i tot doncs, si acabéssim en judici, també veurem en aquest episodi d'avui què podem fer. No? Però un apunt només, una llei, per cert, que l'actual govern espanyol va dir que derogaria. Una llei que va aprovar el Partit Popular i que el govern va dir que derogaria. Han passat 7 anys i no l'han derogat.
4: Per tant, continua vigent, tot el que ens explicaràs ara?
5: Continua vigent, sí que crec que li van fer alguns retocs, però vaja, d'aquells que passen sense pena ni glòria.
4: Doncs som-hi, anem a descobrir una mica aquesta llei.
5: A veure, aquesta normativa, no?, i el conjunt de normes en l'àmbit, doncs, també penal fins i tot, si fos el cas, de què ens parlen? Ens parlen de l'obligació d'identificar-nos. Una obligació que concerneix, sobretot, en els menors també a partir de 14 anys. Per què? Doncs perquè els 14 anys és l'edat en la qual tenir un DNI, document nacional d'identitat, és obligatori. Per tant, a partir d'aquesta edat és aquesta obligació d'identificar-nos existeix. I com a titulars d'aquest DNI tenim l'obligació de tenir-lo en regla, de tenir-lo en vigor, de tenir-lo en les dates que corresponguin i de conservar-lo. I aquí ve el punt clau, d'exhibir-lo quan ens el requereixin. Ara bé, d'exhibir-lo quan el requereixin, però tenint en compte una qüestió. No és tant l'obligatorietat de tenir el DNI a sobre, sinó l'obligatorietat de poder-nos identificar. De quina millor manera identificar-nos que amb el DNI? Segurament poques més en trobarem. El carnet de conduir, el passaport. El carnet de conduir el portem a sobre, el passaport normalment no el passegem. Per tant, escolteu, obligatorietat tècnica de portar el DNI? No, obligatorietat d'identificar-nos. Aquesta és l'obligatorietat, no?
4: Per tant, podríem identificar-nos amb un altre document.
5: Sí, dels dos que he mencionat.
4: Però ara bé, ens hem d'identificar sempre o qui ens ho pot demanar, això?
5: Clar, a veure, si passa la senyora Conxita al tercer dia, escolti, vostè, ensenyem el DNI. No tenim cap obligació, però en el moment en què són agents de seguretat dels cossos i forces de seguretat tant de Catalunya com de l'Estat, per tant, Mossos d'Esquadra, Policia Nacional, Guàrdia Civil o Policia Local, fins i tot són els competents per poder-nos sol·licitar aquesta identificació.
4: I poden fer-ho en qualsevol moment?
5: A veure, no pot ser un caprici dels agents ni tampoc una sol·licitud arbitrària. Perquè això a vegades ens hi hem trobat, no?, de que hi ha una tendència generalitzada a que aquestes sol·licituds d'identificació es fan en persones doncs de determinats trets físics, no? Més que no pas d'altres. Això no hauria de poder ser, no? Perquè estaríem ratllant la discriminació per la raó que sigui. Per tant, la gent el que ha de tenir és un indici, o una evidència, que està passant quelcom que pot ser delictiu o que sospiti doncs, que es podria considerar una infracció, un delicte. Hi ha d'haver una motivació.
4: Per tant, no pot ser una identificació arbitrària, el que dèiem.
5: No pot ser-ho, no pot ser-ho.
4: I ens has comentat que ens podem identificar amb el DNI o qualsevol altre paper, com el carnet de conduir o el passaport, però què passa si no duem cap d'aquests tres documents a sobre?
5: Clar, tampoc és el mateix que ens neguem a identificar-nos a que conjunturalment no portem res per fer-ho, no? Clar, en el cas de que no portem res per fer-ho, doncs la policia ens pot dir, escolti'm, doncs acompanyi'm vostè a comissaria per tal de que el puguem identificar. Tenint en compte, dret del ciutadà, que no ens hi podran retenir més de 6 hores per fer aquesta identificació. Clar, què passa si no és una qüestió de que jo me l'he deixat, ha estat un oblit, sinó que sobre mi nego? Home, aquí podríem estar ratllant alguna falta més greu, fins i tot de desobediència a l'autoritat. Per tant, això també ho hem de tenir en compte. Escolta'm, calma i bons aliments, fem el que se'n sol·liciti i no hi ha d'haver cap problema. Si no hem fet res mal fet, no hem de tenir cap problema. Home, si ho hem fet, llavors preocupem-nos, però hauríem de començar pel fet de no fer-ho.
4: Exacte. I llavors hi ha una altra cosa, a veure, parlem d'identificar-se, però ens poden escorcollar?
5: Ens poden escorcollar, és una bona pregunta. La policia pot fer un registre extern i superficial, fins i tot, no? Si té indicis, com deia, de que duem a sobre o que portem objectes prohibits, perillosos, o que, no ho sé, per exemple, alguna substància il·legal. Això pot ser. Ara bé, s'ha de fer aquest escorcoll amb la menor intromissió possible en el nostre cos. I tenim el dret que qui ens faci aquest escorcoll, si és pertinent, sigui algú del nostre mateix sexe. Per tant, un home, si ets un home, una dona, si ets una dona. Per tant, i si requerís treure's la roba, segurament a la via pública això no passi, però en un aeroport podria passar, no? Si s'estan fent controls d'estupefaents, podria passar, de drogues, i aleshores ho han de fer en un lloc reservat. No se'ns pot vulnerar la intimitat, malgrat s'estigui produint aquest escorcoll.
4: Doncs som-hi amb tota aquesta explicació del dret que hem fet fins ara. Anem als casos pràctics.
5: Sí, doncs a veure, una pregunta recurrent, que això a vegades fins i tot, no? A mi us pregunten, oh, però escolta'm, jo els hi puc demanar el número de placa? Sí, sí, és a dir, tu tens el deure d'identificar-te, però el policia té el deure de ser transparent i de identificar-se, especialment si van de paisà, perquè clar, no l'has vist venir, però és el que dèiem, ells tenen també aquesta obligació, per tant, és, en certa manera, hi ha d'haver una corresponsabilitat, és un servidor públic, però hi ha d'haver unes garanties perquè en el supòsit de que no actuï de manera correcta, doncs tu tinguis la manera en la qual doncs poder-te defensar i acreditar, escolti'm, aquesta persona va fer això, això i això. O sigui, si no, no ho podem fer.
4: I què passa si ens neguem, no? Allò que dèiem al principi.
5: És allò que, no? Imagina't, no? Que estàs molt enfadat i et negues a donar el DNI perquè jo no estava fent res i t'hi resisteixes i no, la negativa, identificar-te, etc. Això és una fracció administrativa greu. Que pot comportar multes i, com deia, fins i tot si la gravetat és tal, podríem estar davant d'un delicte de desobediència. Per tant, compte, tranquil·litat i fem el que se'n sol·liciti.
4: Mantenir la calma, no? Sempre.
5: Exacte. Però suposem que aquesta persona a qui li recomanem que mantingui la calma no la manté i la cosa s'ennegreix i es posa lletja i acabem detinguts i fins i tot, no, en el cap d'uns mesos hi ha un eventual judici. Jo ara citaré una frase que els oients coneixeran. Té dret a guardar silenci. Qualsevol cosa que digui pot i serà usada en contra seva en un tribunal. Té dret a un advocat i si no en pot pagar un, se n'hi assignarà un d'ofici. Això ho hem sentit tots.
4: I tant.
5: Això, que és, se'l coneix com l'advertència Miranda, perquè era el cas que va ser Miranda contra Arizona als Estats Units als anys 60. Estats Units, molt peliculero, molt fet servir, molt reivindicat. Bé, doncs, aquesta doctrina que és dels Estats Units, aquí, doncs, té la seva literatura, no? Té la seva garantia. I la trobem a on? La trobem a la Constitució, article 24, tutela judicial efectiva, i en el conjunt de normes. Mm-hmm. És exactament el mateix? No, però al final aquest esperit, no?, de que, malgrat estiguem davant d'un tribunal, tenim una sèrie de drets que se'ns han de reconèixer i que se'ns han de garantir com a drets fonamentals. Val? Mm-hmm. Per tant, és això. Podem guardar silenci, podem, etc. I ara entrarem en la matèria.
4: Clar, exacte, quins són aquests drets que tenim?
5: Doncs, en primer lloc, des del moment en què se'ns detingui, tenim dret a un advocat. Uh-huh. Tenim dret a un advocat, i en el cas de que nosaltres no tinguem a ningú, doncs, a qui recorre, se'ns en podrà assignar un d'ofici. Ara bé, l'assistència d'aquest lletrat, com deia, és obligatòria. És obligatòria, no ens la poden denegar. No ens la poden denegar.
4: Per tant, podem reclamar-lo, si no el tenim.
5: Efectivament. De fet, encoratjo enormement a fer-ho en el supòsit que així sigui, perquè això ens permet què? Ens permet que durant tot el procés algú que coneix la norma i què es pot fer i què no es pot fer en cada moment està a l'aguait de veure si es compleix o no es compleix. Si jo com a ciutadà no sóc conscient d'absolutament tots els drets que tinc o de quines coses poden exercir en els cossos de seguretat, podem tenir un problema, no?, per després, si s'han produït fets que no corresponen per part dels agents o per part nostra fins i tot, de poder-ho certificar.
4: Quin altre dret tenim?
5: Aquest dret a guardar silenci. Això ho hem sentit moltes vegades. Com a detingut, com a investigat, com a acusat, compte, perquè ara faré un matís sobre això, pots no declarar, si vols, això ho hem vist molts cops. O només respondré preguntes del meu advocat. Per tant, això ho podem fer. O només a contestar, com deia, algunes preguntes. Per què? Doncs perquè l'obligació de declarar contra un mateix no existeix. No tinc obligació de confessar-me culpable. Això és un dret que tenim. Ara bé, si mai et criden perquè siguis testimoni en un judici, tens l'obligació de dir veritat.
4: O sigui, en aquest cas no pots acollir-te al dret de no declarar.
5: No. Si a tu et crida, perquè et crida el tribunal, perquè t'ha sol·licitat alguna de les parts, l'acusació, la defensa, tant s'abandona, però has estat acceptat pel tribunal i, per tant, vas a judici com a testimoni del que sigui, tens l'obligació de dir veritat. Compte amb això, perquè, si no, incorrem en un delicte de fals testimoni. Tant, poca broma.
4: És important tenir-ho present, això.
5: No, i que sembla que no, però pot ser que ens cridin a declarar en algun moment com a testimoni en algun moment de la nostra vida, per múltiples raons. Un litigi entre veïns, un accident de trànsit, i que tu, doncs, estaves allà circumstancialment i et criden. Escolta'm, pot passar. Per tant, tinguem en compte que aquí hem de ser molt seriós. El jutge ho recordarà. Escolta, vostè sàpiga que tal, que ha de dir, té alguna animadversió contra l'acusat, etcètera, etcètera. Això passarà. Per tant, se'ns advertirà. Però ja està bé, doncs, que ens soni.
4: Exacte, d'anar-ho recordant.
5: I, finalment, una tercera qüestió que és fonamental i que hi ha vegades que trobes judicis que, i ara en tenim un i posaré un exemple, no? El dret a la informació. És una cosa que és molt genèrica. Escolta, t'han d'informar de què se t'acusa. T'han d'informar de què se t'acusa. I en un llenguatge que tu entenguis. Perquè si... I en un llenguatge i una llengua. En el cas català, fins i tot, doncs, bueno, si no entens el castellà, o, pel fet de ser Catalunya, doncs en català tens dret a un intèrpret i expressar-te també en la teva llengua en els tribunals. A punt de dret lingüístic pots declarar a Catalunya en català. És llengua reconeguda, llengua oficial a Catalunya. Per tant, això també.
4: I en aquest sentit, tu pots, entenc, pots expressar-te en català, però tens dret també a que el lletrat s'expressi en català?
5: El lletrat, el teu advocat?
4: El teu advocat o el jutge?
5: El jutge s'expressarà en la llengua oficial que esculli. Tens dret a que se t'entengui i a tu emprar la llengua que vulguis. Això tens dret. De fet, hi ha un vídeo molt famós del senyor Laporta, que no recordo si en aquell moment era president o no, però el van citar com a, no sé si era com a investigat o com a testimoni, crec que com a testimoni en un judici, eh? I era a Catalunya, i ell va dir, escolta'm, jo vull declarar en català. El jutge va dir, però vostè ara sap que està complicant-nos el judici, perquè clar, hi ha una lletrada que no entén. Escolta'm, jo vull declarar en català, és un dret que tinc, i per tant, bueno, i va declarar en català, eh? I van posar-li un intèrpret a l'advocada, o potser fins i tot no li van ni posar, perquè hi ha vegades que aquí hi ha una qüestió legal
4: que ja ens entenen, no?
5: Es dilueix, exacte.
4: Doncs, Jan, anem cap a tancar, ens queden un parell de minutets.
5: Perfecte. Doncs a veure, jo, tres idees claus per tancar, no? Escolteu, porteu el DNI a sobre. Malgrat l'obligació és la d'identificar-se, la millor manera de fer-ho serà amb el DNI. I en el cas de que no sigui així, tenim alternatives. Carnet de conduir, que normalment portem a sobre, passaport, que no sol ser el més habitual, i si no, sapiguem que la policia ens pot dir, escolti, doncs acompanyi'm a comissaria, eh? I jo l'identificaré per vostè, no pateixi, màxim 6 hores. Eh? Si no hem fet res mal fet, no hem de patir. I si ho hem fet, doncs escolti, cadascú ha de saber el que fa. Segon punt, tenim dret a no declarar-nos culpables. Frase nord-americana, eh, de judici, de cop de martell del jutge, perquè és cert, hi ha molta gent que té aquest neguit, aquesta por de que si davant del jutge hi ha silenci és que estic amagant alguna cosa. No, simplement potser s'ha escollit que la millor estratègia, per no dir coses que no corresponen, no perquè hagis fet res mal fet, sinó perquè potser la persona no sap desenvolupar. Escolta'm, tens dret a no declarar contra tu mateix. Val? Per tant, això és important. També davant de la policia, eh? També davant de la policia. Perquè la policia fa atestats, la policia fa informes. Per tant, tens dret a no dir res, perquè si no tot allò després ho poden fer servir.
4: Clar, contra teva. A vegades has de vigilar, no? Què dius?
5: Exacte. Més val tenir la boca tancada. Fins a parlar amb l'advocat, boqueta que tancada. Jo és la recomanació que faria. I finalment, sí que hi ha un mite, no? Un mite que és una mitja veritat. Una mitja veritat, no? Que és això de que és que si em toca un advocat d'ofici és pitjor. A veure, pitjor. L'advocat d'ofici que et tocarà segurament també està exercint en la seva esfera privada. Clar, què passa? Les condicions, i aquí faig una reclamació, doncs, a les persones que conec del sector, estan mal pagats. Per tant, clar, és cert, i no crec que això els porti a fer malament la seva feina, però estan en una situació de tensió, de més tensionament, no? Per tant, jo aquí faig una crida a la millora també, no, de les condicions dels advocats d'ofici, perquè el dret a la representació amb un advocat és un dret fonamental. Per tant, això ha d'estar en les millors condicions, on juguem la vida, el futur de la vida de moltes persones. Aleshores, no és pitjor un advocat d'ofici, és un professional que té els coneixements en la matèria, i per tant, doncs, es desenvolupa com correspon. Ara bé, s'han de millorar les condicions dels advocats d'ofici, i d'aquesta manera segurament també trencarem una mica amb aquest mite, perquè destensionarem en general la justícia, que està molt tensionada.
4: Doncs mira, amb aquesta reivindicació laboral pels advocats d'ofici acabem el programa d'avui. Jan, moltes gràcies per descobrir-nos aquests drets que tenim al carrer i al jutjat. Ens retrobem un altre dia a Drets de Butxaca.
5: Ens retrobem el proper dia, i recordeu, el DNI sempre a la butxaca, igual que els drets.
6: Però que maca, que maca, Radio Vila Sacra, la més guapa, tant pel dia com la nit.

0: Original?
1: Sí.
0: Única?
1: Sí.
0: Creativa?
1: Sí.
0: Entenedora?
1: Sí.
0: Divertida?
1: I tant.
0: Intel·ligent?
1: Molt.
0: Innovadora?
2: La principal.
3: A més...
4: Sensacional.
3: Ei, a l'Alt Empordà.
5: Ràdio Vila-sacra.
1: Sí. Ah, quina sort.
6: Un espai de 5 estrelles.
7: L'actualitat, el teu idioma.
8: L'emoció.
9: La màgia.
10: La passió.
11: Què més es pot dir?
12: Sou molts els que estareu de vacances, però també sou molts els que treballareu. Sigueu del primer grup o del segon, nosaltres estarem aquí. Tant si ens sintonitzeu una estona al matí, mentre esmorzeu, abans de baixar a la platja o a la piscina, com si ens poseu al cotxe o al tren o al bus anant cap a la feina.
13: Radio Vila-sacra!
12: Amb les manies i fòbies de cadascun dels que ens posarem davant d'aquest micròfon. Però ja m'enteneu, 365 dies l'any. Mentre el món no s'aturi, nosaltres tampoc.
13: Radio Vila-sacra!
12: No és pas poca cosa. Nosaltres hi serem. I si ens voleu acompanyar, estarem encantadíssims que ho feu.
14: Perquè ho tinguin en compte.
15: Amb la col·laboració de BN Group.
16: Imagina, crea, sorprèn.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: L'addicció que perpetuen els adults és la necessitat que alguns tenen de pagar per no tenir accés al mòbil durant una hora. És el que es coneix com Offline Club, un moviment que va néixer a Amsterdam i que fa 2 anys va arribar aquí. La majoria dels assistents tenen entre 30 i 45 anys i en aquestes trobades busquen reconnectar amb ells mateixos, amb l'entorn i també estar presents. La Mònic Golay, fundadora de la capital catalana, ironitza sobre la necessitat d'aquestes reunions, però assegura que a dia d'avui una de les maneres de gestionar la hiperconnectivitat.
2: O sea, esto nos lo dicen hace 20 años y me hubiera reído hasta yo. Pero es que es muy difícil desconectar, ¿no? Porque siempre tenemos el hábito de querer estar conectados a todas horas y el aburrimiento no tiene cabida en nuestro día a día. Entonces, a la mínima, pues sacamos el móvil, pues miramos esto o entramos en alguna red social.
1: Una desconnexió digital que és molt necessària i també un dret, si parlem en concret de la desconnexió digital en l'àmbit laboral, Llorenç.
3: Poder desconnectar durant les vacances és un dret dels treballadors. En l'actualitat, gran part d'aquesta desconnexió passa per deixar el mòbil de banda i oblidar-se de tot el que està relacionat amb la feina. Missatges, trucades, correus, un seguit de coses que poden estar alterant la nostra tranquil·litat. Eduard Blasi és advocat expert en dret digital.
4: No tenir aquesta sobrecàrrega digital o aquestes obligacions que a vegades tenim a contestar doncs, certes comunicacions i que realment no ens deixen aprofitar realment les vacances.
3: De vegades els treballadors poden sentir-se pressionats per respondre a missatges i correus dels seus caps, però fer-ho mai serà una obligació ni pot portar conseqüències negatives.
4: Ens poden enviar un correu mentre estem de vacances, ens poden enviar un WhatsApp mentre estem de vacances. El que no s'espera és que el treballador contesti. Òbviament, hi ha una sèrie de cauteles que ha d'adoptar també una empresa i si és conscient que està utilitzant un telèfon personal, doncs en principi evitar també utilitzar aquest canal.
3: Si l'empresa no respecta el dret, els treballadors hauran de comunicar-ho internament als departaments jurídics i legals o bé denunciar-ho davant la inspecció de treball.
0: A Ràdio Vila-sacra. Busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber i no la que ens volen fer saber.

0: L'activitat física és saludable a totes les edats. L'activitat física té un munt de beneficis. Ajuda a sentir-se millor, estar més relaxat, amb més energia i amb més facilitat per dormir i descansar.
1: Millora el funcionament de tot l'organisme. Tonifica els músculs, les artèries i el cor, els ossos, les articulacions i el sistema nerviós.
0: Millora l'estat d'ànim i facilita les relacions socials.
2: Ajuda a prevenir i a tractar l'excés de pes.
1: 60 minuts diaris d'activitat física moderada millora el creixement de joves infants.
0: Poseu-vos en marxa.
2: Sumeu minuts d'activitat física al llarg del dia.
0: Adults i gent gran, 30 minuts. I nens i joves, 60 minuts.
1: Trieu activitats que us agradin i compartiu-les amb familiars o amics.
0: Sigueu persones actives.
2: Camineu i pugeu escales en lloc d'agafar l'ascensor.
1: Jugueu amb els nens, amb el gos.
0: Balleu.
2: Treballeu a l'hort o al jardí.
1: Feu excursions per la ciutat o la natura.
0: Limiteu el temps d'estar asseguts davant del televisor.
2: Sortiu a passejar.
0: Sigueu persones actives. Fer activitat física és cuidar-se.
3: Què és per a tu una llar? Per nosaltres, una llar és alegria. És on comparteixes i busques tranquil·litat. Una llar és amor, intimitat i on passa la vida. Però sobretot, una llar ets tu i tot allò que et fa sentir.

0: informació, música, entreteniment.
1: Després d'un matí de platja, res de sofà. Chaotic World. Totes les tardes tardeu a Croquits. El primer i únic per la mainada. A partir de 7 anys. Amb jocs, acrobàcies, sempre amb l'atenta mirada dels monitors i els pares prenent alguna cosa sota l'aire condicionat. El trampolí park més gran d'Europa us espera a tots. A la sortida Girona oest de la P7. chaoticworldgirona.com. També Instagram.

0: ni.
1: Tanca els ulls.
2: Mama, t'havia de dir això. Els cursos d'idiomes a l'estranger de Rosa dels Vents són literalment flipants. He fet col·legues de mig món. He parlat davant de tota la classe. I el profe m'ha fet thumbs up. T'ho juro, mama, és brutal.
3: Cursos d'idiomes a l'estranger amb Rosa dels Vents. De confiança per a tu, inoblidable per a ells. Rosa dels Vents.

0: Llibres de ciència. La nostra proposta d'avui és el llibre Intel·ligència Artificial de la prestigiosa investigadora nord-americana Melanie Mitchell.
1: L'obra ens ofereix una visió sobre la història de la intel·ligència artificial i com està transformant el món des de vessants molt diverses. El llibre resumeix algunes de les principals fites que ja ha aconseguit la IA i també els temors que envolten la seva evolució futura i planteja preguntes a debatre com fins a quin punt són realment intel·ligents aquests programes informàtics, què passa si cometen errors, fins a quin punt la IA s'assemblarà als humans o si és preocupant que pugui arribar a superar-nos. Tot plegat, acompanyat de molta informació sobre els principals models d'aprenentatge automàtic del moment i sobre els científics que els han fet possible.

0: El comerç de la teva ciutat, sempre al teu costat.
1: Primavera, viatja i desconnecta de veritat. Posa el teu cotxe en mode avió. Aparca el pàrquing oficial d'Aena i oblida't de les preocupacions. Còmode, proper i disponible a l'aeroport a un pas de totes les botigues i serveis de restauració. Estalvia.

0: I allà una panerola. I aquí una rata.
1: És qüestió de control i eliminació. I fora plagues en saben molt d'això. Ah, ho fan amb estratègies i mètodes sostenibles. I això és important. Hi ha plaga? Foraplagues.com. Informeu-vos. 972-44-72-20.
2: Uau, déu-n'hi-do.
1: Quan fa que no fas una mariscada? És una festa de sabors de mar. Navalles, tamborilles, calamars a la romana, cloïsses, musclos, gambetes, escamarlans o unes garoines vora el mar ben fresques. El millor moment és ara.
3: Restaurant Els Pescadors de Cadaqués. Reserva al 972 25 88 59.

0: mica de cuina, un gram de poesia, una unça de tendresa, un petricó d'entusiasme, una terça de solidaritat, una mesura d'il·lusió i un pessic d'amor.
1: Ràdio Vila-sacra.
0: Una recepta per l'esperança.

0: I parlant d'emocions.
1: 58.
2: Diuen que no saps el que tens fins que ho perds. No sabies el valor que podia tenir un paisatge. Ni eres conscient de com necessitaves la tramuntana. Tampoc no sabies que el mar, la sorra i la natura formen part de tu. Ni que una posta de sol et podia emocionar. I quan menys t'ho esperes, tot es capgira. Però respira.
3: Ràdio Vila-sacra, sensacions del món en exclusiva.
2: Perquè tot això no ho has perdut.

0: Volem saber com et lleves.
1: Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
2: Aquesta és la diferència.
3: Pues no me n'entero.
4: Torna-li a dir que no el té prou clar, torna-hi.
1: Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
2: Aquesta és la diferència. Oh!
5: Ole!
2: Oh!
5: Ole!
2: Oh!
5: Ole!
6: Uns diuen sí, sí, sí. Altres diuen no, no, no. Uns d'això, altres d'allò. A Ràdio Vilasacra només, sensacions i punt. Senzillament i així de fàcil. Què vols fer-hi? És el que hi ha.

0: Tria Bacus i rebràs els teus llibres en només 48 hores. Ho trobaràs tot al web, fàcil, ràpid i a un sol clic. Bacus patrocina aquest espai.
1: Rondalles a peu d'escala. Històries de llegendes reals que formen part de la nostra cultura popular. Amb Jaume Escala.
2: Llegenda d'en Peroi de Vilassar i les bruixes de la cova de les Encantades de Cabrera. La història d'en Peroi que ens explica Lluís Guardiola en la seva excel·lent monografia històrica sobre Vilassar de Mar és molt similar a la d'en Perot de Cabrera que va recollir Francesc Cabreres i Candi. Segons explica la llegenda, les bruixes del cau de la mala dona el viraren mar endins en direcció al cap Setira. Fou en la posta de sol d'un dia del mes d'abril. En Peroi s'havia fet a la mar sense remitger, tot sol, i ja havia pescat uns quants calamarsos. Cansat, s'adormí sota el banc de popa. Despertant de sobte, a causa d'una gran fresa, veié set bruixes a bord que guarnien una llatina i un floc amb les randes més fines, furtades a les noies de Cabrera. Quatre de les bruixes es passaren a popa i bufant molt fort, molt fort, llançaren la barca mar endins, com si volés. Al cap de poc, arribaren a Amèrica. En Peroi, completament espaordit, restava allà sense dir ni un mot. De sobte, les bruixes desaparegueren. Les unes s'enlairaren fins als núvols. I apa, vinga, a fer ploure i pedregar. Les altres s'endinsaren pels avencs insondables i vinga, a provocar terratrèmols i a desviar els rius. Els seus xiscles es convertien en llamps. Cada rialla era un tro dels més sorollosos que mai no havia sentit en Peroi. I cada respir era un huracà. Completada la seva destructora missió, les bruixes emprengueren el viatge de retorn amb la mateixa barca. I per tal de reparar les perdudes forces, es cruspiren els calamarsos que en Peroi havia pescat hores abans. En clarejar el dia, ja eren novament a Vilassar. Tot seguit, plegaren les randes que els servien de veles i fent-ne unes altres, volàrem de nou al cau de la mala dona. En Peroi deixà la barca a la platja, caminant com un dropo, meravellat d'aquell viatge a Amèrica d'anada i tornada fet en una sola nit. I com a testimoni del que després explicaria, portà a casa seva un tros de punta de coixí que les bruixes s'havien descuidat i que restà entortolligat en un escàlem. Aquest tipus de rondalla les trobem per tota la costa catalana i fins i tot fora de Catalunya.
1: Rondalles a peu d'escala.
0: Perquè les històries humanes no quedin en l'oblit. Perquè sense les veus locals, la mirada és incompleta. Perquè necessitem context i una mirada crítica. Perquè els algoritmes no et diuen el que has de saber. Perquè no volem deixar ningú fora, ningú enrere. Per què? El motiu ets tu. Nació, el mitjà líder en català. Uneix-te a la comunitat naciodigital.cat.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Els vehicles electrificats a Catalunya s'han imposat en el 26% de les noves matriculacions entre gener i juliol, 2 punts per sobre de la xifra de l'any passat i pràcticament el doble que el 2024. D'aquests vehicles, el nombre major són elèctrics purs per sobre dels híbrids endollables. Ho ha explicat la consellera d'Empresa i Treball, que ha destacat que el pla d'impuls al vehicle elèctric consolida l'auge del vehicle electrificat en detriment dels dièsels i benzina, que presenten un retrocés en les matriculacions. A través d'aquest pla, el govern també ha posat a l'abast unes subvencions de 5 milions d'euros per a projectes d'innovació. La conselleria preveu que a finals d'aquest any, de 2006, se superaran els objectius inicials.
0: La tria de notícies del dia de Ràdio Vila-sacra. Ser a prop vol dir veure les coses més bé.

0: programació especial centrada en el benestar físic i mental.
1: Però això què vol dir?
2: Com més siguem, més farem, per descomptat.
1: Carai.
3: Per evitar l'efecte tafaner.
4: És impossible fer-ho tot.
1: Ara, jo ho havia aquí,
5: ara.
6: Això és de riure. No.

cançons a peu d'escala. Grans èxits de la música de tots els temps, explicats i interpretats per Jaume Escala. Cançons a peu d'escala.

La cançó 20 anys és del gènere de l'habanera. És una història d'amor que acaba amb una desil·lusió després de moltes dècades de moments compartits. La cançó va ser escrita per la compositora cubana Guillermina de Aramburu a l'any 1935 i musicalitzada per la seva amiga de la infància, Maria Teresa Vera, qui la va interpretar 27 anys i la va transformar en una cançó, en una joia de la cultura cubana. A més, la cançó ha tingut moltes adaptacions, en podem dir alguns dels artistes que l'han cantada, com Pablo Milanés, Diego El Cigala i Omar Portuondo, que sempre la inclou en el repertori de Buena Vista Social Club. És una cançó que ja té uns 84 anys, però és d'aquestes cançons que sembla que no tinguin edat. És un gran èxit dintre del món de les habaneres.

0: cançons a peu d'escala.
1: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
2: El govern Israel vol expropiar 2 quilòmetres quadrats de territori palestí, fent servir com a justificació l'herència jueva de les ruïnes del poble de Sebastia, al nord de Cisjordània. L'Ajuntament palestí ho ha aconseguit aturar de moment amb l'ajuda de la UNESCO. La utilització partidista de l'arqueologia per part d'Israel desperta indignació també entre els arqueòlegs israelians. Sebastia, Jordi Brascó.
3: Malgrat a Sebastia hi han viscut, entre moltíssims altres, assiris, babilonis, perses i romans, és l'herència jueva, i que en el seu dia fos la capital del regne del nord d'Israel, el que el govern israelià utilitza com a justificació per exigir que les ruïnes i el territori que les envolta siguin seves. És, de fet, una tònica habitual a Cisjordània que indigna fins i tot arqueòlegs israelians com l'Alon Arat.
4: Israel ha escollit centrar-se en períodes de temps molt curts per crear la imatge mental i física que aquest territori sempre ha estat jueu, des de l'inici dels temps.
3: Convençut que aquesta aproximació és tramposa i que es podria extrapolar fins a l'absurd a pràcticament tot el territori mundial, l'Alon, que dirigeix l'ONG Emek Shave en defensa dels drets de les ruïnes antigues, va recomanar una solució d'emergència a l'alcalde de Sebastia, Mohammed Azem.
5: Van proposar a la UNESCO d'incloure Sebastia a la llista d'espais patrimoni de la humanitat en perill davant l'escalada de l'agressió israeliana. Esperem que tinguin prou capacitat i facin els procediments necessaris per evitar que el poder ocupant interfereixi en la història i l'herència de Sebastia.
3: De moment, la UNESCO ha interromput el projecte d'expropiació. Aturar Israel a tot Cisjordània, però, no serà tan fàcil. Com Sebastia, hi ha diverses ruïnes on el govern hi té fixada la mirada. Els colons jueus ja han començat a fer-se les seves.
6: Ràdio Vila-sacra.
7: Davant un futur tan canviant com incert.
8: Si busques autenticitat,
9: Ràdio Vila-sacra.
8: Perquè t'assessorem i t'oferim troballes que ni t'imagines.

0: Escolta.
1: En un segon de distracció, pots tenir un accident i et persegueix la resta de la teva vida. Un segon et pot canviar la vida. Quan condueixis, evita les distraccions.
2: Quan la realitat és trista i avorrida,
3: el millor és inventar-se una bona història.
4: A Ràdio Vila-sacra tenim les millors històries.
5: Convertides en sensacions.
6: El secret de l'amor. Rafael, 67 anys. Teresa, 65 anys. 40 anys casats.
7: Tu saps que les persones, els consells, si la dona... Jo, això ho parlem moltes vegades, aquestes parelles que es casen, que no perquè estiguin, que s'hagin ajuntat, que ja faci anys que viuen, i després diuen de casar-se i després se separen. Jo aquí li trobo una miqueta no legal, o a ella sobretot, t'ho dic en sèrio, no la trobo legal amb ella, perquè una persona que jo he conegut, que han estat 5 anys i 6 anys i 7 anys junts, vivint vida junts, com un matrimoni, que això no passa res, i que després a cap de l'any s'han separat, això ella no se l'ha estimat ja ni des del principi. Se li ha anat la il·lusió, que diem tu, que s'ha anat la il·lusió, perquè una cosa és una il·lusió i una altra cosa és amor. No confonem una cosa amb l'altra. Si hi ha una certa confiança, jo he fet molts viatges i he estat 8 dies sola. Pues ell m'ha de tindre la confiança de dir, coi, la meva dona se'n va.
8: Jo l'he deixat anar sola, perquè clar, jo no he pogut anar-hi per raons de feina, i jo l'he deixat anar sola amb tota la confiança. Vull dir que la mateixa confiança que jo l'he tingut a ella, ella me l'ha tingut a mi.
7: Aquí s'ha tocat el tema dels regals, i no fa que regal, perquè mira, una vegada m'ha fet algun regal, i llavors jo sóc una, com te diré jo, tu saps que fan una subhasta, hi ha una subhasta de joies cada mes, i jo fa molts anys que vaig allà. Jo m'ho compro tot el que vull, i el que puc, cuidado, eh? Si ell una vegada em va regalar un collar que me va parar les tiroides, i jo li vaig dir, papa, m'agrada molt, fill meu, però tu has anat amb una joieria, carinyo.
8: Bueno, sí, només ha sigut aquest cas, però clar, jo, pues, en vista de... en qüestió de regals, jo li dic sempre, mira, a veure si compra el que tu vulguis, perquè jo, primer, que jo no tinc idees. Les dones tenen més idees de fer regals, de el que l'home necessita, però jo no tinc idea. Llavors jo li dic, mira, agafa els cèntims, te'n vas,

0: I parlant d'emocions.
1: 70. Ganes de clàssics?
2: Tota la seva hora, la selecció mesurada al detall a Ràdio Vila-sacra.
1: Parlant de música, amb Margarida Arbàs.
3: Sabeu quina diferència hi ha entre un cor i una coral? No cal donar-hi gaires voltes, perquè tant cor com coral són un conjunt de músics que canten simultàniament i l'entitat en què s'agrupen. Coral ve de cor. A partir de societat coral es transforma en un substantiu femení, una coral. Mentre que cor i coral són dues paraules que volen dir el mateix, sinònims, la paraula cor designa tant l'òrgan que ens batega dins del pit com un conjunt de cantaires. Un cor i l'altre són paraules idèntiques, homònimes, però ni volen dir el mateix ni tenen el mateix origen. El cor de dins el pit ve de cor en llatí, que també designa l'òrgan anatòmic. En canvi,

El cor com a grup de cantaires ve del llatí chorus, a partir del grec choros, que vol dir dansa enrotllana. Els famosos cors de claver van néixer a Catalunya al segle XIX amb el lema Progrés, Amor i Virtut, i el moviment coral català aplega més de 30.000 cantaires, dels quals uns 700 pertanyen a la Federació de la Catalunya Nord. Al País Valencià, la Federació de Societats Musicals la integren 40.000 músics i 60.000 alumnes. Està vinculada sobretot a les bandes i formacions orquestrals, però al País Valencià també hi ha societats corals, com ara el Micalet, més que centenària, i a les Illes Balears la intensa tradició de glosadors i balls de bot no impedeix que també hi hagi cors, com la Coral Universitat de les Illes Balears. A tots els territoris de parla catalana hi ha una cultura musical d'arrel popular molt potent, i hi ha cors. Del sentiment interior de les persones també en diem cor, i a través de la música i de la llengua, els cors, les corals, expressen i fomenten vincles emocionals. No és estrany que la paraula amor ja aparegués al lema inicial dels cors de claver, progrés, amor i virtut. Sens dubte, som gent de cor.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.

0: canvi de paraules entre llengües és una cosa natural. Si en català condemnem els castellanismes és perquè, sobretot des de fa unes dècades, en tenim masses. I perquè el castellà aboca moltes més paraules a la nostra llengua que no pas al revés. Sigui com sigui, els que fan el diccionari són raonables. I com que saben que és natural rebre paraules d'altres llengües, hi han acceptat alguns castellanismes. Per exemple, tot i que el diccionari hi ha gratis, les formes pròpies del català són gratuït o de franc. Buscar està acceptat, però originalment en català només s'havia dit cercar. Entregar i entrega són altres d'aquests casos. Les formes més genuïnes en català són lliure i lliurament.
1: Salut i humor!

0: En aquesta emissora experimentem, juguem, provem, busquem i practiquem amb tot allò que el món audiovisual genera. Ho fem sense ànim de lucre i per pur amor a l'art, i per oferir quelcom que res a veure té a veure amb res, ja que som uns aficionats, amb molt sentit de l'humor. Com bé saps, tens emissores molt més professionals i acurades en el dial. Per tant, si ens tries és perquè vols sentir.
1: No et prometem res, ni et garantim res. Això sí, et donem les gràcies per deixar-nos fer i desfer sense motllos.

0: Som com som.
1: Una nova iniciativa, Celicity, pretén crear la xarxa social de referència per a les persones que mengen sense gluten. A través de diferents canals, com una pàgina web i una aplicació mòbil, ofereixen informació i serveis als seus membres. La plataforma inclou informació sobre alternatives al gluten, articles d'experts, geolocalització d'establiments i receptes de cuina, entre altres serveis. A més, ofereix als seus membres una caixa sorpresa amb una dotzena de productes sense gluten a un preu inferior al de mercat. José Luis Rodríguez és el fundador de Celicity.
2: El que nosaltres volem formar és una comunitat que realment estigui en contacte amb ella mateixa, però nosaltres el que oferim és la geolocalització d'establiments a la nostra app de restaurants i comerços, principalment, junt amb panaderies, pastisseries, etc., perquè les persones puguin anar a comprar o a menjar productes sense gluten en qualsevol lloc del món. Boxfree, que és una caixa amb productes sense gluten, que per als celíacs i les persones que mengen sense gluten té l'avantatge, per una banda, de que és més barata que comprar els productes individualment, per una altra, t'ajuda a descobrir nous productes i a un preu raonable. I a més, te'ls portem a casa. En tots els nostres canals, la web, la newsletter, xarxes socials, la pròpia app, informem de tot el que necessiten els usuaris que tenen aquesta condició, la necessitat de menjar sense gluten.
1: L'objectiu final de Celicity és normalitzar l'accés als aliments a persones que no consumeixen gluten, sobretot celíacs, conscienciar la societat i minimitzar les barreres que troba aquest col·lectiu.
3: Un viatge en el temps.
4: A l'Empordà, Ràdio de Vila-sacra, i ja està.

0: Al Centre Comercial Gran Jonquera ens fem encara més grans. Zara, Adidas, Stradivarius, JD, Bershka, Mango i moltes més. Ara, més gran que mai.
1: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
2: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Us ha passat alguna nit que heu buscat la lluna pel cel i no l'heu trobat? Aquest poema que ara sentirem ens explica aquest succés. I és que... on és la lluna quan no la veiem?
3: Hola, em dic Ibtissam Etakel Hassani. El meu poema es diu La lluna. El llibre es diu Bona nit, lluna, de l'autora Núria Albertí. L'he triat perquè m'ha agradat el tema. La lluna. He buscat la lluna en la fosca nit. No està a la teulada ni a sota del llit. No està arreglant els núvols ni per l'horitzó. No està entre les cases, tampoc al balcó. Pot ser per jugar, avui s'ha amagat i d'un befal allà s'ha penjat.
2: Moltíssimes gràcies, Ibtissam. Aquest poema tan ben recitat ens ha donat una idea. Descobrir on és la lluna quan al cel no la veiem. Fins al proper Embaladits. Adeu.
3: Adeu, Embaladits.
1: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits?
4: Deixa'ns un missatge al contestador.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: El primer ministre israelià Benjamin Netanyahu ha rebutjat explícitament el pla de Donald Trump per continuar el procés de pau a Gaza. El document anunciat pel president nord-americà fa més d'una setmana preveia el desarmament de Hamas. L'organització palestina ho havia acceptat si l'exèrcit hebreu es retirava de la zona. Netanyahu ha deixat clar que no ho pensa fer.
2: Israel rebutja el document de 15 punts. He sentit que hi ha gent que diu que no ho hem dit. Ho hem dit, però ho repeteixo. Israel rebutja el marc dels 15 punts.
1: De fet, la resposta inicial a l'anunci del pla va ser bombardejar Gaza i matar una vintena de persones el cap de setmana passat. Hamas ha exigit avui als Estats Units que pressioni Netanyahu perquè respecti el full de ruta i no hi posi traves per motius electorals, segons ha dit l'organització a l'agència France Press. D'altra banda, Israel ha continuat avui bombardejant diverses localitats del sud del Líban, tot i els suposats avenços anunciats pel president libanès en les negociacions amb els israelians.
3: Ràdio Vila-sacra.
4: Davant un futur tan canviant com incert.
5: Sentim la comunicació local.

Només necessitem una veu i un micròfon. Des dels seus orígens, la ràdio ens informa, ens entreté i, sobretot, ens obre la imaginació. Es va estrenar el 1924 i, d'aleshores ençà, la nostra història radiofònica és plena de moments històrics i curiosos que us convidem a recordar tot seguit.

0: és Ràdio Vila-sacrà. És el més gran dels arxius audiovisuals de sensacions de l'Empordà.
1: T'hi apuntes?
2: Contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-19-70-62.
3: WhatsApp.
4: Quan no és un all, és una ceba. Per posar-hi dades, al juny només el 50,5% dels trens va complir amb l'horari i encara hi ha 183 trams amb la velocitat limitada. I no ens enganyem, de moment només són desperfectes materials, però qualsevol dia l'accident serà mortal. I llavors què ens explicaran? En fi, cal fer molta calistènia mental per governar aquest país sense assenyalar l'infrafinançament deliberat i espanyolitzador que rebem. El desastre és absolut i per sortir-nos-en caldrà ser creatius. Ofereixo la meva comarca perquè no s'inverteixi ni un duro en infraestructures i que aquests calés es destinin a altres indrets. Com més sotracs tinguem a les carreteres i pitjor s'hi arribi, millor. Potser així no ens hi arriba més gent de Barcelona.
5: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
6: Truca!
2: Repetiràs. Rebudes més de 5.000 trucades entre contestador i WhatsApp dels addictes a Ràdio Vila-sacra.
7: És molt divertit, s'ho passen molt bé.
8: Escolta.
9: I aquí, pues, a fer la memòria. Pues estoy sola y tengo 90 años. Me gusta, es que me gusta mucho.
10: Te donen una pau, te donen una tranquil·litat.
11: Jo crec que és molt important tindre'ls. Aquí ens han ensenyat moltes coses més, moltes teràpies, i ells han ajudat en tot.

Quan circulis per la via pública, respecta els senyals de trànsit. Passejant o amb cotxe, siga cívic. Projecte subvencionat pel Servei d'Ocupació de Catalunya amb el cofinançament del Fons Social Europeu.

0: Escolteu La història secreta.
1: Doncs imagina.
2: Un pobre home se'n lleva de matí, dri-di-dri-di, de la mola del molí, cutri-cutrec, el moliner, el moliner, torna, turuli fa la rec-rec-rec, quan s'ha collat, turulirà, qui volrà molt remolirà. Agafa el sac i sonosa i s'embadra't el molí, dri-di-di-di, de la mola del molí, cutri-cutrec, el moliner, torna, turuli fa la rec-rec-rec, quan s'ha collat, turulirà, qui volrà molt remolirà.
3: Sigues intel·ligent.
4: Fer volar la imaginació.
5: Sí.
6: Eternament.
3: Ai.
7: L'opció dels que en saben.
8: Gironit.com.
9: Agenda, notícies, consultes, novetats musicals.
8: Gironit.com.
9: Concursos, entrevistes, fotos, vots de treballa.
8: Gironit.com.
9: IMAP3, xat, fòrum, directori local, locals i municipis. Tot el que busques ho trobaràs a...
8: Gironit.com.

0: Buidaixin gran és una motxilla que pesa molt, perquè cada dia t'hi posa un roc més.
1: Històries plenes de dolor.
2: Hem d'assumir que no sempre curarem.
1: Històries plenes de vocació.
3: Estàs més o menys contenta?
4: Jo estic contenta. Si estic viva, estic contenta.
1: Històries plenes de vida.
5: És Ràdio Vila-sacra.
6: Jo sempre estaré aquí al teu costat, passi el que passi.
7: Alça, Manela!
8: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

0: Llibres de ciència.
1: Avui us proposem un llibre que ens descobreix aspectes desconeguts dels neandertals i posa en valor les seves contribucions a l'evolució humana.
2: Es tracta de l'obra El neandertal desnudo, de l'especialista mundial en aquests homínids, Ludovic Slimak. El llibre ens porta a fer un recorregut des del cercle polar àrtic fins a la Mediterrània a través de jaciments amb troballes neandertals que ens descobriran uns jacers sorprenents amb una intel·ligència no prou reconeguda, segons l'autor. El llibre representa una visió diferent sobre els neandertals que qüestiona moltes de les coses que creiem saber sobre ells, sobre les raons de la seva extinció i la influència que van tenir en els humans moderns.

0: Una mirada al patrimoni material, immaterial i humà de Catalunya.
1: Els periodistes són l'instrument perquè tot allò que passa al món arribi a la ciutadania, és a dir, el nexe entre el dret a informar i el dret a la informació. Però la veritat no sempre agrada i cal desfer-se del missatger. Hem parlat amb l'Edith Rodríguez, vicepresidenta de Reporteros Sin Frontera Espanya, per conèixer de primera mà la persecució que pateixen els periodistes i, sobretot, el per què.
2: Estan perseguidos porque cuentan la verdad. Están perseguidos porque son molestos para el poder. Están perseguidos porque vienen a contar historias que incomoden.
1: Una situació que empitjora en funció dels països on els periodistes intenten treballar. El pitjor escenari, aquells amb règims autoritaris, amb una molt baixa qualitat democràtica, i aquells que controlen la justícia, per això són tan permissius amb els crims comesos contra els periodistes.
2: Porque los países que encarcelan impunemente, que asesinan impunemente a periodistas, suelen ser países autoritarios que obran sin responder a estàndards de drets humans.
1: La informació és poder, per això hi ha qui la vol controlar. Ho sap en Ricard García Vilanova, fotoperiodista barceloní segrestat per Estat Islàmic ara fa uns anys a Síria mentre cobria el conflicte bèl·lic.
3: I al final qui controla el relat, lamentablement controla la història.
1: Mai ha volgut ser protagonista perquè ens explica, ell va poder triar.
3: Perquè nosaltres no som una notícia, nosaltres simplement som els transmissors de les històries que tractem d'explicar per sensibilitzar justament l'opinió pública, i aquesta és la nostra missió, perquè al final el que controla el missatge és una altra forma també de combatre a la part contrària.
1: Des de Reporteros Sin Fronteres Espanya defensen que la figura del periodista s'ha de protegir i també envien un missatge a la ciutadania.
2: La societat ha perdido de vista la importància crucial de la informació i de la llibertat de premsa en la pròpia salut democràtica, no?

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Multa milionària emet a la companyia tecnològica propietària d'Instagram, WhatsApp i Facebook. Un jutjat nord-americà l'ha sancionat amb gairebé 570 milions d'euros pels danys psicològics que causen les seves xarxes socials als nens i adolescents. La sentència condemna Meta a destinar aquests diners a un fons per reparar la salut mental dels joves perquè considera que la seva forma d'operar perjudica la salut i seguretat dels adolescents. El jutge també ordena a la companyia establir límits temporals per als joves, restriccions a les notificacions i que millori el sistema de comprovació de les denúncies d'abusos de menors. Multa milionària emet a la companyia tecnològica propietària d'Instagram, WhatsApp i Facebook. Un jutjat nord-americà l'ha sancionat amb gairebé 570 milions d'euros pels danys psicològics que causen les seves xarxes socials als nens i adolescents i que millori el sistema de comprovació de les denúncies d'abusos de menors.
0: A Ràdio Vila-sacra. Busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber, i no la que ens volen fer saber. Gaudim de la música.
2: De tots els temps.

Noticiari d'Havaneres, un espai on us explicarem, si no tots, molts dels secrets que envolten el món de l'Havanera.

0: vestida de nit. Per molts, l'havanera més bonica. Bonica ho és, com popular. De les més conegudes darrere clar, de les havaneres top a Catalunya, com el meu avi. Us parlem avui de Càstor Pérez, compositor de vestida de nit. Bon dia, Martí.
1: Hola, macos. Un plaer parlar-vos avui d'en Càstor Pérez, que no només va escriure una havanera preciosa, va fer molta feina en favor de l'havanera. Ja ho veureu.
0: Molt interessant conèixer més enllà de l'obra del compositor.
1: Sí, Càstor Pérez va ser molt més que un compositor d'havaneres. De fet, masses no en va escriure. Càstor Pérez Dis va néixer l'any 1955 a Coll de Nargó, fill de pares gallecs, d'Orense, concretament del poble Correxousa. De nen, va viure en diversos llocs de la península, fins a instal·lar-se definitivament a Palafrugell.
0: Clar, si vas a parar a Palafrugell, hi ha moltíssimes possibilitats de coincidir amb el món de l'havanera.
1: Sí, diuen que als 17 anys hi comença a involucrar. S'incorpora al grup Port Bo.
0: Un moment. Port Bo, amb 17 anys? Quina entrada més directa al món de l'havanera. Arribar i moldre. Pam, directament a formar part d'un dels grups capdavanters de l'havanera.
1: Sí, va entrar-hi amb en Xiqui Ramon, que es van unir amb Pitu Rompos, els fundadors Ernest Moretó, Carles Mir i Josep Xicoira. 5 anys més tard, els fundadors del grup fan un pas al costat i deixen els joves al capdavant del trio Port Bo, deixant a Càstor Pérez la direcció musical del grup. Escoltem-nos, canten l'havanera, Temps perdut.

0: Que gran en Càstor! Arriba al càrrec de director del grup i, clar, fent una gran feina, oi?
1: Sí, va ser-hi durant 22 anys, arribant a enregistrar 6 treballs discogràfics. A l'any 1994 deixa Port Bo i funda el trio d'Avaneres, Cao Bana, Enfonso Carreras i Pere Veí. A l'any següent marxa en Pere Veí del trio i ara és un duet. Escaliu es titula. Nom que resulta que coincideix amb el d'un altre duet i 2 anys més tard es canvia pel nom Duet. L'any 2001 el duet passa a trio amb la incorporació de Lluís Bofill. Escoltem ara l'Avanera, el pirata Joan Torrelles, pel grup Duet.

0: Gran feina la d'intèrpret. Només cantava en aquestes agrupacions?
1: No, en Castor ja des de Portbou cantava i tocava la guitarra als grups d'havaneres. El 2003, al costat de Pere Molina i Xavi Joan Ama, crea el grup d'havaneres L'Empordanet, darrer grup del que forma part i n'és director musical. Escoltem com canten l'havanera, l'Havana se llama Elena.

0: Veig que va formar part de diversos grups d'havaneres. Tenia inquietud per crear iniciatives d'aquest tipus.
1: Sí, el seu darrer projecte, sense deixar el grup l'Empordanet, va ser la creació de Cuba Cant, al costat de Neus Mar i Enric Canada, amb la intenció de treballar les primeres havaneres cubanes per a veu femenina, amb un espectacle titulat L'essència de l'havanera. Aquesta seria el seu darrer projecte, ja que Càstor Pérez mor a finals de l'any 2010.
0: Gran recorregut el d'en Càstor Pérez per grups d'havaneres, però hem dit a l'inici d'aquest episodi que va fer diverses coses per l'havanera. Què més va fer a part d'interpretar?
1: Va escriure havaneres, no masses, però de gran qualitat. Va investigar sobre l'havanera. Va publicar dos llibres, un titulat Port Bo i l'altre L'havanera, un cant popular. L'any 1989 va ser nomenat coordinador dels estudis per l'havanera a la península. Va fer a més conferències al voltant del món de l'havanera. Finalment dir-vos que va publicar 13 discos en total, 6 en Port Bo, 4 en duet, 2 amb l'Empordanet i un amb Cuba Cant.
0: Gran història la d'en Càstor Pérez. Excel·lent feina en favor de l'havanera. A tots els nivells. Creador, intèrpret, divulgador i sobretot amant de l'havanera. L'1 de novembre de 2021, al migdia, la Fundació Ernest Morató va inaugurar una placa dedicada a en Càstor Pérez a la plaça del Port Bo de Calella de Palafrugell, col·locada just a un dels murs exteriors de la taverna de Can Batlle. Acabem amb la seva obra magna, Vestida de nit, amb ell a la guitarra i la seva filla Sílvia a la veu.

0: no escoltar aquesta emissora si estàs conduint. Al quedar enganxats, sentint sensacions, podries quedar-te dormit.
1: Atenció!
2: Des del nostre oasi particular.

0: Associació Reemplan Flinfla. Ho entens ja?
1: Doncs això i així de clar.
2: Des de Girona.

0: Escolta. Quin tipus de criminal és més probable que aparegui a Netflix? Un assassí en sèrie?
1: Eo! Notícies, curiositats, música i

0: obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
1: Ai.
2: Ai.
1: I ara...

0: Totes les drogues tenen un efecte sobre el sistema nerviós central. Concretament, el punt comú de totes és la seva acció sobre el sistema límbic, la part del cervell que controla les emocions i els impulsos més primaris. Aquest control l'exerceix proporcionant als diferents estímuls sensorials externs una connotació afectiva agradable o desagradable. Per fer-ho, disposa d'uns centres de recompensa, l'estimulació dels quals produeix una sensació de plaer i uns centres de càstig. Aquest sistema controla la conducta provant d'obtenir estimulació dels centres de recompensa i evitar l'activació dels centres de càstig. Totes les drogues tenen en comú que activen el nucli accumbens. Aquesta és la base perquè es pugui produir una addicció. Molt més probable en el cas de persones amb una certa vulnerabilitat, com ara els joves, les persones que pateixen trastorns com ara l'ansietat, la depressió o l'esquizofrènia, i aquelles persones a les quals el seu entorn les condueix a una situació d'inestabilitat. D'aquesta manera, l'estimulació repetida d'aquest sistema per les drogues produeix canvis adaptatius que impliquen una disminució d'activitat dels centres de recompensa i un increment d'activitat dels centres de càstig, i fan que l'individu es trobi cada vegada pitjor en absència de la droga.
1: En el 107 de la FM...

0: música, entreteniment.
1: Benvolguts totes i tots. Us anunciem que la nostra missió es produeix per l'andana 107 FM i que té una continuïtat de 24 hores amb amanides carregades de sorpreses. Esperem tingueu un viatge agradable, entretingut i carregat de sensacions. La tripulació de Ràdio Vila-sacra us dona les gràcies per la vostra confiança.
2: Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Tots els mitjans de comunicació igual.
3: Doncs sí, tots fent el mateix. A veure, tots no. Ràdio Vila-sacra enamora.

0: les baixes, pels optimistes, per les pessimistes, per les que somriuen, per les presumides.
1: Ràdio Vilasacra.
0: Per les que ploren. Pels extrovertits, pels esportistes, pels músics, per les que llegeixen.
1: Ràdio Vilasacra.
0: Pels compromesos. Pels que ho tenen tot. Pels que no tenen res. Per les que s'equivoquen de festa.
1: Ràdio Vilasacra.
0: Pels grans. Pels petits. Pels no tan petits. Per les famílies.
2: Ràdio Vilasacra.
0: Pels joves calvos. Per les dansaires.
1: Ràdio Vilasacra.
0: Pels pescallunes. Pels romàntics. Per tots.

0: Els records omplen els nostres somnis i les nostres vigílies.
1: El secret de l'amor. Pere, 56 anys. Carme, 53 anys. 30 anys casats.
2: Hem tingut dos fills, el Robert, que té 29 anys, i la Janina, que en té 24.
3: Al principi costa d'habituar la parella, perquè cada un està acostumat d'una manera, d'una altra, costa, no? Però els primers anys és el més difícil, que és quan més parelles es trenquen, diguéssim, però quan es passen els primers anys, després ja venen sols. Ja...
2: I nosaltres també teníem una relació, perquè convisquem amb els seus pares, ja no és allà, doncs, que només estiguis d'acord tu, perquè quan convius amb els sogres, per exemple, doncs ells tenen una manera de pensar, una altra cultura, una altra manera de, un altre costum de fer les coses. No és als pobles, pot relacionar més la família perquè ho tens més a mà. A les ciutats, doncs clar, un té una feina aquí, l'altre la té allà. Nosaltres hem tingut la sort que ell al ser pastisser i jo m'he estat a la botiga, que m'ha agradat sempre molt, i la canalla, doncs, els hem tingut molt amb naltres.
3: Sempre hem estat junts. Sí. Al estar sempre junts, doncs, la relació, vull dir, quan estàs enfadat ho veus i quan estàs content també ho veus. És diferent. Un, si viu a fora, doncs, el dia que està enfadat no ho veus. La relació és més propera. Diguéssim, no és una relació així llunyana, és més propera.
2: És més propera i més intensa. La passió es perd. Queda l'amor, però la passió es perd. Aquell apassionament que tots els enfados els arregles al llit, llavors ara ja passa. Vull dir, els arregles parlant o dialogant o vint, doncs, per això mos hem enfadat, per aquesta tonteria, si això no res. Hi ha l'amor, la passió aquella se'n va.
3: Sí, no, és que és així, és així. Vull dir, ara, ja és diferent, els problemes ja els solventem d'una altra manera que no els solventàvem abans.
2: Sí.
3: Ara ja és una altra manera, ja. Amb els anys se'n vas aprenent.

0: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou doble de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
1: Després d'un matí de platja, res de sopar.
2: Chaotic World. Totes les tardes tardeo a Croquits, el primer i únic per la mainada. A partir de 7 anys, amb jocs, acrobàcies, sempre amb l'atenta mirada dels monitors i els pares prenent alguna cosa sota l'aire condicionat, el trampolí parc més gran d'Europa us espera a tots. A la sortida Girona oest de l'AP7, chaoticworldgirona.com, també Instagram.
3: Els tres titulars de la setmana a casa nostra.
4: Enxampen un taxi pirata que portava passatgers d'Empúria Brava a l'aeroport de Girona. Els Mossos denuncien el conductor i li troben amagat al maleter el distintiu de taxi il·legal. La barema s'avança a l'Empordà. Mas Llunes de Garriguella ha començat a collir raïm el 6 d'agost. Antoni Roig, del celler Mas Llunes, assenyala que la barema d'enguany és la més primeranca mai registrada, tot i que el raïm es troba en un estat sanitari i analític perfecte. Roben en tres vehicles a Empúria Brava i els enxampen després d'accidentar-se i quan intentaven fugir. Les víctimes van reconèixer de manera clara els tres individus que havien fugit després de l'accident. Lladres i mala gent, l'Empordà n'està ple, comenta un testimoni.
3: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.

0: I parlant d'emocions. No.
1: Que potser ens passem amb els experiments radiofònics. Doncs sí. Que fem massa joc de paraules, d'intencions, segurament humor negre moltes vegades, no ho neguem. Que juguem amb això i allò de manera un xic agosarada, tens raó. Però tot ho fem sense cap més desig de fer quelcom diferent i original, i amb cap altre motiu, ja que per fer el que fa tothom no cal fer gaire. No et sembla? Doncs això és Ràdio Vila-sacra, senzillament.
2: Tota la raó del món. El que fa tothom, ja ho fa tothom.
3: Ho sents? Són les marietes sobrevolant els nostres camps que cultivem respectant-ne la fauna i la flora i que us ofereixen una producció amb garantia certificada. Amb la col·laboració del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural i el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural. No deixis escapar la marieta. Aposta per l'agricultura sostenible. Més informació a www.produccióintegrada.cat.
1: Que potser ens passem amb els experiments radiofònics. Doncs sí. Que fem massa joc de paraules, d'intencions, segurament humor negre moltes vegades, no ho neguem. Que juguem amb això i allò de manera un xic agosarada, tens raó. Però tot ho fem sense cap més desig de fer quelcom diferent i original. I amb cap altre motiu, ja que per fer el que fa tothom, no cal fer gaire. No et sembla? Doncs això és Ràdio Vila-sacra, senzillament.
2: Tota la raó del món. El que fa tothom, ja ho fa tothom.
0: I parlant d'emocions...
4: Dos. A punt per dir sí? Yes.
5: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
6: Ara, obrim nova carpeta de sensacions. Segons estiu, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.
7: Benvingut. Records del meu marit, que m'està dient que et doni records, i records meus, una abraçada molt forta.
8: A veure...
9: Hola, nano.
8: Hola, bon dia.
9: Ja està dit.
8: T'ha de sentir la teva veu, de veure't l'anonimat que estàs.
9: Ja està dit. Vale.
8: Me n'alegro de sentir-te. Jo això sí, sempre ho he tingut molt clar. Ara, clar, sóc jo.
9: Ah.
8: Saps que m'explico?
9: Sí, sí.
8: Això sí que és bo.
10: Ja.
7: Mira, que jo ja us ho dic, que vosaltres no ho creieu,
8: A més, ens trobo que és molt positiu.
10: Això què és?
11: És...
12: El que no hi ha.
11: Ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui.
13: Això és la caixa de sorpreses.
14: Les millors coses de la vida arriben per sorpresa. I la millor sorpresa sempre és la que encara ha d'arribar.

0: Tocants sereu més feliços, ampliareu la vostra cultura, els vostres coneixements, el vostre cor, però no marqueu molt fort els números de telèfon, no us farà mal.
1: És un consell de la Municipal. Sona infernal.
2: Contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-19-70-62.
3: Tu saps triar el camí, el de l'entreteniment de qualitat. Tu ja saps on sentir el que vols i on fer-te escoltar.
4: Hola, bon dia. Us escolto i he telefonat un parell de vegades. Però a la meva vida va canviar i que em veu ajudar moltíssim. Però bueno, jo no he deixat de sentir-vos i em veu ajudar molt perquè he rigut, m'he emocionat i bueno, era per donar-vos les gràcies i despedir-me amb una abraçada ben forta, ben forta.
5: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
6: Si busques podcasts, no és aquí. Ni recuperar el que no vas sentir al seu moment. Aquí i ara, això és Ràdio Vila-sacra i aquesta és la màgia del nostre moment. Aquí i ara, així de clar, és la nostra exclusiva. Senzillament i sense tanta pantomima. Aquí i ara.
7: Sigues intel·ligent.
8: Fer volar la imaginació.
9: Sí. Eternament.
10: Ai. L'opció dels que en saben.

0: Això és la caixa de sorpreses.
1: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
2: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Si us agrada la pizza, escolteu aquest poema. I és que les seves rimes, a banda de ser molt divertides, també ens donen consells per elaborar una pizza per llepar-se'n els dits.
3: Hola, em dic Marc Nebot. El poema que he escollit es diu Pizza, de la Lola Casas. He escollit aquest poema perquè m'agrada la pizza. Pizza, amb massa d'aigua i farina, si pot ser primeta i fina. Combina amb cada ingredient de qualitat excel·lent, anima el dinar, el sopar, fent que aquell que la tasti se la mengi a crema dent. Ara bé, cal estar atents. Hi ha una regla important, deixar que la mozzarella al forn es vagi daurat.
2: Moltíssimes gràcies per recitar aquest poema, Marc. Ara tenim ganes de menjar pizza i d'escoltar més poesia. Fins al proper Embaladits. Adeu.
3: Adeu, Embaladits. Nice.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Quan visitem una exposició, admirem la part final del procés artístic. Una obra gairebé enllestida, a la qual només li falten els retocs finals, que són la nostra mirada i les nostres interpretacions. Museus, galeries i sales d'exposicions són espais nets i generalment diàfans, destinats a mostrar aquestes obres de la millor manera possible. Però en realitat, quadres, escultures i instal·lacions provenen d'espais tan plens i caòtics com ho pot ser el procés artístic del qual neixen. Els tallers dels artistes són, per norma general, espais tan desconeguts com els camins i corriols per on transcorre qualsevol obra artística fins a arribar a la destinació final de veure's acabada. Per més informació, visiteu la pàgina Tallers Oberts a Facebook.

0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible.
2: Actualitzem.
3: Bon dia a tothom.
4: De les Terres de l'Ebre a l'Empordà.
5: Radiovilasacra.cat.
6: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
7: La meitat dels comerços creuen que les onades de calor i les altes temperatures han afectat negativament les seves vendes al juliol perquè la gent surt menys al carrer. Ho diu una enquesta de Comertia que agrupa empreses familiars de comerç minorista de tot Catalunya. Ignasi Pietx n'és el president.
8: A les 4 de la tarda no sortirà a passejar ni a comprar perquè fa massa calor i probablement sortirà més cap al final del dia, cap a les 7 de la tarda. Amb la qual cosa també tens menys hores per poder doncs, vendre. I això sí que es nota una mica amb les vendes. Si no hagués estat probablement per la climatologia, creiem que les vendes haguessin pogut ser doncs, més positives.
7: Per contra, alguns comerços s'han beneficiat de la calor. Les botigues de parament de la llar que venen ventiladors i aires condicionats han augmentat molt les vendes i també els establiments que estan situats en centres comercials.
8: Els sectors que més han pujat han sigut l'oci i el parament de la llar. Això també jo crec que quadra una mica amb la situació que estem passant de climatològica d'onada de calor, que en el fons la gent que busca anar a llocs amb l'oci, doncs suposo que cines i establiments que pugui estar doncs, molt més fresc i passi una estona agradable, i també el comerç, en el fons, si estàs en una casa que condiciona en tema de refrigeració, doncs anar doncs, al comerç a passejar i a badar i a comprar, doncs és bo.
7: L'indicador de Comertia indica que, en conjunt, el comerç ha venut un 8% més al juliol i anticipa que les vendes seguiran creixent durant l'estiu en el conjunt del sector del retail.
6: Selecció informativa de Ràdio Vila-sacra.
2: Des del joier de la nostra discoteca, un collar de perles discogràfiques que no et pots perdre.

0: des de la sintonia de la Municipal de Vila-sacra, gaudint dels millors anys de la nostra vida.
1: Fem salut.
2: Benvingudes i benvinguts al programa Fem Salut.
3: El programa de les matinades dels dissabtes a la una.
4: Propostes en xarxa.
5: Joan Miró és probablement un dels artistes catalans més universals del segle XX. Pintor, escultor, ceramista i gravador polifacètic, amb un llenguatge tan únic com personal, i arrelat a la terra, tal com mostren algunes de les seves obres. La Masia, per exemple, ens transporta a un lloc ben especial per a ell, Mont-roig del Camp. Mont-roig va ser el punt de partida de la Masia, un dels quadres més emblemàtics de Joan Miró, el naixement d'un estil i d'un llenguatge, i també la representació del vincle que l'artista tenia amb el Mas Miró, al Baix Camp, on va passar gairebé tots els estius de la seva vida i on va concebre gran part de la seva obra. Un espai que ara podeu visitar per descobrir on dormia, on treballava o com s'inspirava. En trobareu les respostes endinsant-vos en la casa, el taller, la capella o el celler, i ho fareu molt ben acompanyats. Només heu de decidir si preferiu anar-hi pel vostre compte, amb audioguia, passejar pel mas acompanyats d'un guia especialitzat o fer-hi una visita teatralitzada, on la seva masovera us explicarà també el paper que tenien les dones de Mas Miró i com va evolucionar la imatge femenina en l'obra del nostre protagonista. Durant tot l'any, de dimarts a diumenge, descobriu el Mas Miró a Mont-roig del Camp. Podeu consultar els diferents tipus de visites al web masmiró.com.

0: Yo nada más compro el pronto.
1: Del corazón ninguna.
2: ¿Y por qué motivo compra usted el pronto?
0: Yo que sé, siempre lo he comprado.
2: ¿Por qué cree que se venden tanto estas revistas?
0: Eso no lo sé.
1: Yo creo que se venden porque a la gente le gusta chafardear y enterarse de la vida de los demás.
2: ¿Qué tipo de revistas te gustan a ti?
1: A mí las revistas, si leo alguna que sea más bien cultural o informativa de algo que interese, no de la vida de los demás, ¿no?
3: Eso no, mai.
2: Mai, ¿ya has revista del cor? ¿La teva opinió sobre la revista del cor, quin és?
3: Bueno, jo crec que són per un altre tipus de gent que jo, no sé, una gent més gran o gent que li interessa més, potser coses no tan importants, no?
2: Sí.
3: Jo no les trobo importants, vaja. La vida dels altres a mi no... Bueno, la vida d'aquesta gent famosa a mi no, sí, no em diu res.
2: Per què creus que es venen tant aquestes revistes?
3: No sé.
2: I a tu, quin tipus de revista t'agrada?
3: A mi, bueno, de decoració, de moda, potser perquè és el que jo faig, no? M'interessen més culturals les revistes.
4: Bueno, jo no en compro cap, però a casa meva se'n compren diverses. Es compra l'Hola, el TV Indiscret, em sembla, el TV Clan, se'n compren tres. És que a casa meva som molta gent, som 8 persones. I llavors, bueno, en compren diverses perquè una agrada amb un, l'altra agrada amb els altres i, bueno, una miqueta per cada un.
2: I a tu, quina t'agrada?
4: Bé, jo me les miro totes. M'agraden les de la televisió perquè així ens pots mirar el que fan i està. I bueno, aquestes del cor, la Ola, no, l'Hora no, lectures. També me les miro perquè, bueno, mira, m'agrada, per passar el rato.
2: Sí. Per què creus que es venen tant aquestes revistes?
4: No ho sé. Suposo per curiositat. A la gent li agrada saber el que fa la gent que té més cèntims i mira perquè són divertides. Te les mires i són unes revistes que no et porten cap mena de complicació, com pots, no sé, llegir un diari que sempre veus desgràcies o així. Aquí no, tot és alegre, tot és maco, tot és gent rica i ja està.
2: I a tu quin tipus de revista t'agrada?
4: A mi no n'hi ha cap especial. Bueno, jo tant llegeixo un diari esportiu com un diari normal com una revista d'aquestes.
2: Però si en tinguessis que comprar alguna, quina en compres?
4: No en compro cap.
2: No en compres de revista?
4: No, ja les compren a casa, ja n'hi ha prou.
5: Un viatge en el temps. Sigues intel·ligent.
6: Fer volar la imaginació.
7: Sí.
8: Eternament.
5: Ai.
7: L'opció dels que en saben. En les coses més senzilles s'hi amaguen les grans sorpreses de la vida.
9: Això és la caixa de sorpreses.
10: Saps que hi ha mitjans de comunicació per donar i regalar? Tots, líders d'alguna cosa, tu! Tens videojocs per no descansar una setmana seguida. Xarxes socials i influencers de cuina, roba, estil... Això i allò que no s'acaben ni per casualitat. I no sabria dir qui en sap més. O sigui, si t'avorreixes, és perquè vols. I tranquil, no et preocupis per nosaltres, que som d'edició limitada i d'experimentació descarada. Així que tu a lo teu, que nosaltres anem fent el nostre rotllo.
11: Ràdio Vilasacra, informació comarcal, oci, esports, programes especialitzats.
12: ¿Qué te voy a decir?

0: Cadira, viatge i desconnecta de veritat. Posa el teu cotxe en mod avió. Aparca al pàrquing oficial d'Aena i oblida't de les preocupacions. Còmode, proper i disponible a l'aeroport a un pas de totes les botigues i serveis de restauració. Estalvia i reserva ja des de l'app o a aenaparking.com.
1: I parlant d'emocions...
2: 87.
3: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

0: Llibres de ciència. La nostra proposta d'aquesta setmana és un llibre referent sobre el TOC, el trastorn obsessiu compulsiu.
1: Es tracta de l'obra Desbloquea tu cerebro, del prestigiós psiquiatre expert en TOC Jeffrey Schwartz. L'obra ajuda a identificar els símptomes d'aquest trastorn i resumeix la tècnica que va desenvolupar Schwartz per intentar-hi fer-hi front. Concretament, el llibre explica el procés en quatre etapes que haurien de seguir els afectats per TOC per minimitzar-ne els símptomes i recuperar la qualitat de vida. Bàsicament, el llibre destaca la importància que els afectats reconeguin i acceptin que pateixen el trastorn, intentin identificar-ne els efectes i puguin adquirir hàbits que els permetin revertir-los. Una obra de referència que ofereix una visió molt completa sobre les característiques del TOC i com afecta la vida d'aquells que el pateixen.
2: Això és la caixa de sorpreses.

0: I parlant d'emocions.
1: 63.
2: L'aleteig d'una papallona es pot sentir a l'altra punta del món. Tot comença per tu.
3: Cervells Ràdio Vila-sacra.
2: Una finestra oberta.
4: Una ventana abierta.
2: A un futur sostenible.
5: Etorkizun jasan garribaten ardatz.
6: Una finestra oberta.
7: A un futur sostenible.
3: Sensacions Ràdio Vila-sacra.
2: Tal qual.

0: Un dels maldecaps de qualsevol català és el tema de l'apostrofació davant d'article. Una regla tan senzilla, i com costa això d'apostrofar, oi? Oralment tampoc ens en sortim per influència del castellà, esclar. Hi ha algú que digui l'Eli i no la Eli? Però sempre hi ha excepcions. Per exemple, no és el mateix dir a l'una que a la una. A l'una és una expressió que vol dir unidament a un temps. Els catalans som de fer pinya i anar tots a l'una. Convé no confondre l'expressió anterior amb la referència a l'hora del dia, cas en què per tradició el mot una no s'apostrofa. Hem quedat a la una. És possible anar tots a l'una a la una? I tant, són totalment compatibles i demostrareu una gran puntualitat i un gran domini de l'apostrofació.
1: Som com som i així seguirem sent.
2: Vaig conèixer la meva nòvia i anàvem al

0: Això és la caixa de sorpreses.
1: Ràdio convencional que fa tothom? No, no és aquí. Aquí només sensacions senzilles i eixerides.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Els tres grans incendis que afecten Grècia mantenen milers de persones evacuades. El més important, al nord-oest d'Atenes, ja ha cremat unes 6.700 hectàrees i avança cap a Mègara, a una trentena de quilòmetres d'Atenes. Els bombers afronten el cinquè dia d'extinció i asseguren que la situació està més controlada gràcies a la disminució del vent, tot i que encara hi ha focus actius amb risc de revifar. Les autoritats han detingut 5 persones com a presumptes responsables dels tres focs. Les autoritats han detingut 5 persones com a presumptes responsables dels tres focs. Les autoritats han detingut 5 persones com a presumptes responsables dels tres focs. Les autoritats han detingut 5 persones com a presumptes responsables dels tres focs. Les autoritats han detingut 5 persones com a presumptes responsables dels tres focs.

0: Josh. Hi.
1: Sou molts els que estareu de vacances, però també sou molts els que treballareu. Sigueu del primer grup o del segon, nosaltres estarem aquí. Tant si ens sintonitzeu una estona al matí, mentre esmorzeu, abans de baixar a la platja o a la piscina, com si ens poseu al cotxe o al tren o al bus anant cap a la feina.
2: Radio Vila Sacra!
1: Amb les manies i fòbies de cadascun dels que ens posarem davant d'aquest micròfon. Però ja m'enteneu, 365 dies l'any. Mentre el món no s'aturi, nosaltres tampoc.
2: Radio Vila Sacra!
1: No és pas poca cosa. Nosaltres hi serem. I si ens voleu acompanyar, estarem encantadíssims que ho feu.
3: Perquè ho tinguin en compte.
4: Amb la col·laboració de BN Group.
5: Imagina, crea sorpresa.
6: Avui fas anys i estàs amb la gent de Ràdio Vila-sacra. Avui!

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: S'ha escrit un crim. Els relats de Gil Prat sobre Roca, disseccionats pel doctor Verdalet.
3: Narcís Verdalet, metge forense, bon dia, benvingut.
4: Bon dia, bon dia.
3: Com està, doctor?
4: Bueno, bé.
3: Se li gira feina a l'estiu, a vostè?
4: Home, és una de les èpoques que més feina he tingut. Ara estic jubilat, però quan estava en actiu hi havia molta feina. Per què? Perquè a la Costa Brava, la província de Girona, la població es multiplica per 100, hi ha pobles.
3: En aquests 60 anys de trajectòria, vostè en quants crims deu haver treballat? Homicidis, assassinats?
4: Jo he vist 10.000 morts. He treballat vol dir haver participat en una investigació, en les autòpsies o les pericials psiquiàtriques, amb 500 casos, per tant són 500 homicidis, i llavors he tingut uns 3.000 suïcidis, i el reste, fins a arribar a 10.000, han sigut morts, doncs mira, d'accidents de trànsit, accidents laboral, morts sobtades pel carrer, morts a investigar. I quan dic 10.000, aquí no hi conto els morts que vaig veure a Tailàndia, que d'allà feia por de veure. Quan el tsunami, no?, una gran catàstrofe del 2024, allà en aquell campament, temple budista condicionat com si fos una morgue, allà hi havia 5.323 cadàvers. Per tant, imagina't-ho, una bogeria.
3: Quan a vostè li arriba un cadàver a les mans, és relativament senzill saber si ha tingut una bona mort, diguem-ho així, o si ha estat una mort violenta, una mort on darrere s'hi amaga un crim?
4: Home, diguem, aquí no hi ha res senzill, eh? A la medicina forense això de senzill i res de res. Perquè tot és complex, els morts, tots són diferents, perquè les biografies són diferents. No hi ha biografies iguales. Impossible. Per tant, totes les circumstàncies varien, l'hora, les vides són diferents, les biografies, els llocs, tot és diferent. Evidentment que si hi ha testimonis del fet que ha succeït, doncs llavors et posa més fàcil. Però, cuidado, que l'autòpsia és una part fonamental, i l'autòpsia es fa amb silenci, observant, molt important observar. Tens que tenir els ulls oberts, no? Anar amb les llargues, que dic jo.
3: Quina relació té vostè amb la novel·la negra?
4: Bueno, veiem, de fons, jo la novel·la negra la veig inclús no escrita, o abans que s'escrigui. Per què? Perquè veig, bueno, m'he trobat a la meva vida, doncs, amb autèntics trencaclosques i crims de tota índole, i, bueno, he vist lamentablement molta maldat. I en quant a la novel·la negra, bueno, a mi m'han demanat molt assessorament molts autors de novel·la negra, i que algun, amb tot, ho dic amb tot l'apreci i carinyo del món, eh?, que quan estan ja tenen el mort, llavors els hi falten les preguntes tècniques, i com no poden descobrir que l'hem mort, doncs, de tal manera, i quin bareno es podria donar, perquè, o com ho podríem fer, et fan 50 preguntes. Jo tinc molta relació amb autors de novel·la negra.
3: Gil Prat sobre Roca, un dels escriptors del moment. Bon dia.
5: Bon dia, què tal? Com esteu?
3: I la teva relació amb els crims, Gil?
5: Jo literària i prou, és a dir, a mi m'agrada llegir novel·la negra i thrillers i coses així de suspens, i m'he anat trobant així com a nivell d'oci. No, no, jo crec que mai tindria la capacitat de ficar-me a investigar casos reals, ni de 10.000 morts he trobat una bogeria. O sigui,
3: no us coneixíeu, eh?
4: No.
5: No, no.
3: Ens estem posant cara avui tots?
4: Havia sentit a parlar, però no ens coneixíem. Mira, 10.000 morts. Tu tens que comptar que més o menys a l'any a la província de Girona es fan uns 450-600 autòpsies.
5: Déu-n'hi-do.
4: Si tu multipliques per els anys, et sortiran els números. Llavors, d'homicidis, n'hi ha un promís d'un al mes. Per tant, hi va haver un any, concretament, quan jo era el cap del Forenses, que es va disparar moltíssim, una bogeria va ser. Que va ser aquell any, tot es va produir un any, que malauradament Olot es va fer famosa, perquè ell auxiliar d'infermeria que havia mort aquells vellets en punts geriàtrics, clar. Sí. Allà hi van haver-hi 10 de cop.
3: El zelador d'Olot.
4: I llavors un altre que amb una escopeta va matar 4 o 5 treballadors d'una banca, clar, 10 més 4 són 14, ja t'has menjat tot el de l'any més els 12 que hi haurà. Aquell any a Policia de Gira van pujar a uns 14 homicidis.
3: Doctor Bardalet, tenim un cos amb 5 trets. 5 trets es poden sobreviure?
4: Difícilment, molt difícilment. Hi ha hagut casos de que, per exemple, amb ferides per arma de foc, amb escopeta de caça, perdigons, poden tenir fins a 30 de perdigons. Ara bé, 5 amb una bona eina, amb silenciador, 5 tiros al cor, això pràcticament és incompatible amb la vida.
3: Doctor Narcís Bardalet.
4: Digue'm.
3: Moltes gràcies. Abraçada forta a tots dos.
0: Ràdio Vila-sacra.
6: Ràdio Vila-sacra.
0: Ràdio Vila-sacra.
7: Ràdio Vila-sacra.
8: Tu pots ser part del canvi.
9: I passem a la informació meteorològica, perquè es confirma que ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11. Cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
10: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupón extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
11: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
12: El temps.
13: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
14: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
15: Bon dia. Començarem la setmana amb el pas d'un petit sol, tot i que ràpidament s'imposarà una dorsal anticiclònica que els propers dies farà pujar la temperatura de manera progressiva. La mínima serà més alta arreu i els valors més alts es donaran al litoral i prelitoral. De fet, s'ha activat un avís de calor nocturna que s'extén des del Maresme i els Vallesos i fins al Delta de l'Ebre. Al matí, la nuvolositat serà variable, sense descartar que es pugui escapar algun ruixat feble i dispers a l'interior del país, més probablement a la Catalunya central. A la tarda, la màxima baixarà a la meitat est, ja que no hi bufarà el vent de component sud. A la resta, es mantindrà semblant, tot i que a ponent podrà pujar lleugerament. Els núvols tornaran a créixer amb força al Pirineu i per Pirineu on deixaran alguns ruixats i tornades que seran entre febles i moderats i puntualment podran anar acompanyats de calamarsa. Els propers dies es mantindrà la instabilitat de tarda amb nous ruixats al Pirineu i per Pirineu, tot i que els matins seran força assolellats en conjunt. La temperatura seguirà pujant cada dia una mica, amb màximes de fins a 40 graus a l'interior de cara a dimecres i dijous. A més, tornarà a arribar pols sahariana que es mantindrà durant tota la setmana. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
16: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
17: Ara, fer la teva compra amb l'app de Bon Preu Esclat té premi. Accedeixi i descobreix els reptes que t'ompliran la butxaca d'estalvi. Fes la teva compra, assoleix l'objectiu i pesca el premi. Pots aconseguir productes gratuïts o descomptes per les teves properes compres.
18: Bon Preu Esclat.
19: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
20: Et volem escoltar.
21: El primer que hem de pensar és per què ens agafen aquestes dèries i sobretot per què les alimentem tant. Això és el que crec que hem d'intentar reflexionar i no vull dir que no sigui xulo, que no tingui interès, que no sigui històric que tinguem aquest eclipsi, només faltaria, d'acord? L'altra qüestió molt diferent és com el vivim i sobretot com l'estem construint, perquè estem en un món actualment que sembla que si no tens determinades experiències la teva vida no val res, i això és delicat, i és delicat en el sentit que en el tema de l'eclipsi ens posa sobre la taula què estem fent amb les nostres vides i de quina manera vivim. Llavors, posem en una balança on està el risc o no. Ara penso sobretot en les criatures, perquè ells no han de per què saber, per molt que se'ls hi digui, la perillositat d'una cosa. De fet, suposadament no exposem a les criatures a situacions perilloses. Però ara és molt difícil, pel tipus de valors socials que imperen, que hi posem més seny que no pas necessitat de pertànyer al grup principal. Estem en una societat molt de pensament únic i s'està construint molt, i ara em sap greu el que vaig a dir-te, eh? però els periodistes i les periodistes hi ajudeu molt, això, perquè quan, de qualsevol tema es fa un gran tema, i això amb una població poc reflexiva. No vull donar les culpes a ningú, aquí no es tracta de repartir culpes, només faltaria, només és entendre com estem funcionant, com nosaltres actualment vivim. Doncs amb una població poc receptiva, doncs tothom es tira al carrer o es queda a casa per qualsevol cosa. Hi ha un abans i un després de la pandèmia, ja no parleu de la pandèmia, ja no se'n parla, i de les conseqüències socials i d'altres tipus, mèdiques i d'altres coses, com altra gent que no s'havia plantejat mai d'anar i ara li sembla que si no va veure'l d'allà on es veu, no haurà perdut una gran oportunitat. I sobretot entenc que la gent que no necessàriament, però la gent que ja està farta de sentir parlar això, és molt en el sentit de dir, escolta, la vida passen moltes coses i s'ha de ser molt més divers, molt més divers. No s'han de focalitzar els temes d'aquesta manera, perquè no ajuda a que tinguem o que comprenguem i podem viure de manera diversa en un món en què cada vegada, ja et dic, és més rígid en aquest sentit. És a dir, està molt bé disfrutar d'aquestes coses, gaudir, no? Està molt bé que hi ha gent que sempre ha estat interessada en això, que si a més et trobes en la zona que això passa, doncs mira, escolta, la vinentesa està perdonada, no? I no vol dir que no hi puguis viatjar si no és així, però començar a fer cues, ara tot és, tothom va allà mateix, tothom fem el mateix, començar a fer cues, no sé què passarà amb els trasllats. Jo mateixa, jo vaig pensar, ostres, tinc amistats que hi van, i em sembla molt bé, que hi vagin. Jo no sóc de planificar, i ara penso, mira, potser ho havies d'haver fet, perquè potser sí que deu ser molt xulo, ja no sé quantes fotos hi vist de com passarà i de com serà això. M'entens? Clar que et planteges, perquè allò que passa socialment, allò que és el mainstream, allò que és la tendència general, té molta força per arrossegar-te. I per això hi haurà persones que es queden amb la sensació de que, ostres, jo m'he perdut l'oportunitat, perquè acabem construint aquesta idea. Però el cert és, no cal que el miri. I no canviarà res en la meva vida per fer-ho o no fer-ho. I què? Què passa si no el veus?
6: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
7: Truca!
6: Repetiràs.
20: Hola a tots i totes.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
2: Tens gust per allò sorprenent? Tens sensibilitat i capacitat de comprendre? Cosa que ningú sap fer amb estil, organització experimental i sentit de l'humor. Doncs tu ets Ràdio Vila-sacra. Per què ens hauríem d'enganyar a aquestes alçades d'evolució mental? El que enlloc sentiràs. Felicitats!
3: Vostè compra revistes del cor?
4: Poques vegades, però de tant en tant sí que compro alguna.
3: Quin tipus de revista compra?
4: Pues normalment compro el Deportiu, el Món Deportiu, en fi, per anar mirant com va l'actualitat del deport, que m'agrada molt.
3: Però en quant a revistes del cor, quina compra?
4: Revistes del cor, jo de tant en tant compro alguna, que no ho sé, de veritat. Agafo una per mirar i perquè m'agrada llegir una miqueta, però no és que sigui la meva especialitat, revistes del cor, però agafo alguna de tant en tant.
3: Per què creu que es venen tant les revistes del cor?
4: Home, hi ha coses interessants, sempre van bé, està bé. Jo veig que hi ha coses interessants.
5: Home, de tant en tant, no gaires, perquè totes diuen el mateix.
3: I quina revista, més o menys, és la que compres?
5: A Lectures, a vegades.
3: Per què creu que es venen tant aquestes revistes?
5: Ai, ara sí que m'has mort, no ho sé. Poder, bueno...

0: Per saber tot el que passa a la societat, no?
1: No gaires.
2: No gaires.
1: No gaires.
2: Per què creu que es venen tant aquestes revistes?
1: Home, perquè es venen tant per les propagandes que fan dels artistes, les coses que passen, tot això.
2: O sigui, per la xafarderia?
1: Això mateix, sí.
2: O sigui, vostè creu que es venen perquè som una mica xafarders tots, no?
1: Home, per saber què passa amb els famosos.
2: Gràcies, molt amable.
3: Mira, per a mi és que veritablement no m'agraden, no ho sé. Perquè, jo què sé, no tinc ni idea.
2: Però no t'agraden per què?
3: Perquè no m'agraden aquests rotllos. Trobo que són massa rotllo per mi.
2: Quin tipus de revista t'agrada?
3: A veure, és que ara m'has agafat així una mica de... No acostumo a llegir massa jo. No compro revistes. L'única que compro cada setmana és la Mia, perquè mira, perquè tenen una mica de tot, receptes i de tot una mica, però res més.
4: Compro de vegades compro el Vale, el Tren Discreta, però no m'agrada molt, perquè la gent l'agrada bastant ficar-se la vida dels demés, no sé, molta fardera.
5: No, jo no, perquè suposo que dec ser de les poques que encara m'agrada llegir el diari i llegir algun llibre de tant en tant. No com.
2: Què en pensa vostè de les revistes del cor?
5: Doncs que no van gens bé per la societat, perquè la gent tindria que pensar en problemes més greus que això.
2: I per què creu que es venen tant aquestes revistes?
5: Jo personalment no ho entenc, suposo que no ho entenc, que a la gent els interessin els problemes de l'altra gent, no ho entenc.
6: Pues Mía, por ejemplo.
2: Sí. ¿Y por qué?
6: Pues por los trucos de belleza, por ejemplo, por las recetas de cocina, por cosas de esas, no sé.
2: ¿Y tú?
6: Ninguna.
2: ¿Por qué motivo no compras ninguna?
6: Porque la considero una tontería grande.
2: Pero ¿y entonces por qué crees que se venden tanto estas revistas?
6: Porque a la gente le gusta chafardear.
2: ¿Tú también crees lo mismo?
6: Más o menos.
2: ¿Pero tú compras de revistas del cor?
7: No.
2: No en compres. Però
7: i per... Totes de programació ja està.
2: Només les de?
7: Programacions. De la televisió...
2: Sí. Tu què en penses d'aquestes revistes?
7: No les trobo gaire interessants.
2: Però es venen molt?
7: Sí.
2: I per què es venen tant?
7: Perquè la gent em penso que li agrada molt saber coses als altres.

0: La ràdio de Vilasacra
1: és com un bombonet que us volem oferir a aquesta hora del matí.
2: Veniu!
3: Són de confiança, són d'aquí.

0: necessitem només 9 segons per crear-nos un prejudici sobre una persona. Imagina't si, a més, és cega de naixement. Però si esperes una mica més, als 13 segons, veuràs que, potser, el teu prejudici no era del tot real. Canviem junts l'enfocament? Eurofilms Foundation, potenciant la inclusió laboral de persones amb discapacitat.
1: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost.

0: una recomanació.
1: A veure, aquest...
2: Tingui, vaja, ja.
3: I és gratis.
1: Doncs som-hi.
2: Gràcies.
4: Aprenem a sumar, aprenem a restar, aprenem a llegir, aprenem a escriure i a descriure, aprenem a pintar, aprenem a guanyar i aprenem a perdre, aprenem a escoltar, aprenem gramàtica, química i física, aprenem a compartir i a repartir, aprenem a imaginar, a conviure, aprenem a investigar i a navegar, aprenem a comptar i aprenem a esforçar-nos. No és hora d'aprendre a valorar el lloc que ocupen els mestres? Generalitat de Catalunya.

0: Rebudes més de 5.000 trucades entre contestador i WhatsApp dels addictes a Ràdio Vilasacra.
1: És molt divertit, us ho passem molt bé.
2: Escolta.
3: I aquí, pues, hace la memòria. Pues estoy sola y tengo 90 años. Me gusta, es que me gusta mucho.
4: Te donen una pau, te donen una tranquil·litat.
5: Jo crec que és molt important tindre'ls. Aquí ens han ensenyat moltes coses més, moltes teràpies, i ells han ajudat en tot.
6: Pot ser part del canvi.

0: per parlar amb la ràdio.
1: 972-51-12-68. Deixa el teu missatge.
0: Calent, calent, calent.
2: Salut!
3: Però brindes amb aigua?
2: Amb Fontvella, perquè així recupero els minerals que perdo durant el dia i que el meu cos no genera de forma natural. Vinga, un brindis perquè triem l'aigua que ens omple de vida i de... Salut!
4: Salut! Salut. Salut.
2: Fontvella, l'única reconeguda per experts en nutrició.
5: Fontvella, amb la seva composició mineral, t'omple de vida i de salut.

0: tot el que sigui fals, contrarrestar-ho i després formar i informar.
1: Has sentit a parlar de Terrazó, espai gastronòmic?
2: Ei, què dius? Què aporta de nou?
1: És un espai gastronòmic únic on pots menjar. Et pots comprar vins de tot el món, menús per a totes les butxaques i un entorn molt agradable i festiu. I a més, la cuina està oberta tot el dia. Què esperes a conèixer-lo? Està al polígon Empordà Internacional, a Vilamalla.
3: Estàs a quatre síl·labes de trobar el millor talent per a la teva empresa. E-Talentum. A E-Talentum som experts en selecció de personal, professionals altament qualificats, càrrecs intermedis i directius. La nostra especialització és garantia per trobar la persona adequada per al teu equip. Troba la teva oficina de proximitat a la nostra web etalentum.com. E-Talentum. Next to people. Next to companies.
4: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!
5: Estalvia tot arreu a bon preu i Esclat. T'ho posem fàcil. Aprofita les millors ofertes. Lots Estalvi i més de 700 articles amb segones unitats al 50 i al 70%. A més, amb la targeta client podràs beneficiar-te de descomptes personalitzats i bonificacions en una selecció de productes. Apropa't al teu bon preu o Esclat més proper i comença a estalviar.

0: T'has adonat que les arts gairebé sempre formen part dels teus millors records? Com la teva cançó preferida, la pel·li de la teva infantesa que et saps de memòria, aquella obra de teatre que vas veure amb el teu primer amor. Perquè tots els artistes puguin seguir desenvolupant la seva professió, cal que obtinguin un benefici just al llarg del temps per la seva feina, esforç i talent. Per això són necessaris els drets d'autor, on les entitats de gestió col·lectiva juguen un paper molt important. Ja que a més de donar-los tot el suport i assessorament possible, s'encarreguen de documentar les obres, identificar-les i intervenir en nom dels autors per l'ús de les seves creacions. Els autors no només estalvien costos, també reben ajuda per gestionar les llicències del seu repertori. I a més, al crear sinergies, poden administrar els seus drets d'una forma més eficient. Aquesta unió també beneficia els usuaris, ja que poden trobar totes les obres en un mateix lloc. D'altra banda, les arts també evolucionen. Oi que l'era digital té moltes coses bones, com poder accedir a un gran catàleg d'obres en un sol clic, des de les aplicacions, les xarxes socials o les plataformes de descàrrega o streaming. Però també hi ha problemes com la pirateria o l'escassa remuneració dels artistes per les seves obres en entorns digitals. Els creadors mereixen un tracte just també a internet. I per ajudar que sigui així, les lleis s'han d'adaptar als nous temps. I és que evolucionar també és protegir el que més ens agrada. Perquè les arts només existeixen si tu les vius.
1: Sintonitzes Ràdio Vila-sacra. Tot un arxiu audiovisual de sensacions. Res més que això.
2: Amb la col·laboració de Komoot, l'aplicació mòbil per a la navegació i planificació de rutes.
3: I parlant d'emocions...
4: 95

0: I parlant d'emocions.
1: 42.
2: Saps que hi ha mitjans de comunicació per donar i regalar? Tots, líders d'alguna cosa, tu! Tens videojocs per no descansar una setmana seguida. Xarxes socials i influencers de cuina, roba, estil... Això i allò que no s'acaben ni per casualitat. I no sabria dir qui en sap més. O sigui, si t'avorreixes, és perquè vols. I tranquil, no et preocupis per nosaltres, que som d'edició limitada i d'experimentació descarada. Així que tu a lo teu, que nosaltres anem fent el nostre rotllo.

0: senyora.
1: Jo de tu no li donaria més voltes. Fes-te vigilant de seguretat, o escorta privat, o vigilant d'explosius.
2: I on et preparen per tot això?
1: Aquí, a Girona, a l'Acadèmia Bull. Jo m'estic preparant. Vens?
3: Cursos gratuïts adreçats principalment a persones en atur i sense exàmens a la Policia Nacional. Informa-te'n a acadèmiabull.es o a les nostres xarxes. Acadèmia Bull, el teu futur comença aquí.

0: Passem a la informació meteorològica perquè es confirma que ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11, cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
1: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupon extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
2: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
3: El temps. Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
4: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
5: Bon dia. Després d'un cap de setmana càlid aquí a les comarques de Girona, on ahir vam arribar fins als 40 graus a Castelló d'Empúries o als 39 graus i mig a la Bisbal d'Empordà, aquest dilluns al matí es presenta amb un cel molt més asserenat. Serà a partir del migdia, però sobretot a la tarda, que tindrem l'arribada de bandes de núvols als prims que ens deixaran el cel molt més variable. A la zona de la Cerdanya i del Ripollès, aquests núvols seran molt més compactes que, de fet, no descartem que ens pugui deixar algun ruixat. Tot plegat, amb un migdia on les temperatures tornaran a ser elevades. Haurem d'estar pendents de la franja que va des de Santa Coloma de Farners, passant per Girona, Sarrià de Ter, Cornellà de Terri, Besora, Serinyà o Navata, perquè aquí els valors podran arribar fàcilment entre els 37 a 38 graus.
6: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
7: Fer la teva compra amb l'app de Bon Preu Esclat té premi. Accedeixi i descobreix els reptes que t'ompliran la butxaca d'estalvi. Fes la teva compra, assoleix l'objectiu i pesca el premi. Pots aconseguir productes gratuïts o descomptes per les teves properes compres. Bon Preu Esclat.
8: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
9: Et volem escoltar.
10: El primer que hem de pensar és per què ens agafen aquestes dèries i sobretot per què les alimentem tant. Això és el que crec que hem d'intentar reflexionar, i no vull dir que no sigui xulo, que no tingui interès, que no sigui històric que tinguem aquest eclipsi, només faltaria, d'acord? L'altra qüestió molt diferent és com el vivim i sobretot com l'estem construint, perquè estem en un món actualment que sembla que si no tens determinades experiències la teva vida no val res, i això és delicat, i és delicat en el sentit que en el tema de l'eclipsi ens posa sobre la taula què estem fent amb les nostres vides i de quina manera vivim. Llavors posem en una balança on està el risc o no. Ara penso sobretot en les criatures, perquè ells no han de per què saber, per molt que se'ls hi digui, la perillositat d'una cosa. De fet, suposadament no exposem a les criatures a situacions perilloses, però ara és molt difícil, pel tipus de valors socials que imperen, que hi posem més seny que no pas necessitat de pertànyer al grup principal. Estem en una societat molt de pensament únic i s'està construint molt, i ara em sap greu el que vaig a dir-te, però els periodistes i les periodistes hi ajudeu molt, això, perquè quan, de qualsevol tema es fa un gran tema, i això amb una població poc reflexiva. No vull donar les culpes a ningú, aquí no es tracta de repartir culpes, només faltaria, només és entendre com estem funcionant, com nosaltres actualment vivim. Doncs amb una població poc receptiva, doncs tothom es tira al carrer o es queda a casa per qualsevol cosa. Hi ha un abans i un després de la pandèmia. Ja no parleu de la pandèmia, ja no se'n parla, i de les conseqüències socials i d'altres tipus, mèdiques i d'altres coses, com altra gent que no s'havia plantejat mai d'anar i ara li sembla que si no va veure'l d'allà on es veu, no haurà perdut una gran oportunitat. I sobretot entenc que la gent que no necessàriament, però la gent que ja està farta de sentir parlar això, és molt en el sentit de dir, escolta, la vida passen moltes coses i s'ha de ser molt més divers, molt més divers. No s'han de focalitzar els temes d'aquesta manera, perquè no ajuda a que tinguem o que comprenguem i podem viure de manera diversa en un món en què cada vegada, ja et dic, és més rígid en aquest sentit. És a dir, està molt bé disfrutar d'aquestes coses, gaudir, no?

0: Que hi vagin. Jo no sóc de planificar i ara penso, mira, potser ho havies d'haver fet, perquè potser sí que se deu ser molt xulo. Ja no sé quantes fotos he vist de com passarà i de com serà això. M'entens? Clar que et planteges, perquè allò que passa socialment, allò que és el mainstream, allò que és la tendència general, té molta força per arrossegar-te. I per això hi haurà persones que es queden amb la sensació de que, ostres, jo m'he perdut l'oportunitat, perquè acabem construint aquesta idea. Però el cert és, no cal que el miri i no canviarà res en la meva vida per fer-ho o no fer-ho. I què? Què passa si no el veus?
1: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
2: Truca!
1: Repetiràs. Apuja, apuja la ràdio.
3: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
4: Et volem escoltar.
5: És molt important que les persones grans no se sentin excloses, que se sentin part i sobretot, no? Doncs que se n'adonin que hi ha persones que pensen en ells, no? Que també són importants per a algú.
1: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
2: Truca!
1: Repetiràs.
6: En el 107 de la FM.
7: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.

0: Això és Ràdio Vila-sacra. Riu.
1: Paradores és per als clàssics i per als clàssics moderns. Per als molt romàntics i els molt familiars. Per als amants de la història i de les històries. És per aventurers, foodies, esportistes, dormilegues. Paradores. Per a tots. Hotels i restaurants des de 1928.
2: Hi ha persones amb energia pròpia que il·luminen el món. Les coneixes perquè transmeten optimisme als que els envolten. I això les fa més felices i el planeta també. Uneix-te a les persones i empreses amb energia pròpia. Ara és més fàcil.
3: Gent Ràdio Vila-sacra.

0: Actualitzem.
1: Bon dia a tothom.
2: De les Terres de l'Ebre a l'Empordà.
3: Ràdio Vilasacra, Pulcat.
4: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
5: T'agrada escriure poemes o poesia? Envia'ns el teu text i nosaltres li posarem veu. Imprescindible nom i població. info@radiovilsacra.cat i el podràs sentir indefinidament.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: La gran quantitat d'informació que s'està difonent aquests dies sobre l'eclipsi pot fer que molta gent arribi a dimecres, dia 12 d'agost, amb una certa saturació. Tot i que es tracta d'un fet poc habitual, els experts recorden que és legítim no sentir interès cap a aquest fenomen astronòmic i que l'eclipsi és només un dels molts exemples de saturació informativa. També creu que avui en dia qualsevol tema es pot acabar convertint en un fenomen informatiu i que la repetició constant d'un mateix missatge pot acabar generant cansament informatiu entre la ciutadania. En aquest sentit, l'experta apunta que no cal seguir totes les tendències ni estar al corrent de cada esdeveniment per sentir-se informat.
0: A Ràdio Vila-sacra busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber i no la que ens volen fer saber.
2: Atenció! Arriba l'eclipse! Arriba l'eclipse! Atenció!
3: L'eclipse? Ugh! Per la massa, com tot allò que vol pantomima. A mi, deixeu-me Ràdio Vila-sacra i punt.
4: Un eclipsi no té més implicacions físiques que la nit. Per tant, podem estar tranquils.
5: Eww.
6: Diuen que només hi ha tres veus dignes de trencar el silenci. La de la poesia, la de la música i la de l'amor.

0: viatge en el temps.
1: 107 de la FM.
2: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

0: Llibres de ciència. La nostra proposta d'avui és un llibre que ens descobreix els secrets de l'exploració espacial.
1: Más allá de la Tierra, de l'escriptor i divulgador científic Rafael Clemente. Hi trobarem històries, aventures, secrets i anècdotes de l'exploració de l'espai i de les persones que l'han protagonitzada. El llibre, il·lustrat amb fotografies en blanc i negre i també en color, ens mostra també la tecnologia i els enginys desenvolupats per fer possible la investigació espacial. Hi trobarem capítols dedicats als diferents planetes explorats i també d'altres cossos del sistema solar. I pel que fa a imatges, veurem, entre moltes altres, la superfície de Venus, la de Júpiter o alguns dels volcans més espectaculars de Mart. L'obra és un petit tresor pels que vulguin saber més sobre tot el que la humanitat ha anat descobrint sobre la realitat que envolta el nostre planeta.

0: Mentre altres fa anys que fan, nosaltres continuem compartint sensacions.
1: És història. Senzillament.

0: L'ànima i el cor de la nostra costa. El que les guies de turisme no ensenyen i només qui ho busca, ho troba.
1: Consumint productes de proximitat, t'assegures la qualitat. I amb la protecció de casa teva o el teu negoci. Canvia ara a protegim.cat, l'alarma catalana. La millor tecnologia d'Europa al servei dels catalans.
2: Seguretat, control, privacitat i confort en un sol sistema connectat les 24 hores amb avís de policia, sense permanència ni quota d'alta.
1: I 100% en català. Et protegim.
3: Ràdio Vila-sacra, té, toma i daca, daca! Ole!

0: de Ràdio Vila-sacra, només Ràdio Vila-sacra. Torna a connectar amb la vida.
1: Això és la caixa de sorpreses.

0: recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
1: I parlant d'emocions...
0: 52.
2: Per què els grans us penseu que el món de veritat és el vostre i no pas el nostre, el dels nens i nenes?
3: Paraules de nen.
4: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
5: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. El Mario ens recita un poema ple de fred. I sabeu per què? Perquè a ell li agrada el fred, la neu, els guants i la poesia. El sentim?
6: Hola, em dic Mario Cortés i aquest any estic fent quart de primària. El poema que he escollit té com a títol L'hivern i no té autora. L'he escollit perquè m'agrada molt l'hivern. M'agrada l'hivern perquè m'agradarà per la neu blanca i pel Nadal. El fred de l'hivern té una solució: els guants, la bufanda i la calefacció.
5: Gràcies per recitar aquest poema. Just l'has fet en el moment ideal, l'hivern. Abrigueu-vos bé, que fa fred. Adeu, embaladits.

0: Les sensacions només a Ràdio Vilasacra.
1: Ho entens, oi? Desperta. Desperta. Desperta't. Vine. Vine. Vine amb mi. No tinc pressa. Escolta. Escolta'm. Que no em sents? Allà, aquí, arreu. Ahir, ara, sempre.

0: hem de treure el cap a Girona.
1: Hombre, m'he dut una sorpresa. Xavi, quin cony. T'esperava molt per sentir-te. Sí. Vinga.
2: Una abraçada.
3: Hola, maco, molt bé, un èxit rotund. I jo ara he escoltat totes les novetats que hi ha. Avui no vull dir res.
2: Adéu. Una abraçada.
4: Hola, estic molt contenta de tornar a estar amb vosaltres. I la meva trucada només és per això, per dir-vos benvinguts, ben retrobats.
2: Una abraçada.
1: Quina sorpresa més gran que m'he endut avui, perquè la memòria també se me'n va. M'he endut una sorpresa molt gran, perquè com et pots imaginar, ja fa molt de temps que no esteu en el programa. I avui l'he posat de casualitat, perquè busco molt música, ho dic bé, oi que sí, ja tinc una edat també. I la meva sorpresa ha sigut molt agradable, que ja tornem al programa. Molt bé. Bueno, jo estic molt contenta perquè la veritat que us esperava molta alegria. Vinga, hombre, m'he endut una sorpresa.
5: Bé, no?
6: Ràdio Vila-sacra. Observar, pensar, raonar. Ho entens?

0: dreaming I, dreaming I.
1: Avui fas anys i estàs amb la gent de Ràdio Vila-sacra. Avui fa...

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou doble de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
3: Saps que hi ha mitjans de comunicació per donar i regalar? Tots, líders d'alguna cosa, tu! Tens videojocs per no descansar una setmana seguida. Xarxes socials i influencers de cuina, roba, estil... Això i allò que no s'acaben ni per casualitat. I no sabria dir qui en sap més. O sigui, si t'avorreixes, és perquè vols. I tranquil, no et preocupis per nosaltres, que som d'edició limitada i d'experimentació descarada. Així que, tu a lo teu, que nosaltres anem fent el nostre rotllo.
4: I parlant d'emocions,

0: Aquí ens trobem avui a Ràdio Vilasacra, l'emissora de l'Empordà, que no és ni millor ni és pitjor que res, només és una proposta diferent de sensacions audiovisuals per un matí ple de vida, ple de curiositats, ple de sentiment, ple de tot allò que garanteixi un plaer mental i sensorial com cal. M'entens, que sí? Doncs això...
1: Aquest estiu,
2: Ràdio Vilasacra.
1: Protegeix-te amb l'ABC de la calor.
2: I Ràdio Vilasacra.
1: Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret.
2: I Ràdio Vilasacra.
1: Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre.
2: I Ràdio Vilasacra.
1: Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
2: I Ràdio Vilasacra.
3: Una recomanació.
4: A veure, aquest...
5: Vinga, vaja.
6: I és gratis.
3: Doncs som-hi.
5: Gràcies.
7: Realitza els teus tràmits amb l'administració mitjançant internet, des de qualsevol indret, sense temps d'espera ni desplaçament i amb les mateixes garanties. Certificat de vida laboral, cita prèvia DNI i passaport, declaració de l'IRPF, certificat de naixement, recerca d'ocupació i molt més. Accedeix al 060.es.

0: passem a la informació meteorològica perquè es confirma que ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11, cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
1: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupón extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
2: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
3: El temps. Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
4: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
5: Bon dia. Després d'un cap de setmana càlid aquí a les comarques de Girona, on ahir vam arribar fins als 40 graus a Castelló d'Empúries o als 39 graus i mig a la Bisbal d'Empordà, aquest dilluns al matí es presenta amb un cel molt més asserenat. Serà a partir del migdia, però sobretot a la tarda, que tindrem l'arribada de bandes de núvols alts i prims que ens deixaran el cel molt més variable. A la zona de la Cerdanya i del Ripollès, aquests núvols seran molt més compactes, que de fet no descartem que ens pugui deixar algun ruixat. Tot plegat, amb un migdia on les temperatures tornaran a ser elevades. Haurem d'estar pendents de la franja que va des de Santa Coloma de Farners, passant per Girona, Sarrià de Ter, Cornellà de Terri, Besora, Serinyà o Navata, perquè aquí els valors podran arribar fàcilment entre els 37 a 38 graus.
6: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
7: Fer la teva compra amb l'app de Bon Preu Esclat té premi. Accedeixi i descobreix els reptes que t'ompliran la butxaca d'estalvi. Fes la teva compra, assoleix l'objectiu i pesca el premi. Pots aconseguir productes gratuïts o descomptes per les teves properes compres. Bon Preu Esclat.
8: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
9: Et volem escoltar.
10: El primer que hem de pensar és per què ens agafen aquestes dèries i sobretot per què les alimentem tant. Això és el que crec que hem d'intentar reflexionar, i no vull dir que no sigui xulo, que no tingui interès, que no sigui històric que tinguem aquest eclipsi, només faltaria, d'acord? L'altra qüestió molt diferent és com el vivim i sobretot com l'estem construint, perquè estem en un món actualment que sembla que si no tens determinades experiències la teva vida no val res, i això és delicat, i és delicat en el sentit que en el tema de l'eclipsi ens posa sobre la taula què estem fent amb les nostres vides i de quina manera vivim. Llavors posem en una balança on està el risc o no. Ara penso sobretot en les criatures, perquè ells no han de per què saber, per molt que se'ls hi digui, la perillositat d'una cosa. De fet, suposadament no exposem a les criatures a situacions perilloses. Però ara és molt difícil, pel tipus de valors socials que imperen, que hi posem més seny que no pas necessitat de pertànyer al grup principal. Estem en una societat molt de pensament únic i s'està construint molt, i ara em sap greu el que vaig a dir-te, però els periodistes i les periodistes hi ajudeu molt, això, perquè quan, de qualsevol tema es fa un gran tema, i això amb una població poc reflexiva. No vull donar les culpes a ningú, aquí no es tracta de repartir culpes, només faltaria, només és entendre com estem funcionant, com nosaltres actualment vivim. Doncs amb una població poc receptiva, doncs tothom es tira al carrer o es queda a casa per qualsevol cosa. Hi ha un abans i un després de la pandèmia, ja no parleu de la pandèmia, ja no se'n parla, i de les conseqüències socials i d'altres tipus, mèdiques i d'altres coses, com altra gent que no s'havia plantejat mai d'anar, i ara li sembla que si no va veure'l d'allà on es veu, no haurà perdut una gran oportunitat. I sobretot entenc que la gent que no necessàriament, però la gent que ja està farta de sentir parlar això, és molt en el sentit de dir, escolta, la vida passen moltes coses i s'ha de ser molt més divers, no s'han de focalitzar els temes d'aquesta manera, perquè no ajuda a que tinguem o que comprenguem i podem viure de manera diversa en un món en què cada vegada, ja et dic, és més rígid en aquest sentit. És a dir, està molt bé disfrutar d'aquestes coses, gaudir, no? Està molt bé que hi ha gent que sempre ha estat interessada en això, que si a més et trobes en la zona que això passa, doncs mira, escolta, la vinentesa està perdonada, no? I no vol dir que no hi puguis viatjar si no és així, però començar a fer cues, ara tot és tothom va allà mateix, tothom fem el mateix, començar a fer cues, no sé què passarà amb els trasllats. Jo mateixa, jo vaig pensar, ostres, tinc amistats que hi van, i em sembla molt bé, que hi vagin. Jo no sóc de planificar, i ara penso, mira, potser ho havies d'haver fet, perquè potser sí que se deu ser molt xulo, ja no sé quantes fotos hi vist de com passarà i de com serà això. M'entens? Clar que et planteges, perquè allò que passa socialment, allò que és el mainstream, allò que és la tendència general, té molta força per arrossegar-te. I per això hi haurà persones que es queden amb la sensació de que, ostres, jo m'he perdut l'oportunitat, perquè acabem construint aquesta idea. Però el cert és, no cal que el miri. I no canviarà res en la meva vida per fer-ho o no fer-ho. I què? Què passa si no el veus?
9: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
11: Truca!
9: Repetiràs.
12: Ah, sí...
13: Bueno...
14: Mr. Richardson? Yes, venia a cobrar una factura. No hi és.

0: Sí, sí, el que tu vulguis. Però de Ràdio Vila-sacra, ara mateix, només Ràdio Vila-sacra.
1: La ràdio que s'entén, intel·ligentment.
2: Tant si es vol com si no es vol.
0: 107 FM i punt.
3: Amb el suport de la xarxa de museus de les comarques de Girona, la Diputació de Girona i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

Hi ha una ciutat on està prohibit morir-se legalment. Es tracta de Longyearbyen, una petita localitat a l'illa de Spitzenberg. Aquesta curiosa prohibició no és per cap raó mística, sinó per una qüestió purament pràctica i científica. El clima extremadament fred i el permafrost fan que els cossos enterrats gairebé no es descomponguin. Aquesta situació va fer que, fa dècades, els científics es preocupessin per la possible conservació de virus antics i patògens en els cadàvers, que podrien representar un risc per la salut pública en el futur. Per tant, des de 1950, morir i ser enterrat a Longyearbyen és il·legal. Si algú emmalalteix greument o està a punt de morir, és traslladat a una altra part de Noruega per rebre tractament o ser enterrat. És un exemple fascinant de com l'entorn pot dictar lleis tan particulars.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.

0: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!
1: Tens plans per aquest estiu? Abans de marxar...

0: on siguis. Col·labora amb el Banc dels Aliments. Aquest estiu la fam no fa vacances.
1: Castelló d'Empúries prepara el Terra de Trobadurs 2026, que se celebrarà els dies 11, 12 i 13 de setembre i tornarà a convertir Castelló d'Empúries en la capital de la història medieval, amb recreacions, música, teatre, mercat medieval, activitats familiars i conferències. La gran novetat d'aquesta edició és una producció pròpia de gran format, el Romanç de Guillem Escarré. L'espectacle, de caire musical i teatral, el signa la companyia especialitzada en arts escèniques històriques. Caldrà estar pendent de Ràdio Vilasacra Sempre i esperar les pròximes setmanes quan l'Ajuntament de Castelló d'Empúries donarà a conèixer la programació sencera del festival.
2: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
3: Apuja el volum.
4: Tota comunitat necessita un cor.
5: Un cor? Per què?
4: Per fer-la bategar. Per crear vincles, per arrelar-nos al territori.
5: I reforçar la identitat?
4: És clar. I el més important, oferir-nos informació propera amb un periodisme de confiança. Mitjans de proximitat, el batec de la comunitat.
5: Amic, 600 mitjans de proximitat a tots els territoris de parla catalana.

0: A la carta, als restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.
1: Els missatges d'oient a la ràdio, sempre que es puguin demostrar, i sentir-los amb pròpia veu és tota una garantia, que els que s'escriuen amb noms inventats tots sabem que es poden inventar per intentar enganyar-nos. I això no ens mola a aquestes alçades d'evolució.
2: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
3: Et volem escoltar.
4: Molt bon dia. Han passat 30 anys i jo, molt positiu, que encara hi en parlàvem amb algú, perquè amb tots els alt i baixos que hem pogut anar tinguent durant aquesta època, ha anat creixent. He tingut el servei d'internet, serveis de... vull dir, una pila de serveis que hem anat ampliant a mesura que la societat anava canviant, també. Una mica de tot, podríem dir, gairebé. Jo crec que per molts, que és la segona casa, som coneguts amb un molt grau alt de coneixement, perquè els edificis són freds. El que li dona vida són les persones. A poc allò anar sumant, anar fent saó, és molt difícil de crear-la i molt fàcil de trencar-la. No és una cosa que es faci d'avui per demà. Doncs a poc, el dia a dia, i a poc anar fent camí. Moltes gràcies.
3: Infants, joves, grans i més grans. Tothom pot enviar els seus missatges. El 107 de la FM, ara i sempre, la teva veu.
5: 107 de la FM.
6: De tota la vida.
7: Us quedeu, oi?
8: Des d'aquí, petons i abraçades.
9: Ràdio Vilasacra 107 FM.
10: Els tractaments contra les humitats Amorprotec patrocinen aquest espai.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: L'addicció que perpetuen els adults és la necessitat que alguns tenen de pagar per no tenir accés al mòbil durant una hora. És el que es coneix com Offline Club, un moviment que va néixer a Amsterdam i que fa 2 anys va arribar aquí. La majoria dels assistents tenen entre 30 i 45 anys i en aquestes trobades busquen reconnectar amb ells mateixos, amb l'entorn i també estar presents. La Mònic Golay, fundadora de la capital catalana, ironitza sobre la necessitat d'aquestes reunions, però assegura que a dia d'avui una de les maneres de gestionar la hiperconnectivitat.
2: O sea, esto nos lo dicen hace 20 años y me hubiera reído hasta yo. Pero es que es muy difícil desconectar, ¿no? Porque siempre tenemos el hábito de querer estar conectados a todas horas y el aburrimiento no tiene cabida en nuestro día a día. Entonces, a la mínima, pues sacamos el móvil, pues miramos esto o entramos en alguna red social.
1: Una desconnexió digital que és molt necessària i també un dret, si parlem en concret de la desconnexió digital en l'àmbit laboral, Llorenç.
3: Poder desconnectar durant les vacances és un dret dels treballadors. En l'actualitat, gran part d'aquesta desconnexió passa per deixar el mòbil de banda i oblidar-se de tot el que està relacionat amb la feina. Missatges, trucades, correus, un seguit de coses que poden estar alterant la nostra tranquil·litat. Eduard Blasi és advocat expert en dret digital.
4: No tenir aquesta sobrecàrrega digital o aquestes obligacions que a vegades tenim a contestar doncs, certes comunicacions i que realment no ens deixen aprofitar realment les vacances.
3: De vegades els treballadors poden sentir-se pressionats per respondre a missatges i correus dels seus caps, però fer-ho mai serà una obligació ni pot portar conseqüències negatives.
4: Ens poden enviar un correu mentre estem de vacances, ens poden enviar un WhatsApp mentre estem de vacances. El que no s'espera és que el treballador contesti. Òbviament, hi ha una sèrie de cauteles que ha d'adoptar també una empresa i si és conscient que està utilitzant un telèfon personal, doncs en principi evitar també utilitzar aquest canal.
3: Si l'empresa no respecta el dret, els treballadors hauran de comunicar-ho internament als departaments jurídics i legals o bé denunciar-ho davant la inspecció de treball.
0: A Ràdio Vila-sacra. Busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber, i no la que ens volen fer saber.
1: Sí, sí, el que tu vulguis, però de Ràdio Vila-sacra, ara mateix, només Ràdio Vila-sacra.
5: La ràdio que s'entén, intel·ligentment.
1: Tant si es vol com si no es vol, 107 FM i punt.
6: Amb el suport de la xarxa de museus de les comarques de Girona, la Diputació de Girona i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

0: Carolina.
1: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
2: L'Iran assegura que no tornarà a negociar amb els Estats Units mentre Washington incompleixi el memoràndum d'entesa que van signar al juny. Ho ha dit el seu ministre d'Exteriors, Abbas Araghchi. També ha confirmat que les negociacions amb Oman per obrir una nova ruta a l'estret d'Hormuz estan força avançades, però ha advertit que això no implica que es pugui tornar a navegar per aquest pas clau del transport de cru a nivell mundial. Diu que només s'estan posant les bases per quan s'arribi a un acord amb els Estats Units i es pugui reobrir.
3: Establir aquesta ruta entre l'Iran i Oman no vol dir necessàriament que reobri l'estret d'Hormuz. Això està subjecte a d'altres condicions. Les violacions del memoràndum d'entesa per part dels Estats Units s'han de compensar una a una.
2: Teheran va fer pública una llista amb les seves condicions. Entre d'altres, reclama que la Casa Blanca deixi de bloquejar els ports iranians, que aixequi les sancions contra el règim i que pagui compensacions pels danys que han provocat els atacs nord-americans i israelians des de finals de febrer.
4: Ràdio Vila-sacra.
5: Davant un futur tan canviant com incert.

0: 55 quilòmetres i fins i tot 10 quilòmetres per gaudir en família. Informa-te'n a trailwalker.oxfamintermont.org.
1: Farmàcia Vilasacra.
2: Serveis.
3: Atenció farmacèutica, control d'atenció, dermocosmètica, nutrició i dietètica. Salut bucodental, cuidado corporal, fórmules magistrals. Salut auditiva, servei a empreses.
1: Horari de dilluns a divendres.
4: De 8 a 14 i de 16 a 20 hores i 30 minuts.
1: I dissabtes també.
4: De 8 hores i 30 minuts a 14.
5: Consulta les nostres promocions.
1: Servei de WhatsApp al 682 59 68 41. Farmàcia Vilasacra. Plaça de l'Església 7, Vilasacra.
4: Tu estàs aquí amb nosaltres? Doncs, gràcies. T'enviem tota la sort del món cada segon, a través de les ones.
6: Sentiràs la diferència.

0: Vespres de gala, Dalí de nit.
1: Visites nocturnes d'Esgala.
2: Castell Gala Dalí Púbol. Del 16 de juliol al 23 d'agost. Dijous i divendres a les 19 i 15 hores. Teatre Museu Dalí Figueres. De l'1 al 23 d'agost. De les 21:30 a les 24.
1: Visites nocturnes d'Esgala.
0: Reserves. A Salvador. Guió mig. Dalí.org.

0: Ràdio Vila Sacra. Observar, pensar, raonar. Ho entens?
1: Els tres titulars de la setmana a casa nostra.
0: Mesos d'espera a Girona i província per renovar el DNI. La subdelegació del govern a Girona ha activat un pla de xoc per ampliar la capacitat d'atenció els pròxims mesos. Augment de la quantitat de centres de culte a la província de Girona amb 6 centres, mentre que a Catalunya l'increment ha estat de 20. Dels gironins, 2 són islàmics, 3 de l'Església de Jesucrist dels darrers dies i un jueu. Tot i això, l'Església Catòlica segueix sent majoritària, amb el 78% dels centres de culte arreu de Catalunya i el 80% a la província de Girona. Actuen en grup en supermercats de la província per robar la bossa de mà o moneder. Aquest cas, a Torroella de Montgrí, amb el mètode de la collita, i en detenen un que queda en llibertat a les poques hores. Mentre que a l'Estartit els Mossos han detingut un altre home per un furt al mercat. Ni anar a comprar Podem Ja és queixa una clienta.
1: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.

0: Aquest és el número per participar.
1: 972-51-1268.
0: Aquell altre?
1: 656-19-70-62.
0: I recordo també que és interessant que quan truquis, si et ve de gust, demanis una cançó perquè jo la poso en llista i tirem de veta d'aquelles cançons que us agraden a vosaltres.
2: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
3: Et volem escoltar.
4: Ho veig molt negre, molt negre. És que ens diuen moltes coses, ens fan moltes coses, ens posen impostos, estem aclivillats per tot arreu. Hi ha molta gent que ho està passant molt malament i nosaltres ho passarem molt... Vol dir, la perspectiva que tenim és anar pitjor, però molt pitjor, eh? La gent que entén una miqueta és el que et diu. Llavors jo, i és que la gent pues, ho agafa i a vegades veus per les xarxes que hi fan ironies amb xistes, bueno, amb acudits i així, i els que ens manen no estan per la labor. Vaja, al meu punt de vista, si estan adormint. Parlem, parlem i parlem, i ara reunions per aquí, reunions per allà, però jo penso que fila l'agulla en coherència... No n'hi ha, i em dono la sensació, i tinc la sensació, i crec, ho crec, més ben dit, no tinc la sensació, crec que la gent que està davant, que porta la nau aquesta, no és la gent adequada. Hi ha d'haver-hi una escombra, com els que deien en els Cidex, que ho escombri tot, i això és tan difícil, i és que jo ho veig tan enrevessat i tan complicat. Amb el que hi ha, s'ha de fer una neteja grandiosa, però és que tampoc hi ha un líder, no hi ha líders per posar-ho davant, que a més m'estimo no pensar-hi perquè em poso molt nerviosa. Una abraçada i molt ben retrobat, eh?
1: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
0: Truca!
1: Repetiràs. Ràdio Vila-sacra. Observar, pensar, raonar. Ho entens?

0: la de l'Empordà, a Ixí de Clar.
1: Troba el teu pis fàcilment a pisos.com. Estàs a un clic de trobar-lo. Tria com el vols. Moblat, amb terrassa, pisos, a pisos.com.

0: Hem de que s'ha d'usar les ulleres i de com es pot mirar i tot, però no és suficient.
1: Demasiada informació, demasiada. Allà agobia, tanto eclipse.
2: Pel que fa a l'ocupació, s'han disparat més d'un 500% les reserves a les comarques tarragonines. En la majoria de casos s'han fet amb mesos d'antelació, com per exemple el parador de turisme de Lleida. Pel que fa a l'ocupació, s'han disparat més d'un 500% les reserves a les comarques tarragonines. Pel que fa a l'ocupació, s'han disparat més d'un 500% les reserves a les comarques tarragonines.
3: La ràdio. La cosa ha evolucionat i
4: segueix-nos i et connectaràs amb el que passa al teu costat.

0: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del Circ Internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
1: Aquí i amb tu.
2: ¿Explicas un conto?
3: Me voy a quitar las pulseras porque hacen ruido.
4: ¡Va, mamá!
5: Creerme que a mí me está costando el día de hoy, a nivel energético, un gran sacrificio.
6: Pobre.
7: Y parlant d'emocions.
8: 16. Lo Bailao, la marca de creació d'esdeveniments del grup Wise, t'ofereix aquest espai.

La Lluna, el nostre satèl·lit natural, sempre ha despertat la fascinació de la humanitat. Els seus misteris i bellesa han inspirat històries, mites i llegendes durant segles. No obstant això, hi ha una dada curiosa sobre la Lluna que potser no coneguis. Fa olor de pólvora. Aquesta peculiar aroma va ser detectada pels astronautes de l'Apolo 17 al 1972, quan van tornar a la Terra. En treure's els seus vestits espacials, van descobrir una olor similar a la pólvora cremada o a cendres de foguera. L'olor provenia de la pols lunar, que es va adherir als seus vestits durant les caminades espacials. Les investigacions posteriors van determinar que l'olor és deguda a la presència de compostos químics com el nitrat de ferro i el ferrocianur de sodi. Aquests compostos es formen quan el sol lunar, ric en ferro i altres minerals, és bombardejat per partícules carregades del sol i de l'espai. L'olor de pólvora de la Lluna és només un dels molts aspectes fascinants d'aquest satèl·lit. És un recordatori que, tot i estar tan a prop nostre, la Lluna continua sent un lloc misteriós i ple de sorpreses.

0: Segur que t'ha passat que arribes a un lloc i penses, em quedo. O que coneixes algú i dius, on has estat tota la meva vida?
1: Quan trobes el que busques, deixes de buscar.
2: I és que Ràdio Vila-sacra és molta ràdio.
3: M'interessa.
4: Quin plaer arribar a casa i no a una sauna, perquè l'aire condicionat no pensa.
5: Airtone és un sistema que s'afegeix a la climatització de casa o de la feina i que es pot, per exemple, encendre des del mòbil abans d'arribar-hi. Algú havia de repensar la climatització? Airtone.
6: Avancem junts. La Mirona de Sal. Lamirona.cat.
7: 100% Empordà.
8: Si el que vols és confort i estalvi, a l'Heroi Merlin tens tota mena de solucions al millor preu. Consulta les condicions a la botiga o al web. L'Heroi Merlin, una llar no neix, una llar es fa.

0: De ràdios i emissores de televisió hi ha a mils. De Radio Vilasacra, només Radio Vilasacra. Per què ens hem d'enganyar a aquestes alçades?
1: La Municipal.
2: Com està el pati?
3: Demana'ns la teva cançó al nostre contestador.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Els nous radars de velocitat als accessos de Girona han posat més de 41.000 multes en tan sols un any de funcionament. La meitat es concentren en un mateix punt, davant de l'escola Maristes. Aleix Freixas.
2: Concretament, aquest radar de l'avinguda de Josep Tarradellas ha sancionat 22.300 vehicles entre el 13 d'agost de l'any passat i el 31 de juliol d'aquest 2026. Des de l'Ajuntament asseguren que és l'únic dels quatre punts on han notat que el nombre de multes ha incrementat en comparació amb la posada en funcionament del radar. Sílvia Liu és regidora de Convivència i Seguretat.
3: La que sí que veus que ha incrementat una miqueta és l'avinguda Josep Tarradellas. És un carrer, una avinguda que haurem d'estar atents perquè molts vehicles encara no van a la velocitat que la via exigeix.
2: Per contra, el que hi ha al carrer de Pedret ha reduït notablement les sancions, sobretot arran del canvi de velocitat que van fer fa uns mesos.
3: Era zona 30, que era una zona que des de feia molt de temps ja era així i que a partir de fa poc, bueno, estem parlant de fa potser mig any, vam augmentar 40 km per hora i aquí ja s'ha vist que s'ha fet disminuir les sancions en aquella zona.
2: Des de la posada en funcionament del radar s'han tramitat unes 112 sancions al dia de mitjana.
0: La xarxa de comunicació local.
4: Per la màgia del moment.

La plasticitat cerebral, o neuroplasticitat, és la capacitat del cervell per adaptar-se, reorganitzar-se i formar noves connexions neuronals al llarg de la vida. Aquesta característica fascinant permet al cervell aprendre, memoritzar i recuperar-se de lesions. Una curiositat destacada és que fins fa poques dècades es creia que el cervell adult era rígid i incapaç de generar noves neurones. Tanmateix, estudis recents han demostrat que fins i tot en adults, el cervell pot crear neurones noves en un procés anomenat neurogènesi, especialment a l'hipocamp, una regió clau per a la memòria i l'aprenentatge. Aquesta plasticitat es manifesta, per exemple, quan aprenem una nova habilitat, com tocar un instrument. Practicar repetidament enforteix les connexions sinàptiques, fent que les habilitats esdevinguin més naturals. També és crucial en la rehabilitació després d'un ictus, on el cervell pot reassignar funcions a zones no afectades. Curiosament, activitats com la meditació o l'exercici físic poden potenciar aquesta plasticitat, millorar la cognició. Aquest descobriment ha revolucionat la neurociència, demostrant que el nostre cervell és molt més flexible del que es pensava, obrint portes a noves teràpies i enfocaments per millorar la salut mental.

0: Què pot haver-hi millor que un raig d'oli d'oliva extra al pa de l'esmorzar?
1: Haver afegit tomata primer i un bon pernil després, mentre escoltes Ràdio Vila-sacra.
2: Perquè ja ho deien els nostres avis, la millor medicina, l'oli d'oliva i una bona estona de ràdio.
3: Confirmat? M'han robat el mòbil.
4: Doncs ja saps què et toca fer. Posar una denúncia.
3: Quina mandra. A més, segurament no el recuperaré.
4: Si no hi ha denúncia, no hi ha investigació policial.
3: Tens raó.
5: Si has viscut un delicte o en tens coneixement d'algun, cal que ho comuniquis a les autoritats interposant una denúncia a qualsevol comissaria. Per més informació, entra a interior.gencat.cat i si tens una emergència, truca al 112 112, telèfon d'emergències, Generalitat de Catalunya.
6: Els tres titulars de la setmana a casa nostra.
7: Roses i figueres tenen un 30% de població estrangera. Són la tercera i la quarta ciutat gironina més gran de 18.000 habitants amb el percentatge més alt per darrere de Lloret i Salt. Desmantellen una plantació de marihuana amagada als boscos de Darnius amb més de 1.000 plantes. Quatre homes d'entre 29 i 37 anys van ser detinguts pels Mossos d'Esquadra. El cultiu no s'atura a l'Empordà. Els radars de Girona generen 116 multes al dia durant el primer any. L'avinguda de Josep Tarradellas concentra més de la meitat de les 41.068 infraccions registrades, seguida del carrer de Pedret, que n'acumula 13.353. I és que els conductors que es creuen superiors a la resta i ho volen demostrar conduint, augmenta dia a dia. Només cal observar les nostres carreteres més properes.
6: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.
8: La cançó del dia.
9: I col·laboren Coca-Cola, Electropremium, Estrella d'Am, Xarxa Fort de Catalunya i Frit Ràbic.
10: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
11: Et volem escoltar.
12: Hola, bon dia. A veure si puc parlar perquè encara no havia parlat. Ja has posat la cançó de la Mercè? No. Aquella, un clocà d'ulls. Aquest és el seu cumpleanys.

0: guanyar no és l'objectiu, és no parar de créixer. I una de les millors maneres, per no dir la millor manera que jo coneixo d'aconseguir-ho, per tant, l'objectiu és créixer i guanyar, aconseguir l'èxit, és un mitjà, no és l'objectiu final.
1: Mònica Esgueva, és igual als títols i objectius que acumulis. Si no gaudeixes del camí, els triomfs són àrids, efímers i insatisfactoris.
2: Que unimos el éxito a la felicidad, y no solo eso, sino que estamos dando un ejemplo a todos los niños. Los niños son muy fácil, son muy maleables, entonces estamos dando a las familias que ponen esa presión sobre esos niños, y esos niños que quieren llegar a ser como esas estrellas. Cueste lo que cueste, sin darse cuenta y sin contar que, cuáles son los entresijos, qué es lo que te estás jugando detrás, cuál es el precio a pagar. Es que no son, las cosas no son como parecen, y me parece excelente que esto salga y se abra a la luz.
0: Èxit seria disfrutant del camí, disfrutant del camí. L'Andrés Iniesta no va dir fa gaire: l'important no és guanyar, no, l'important no és arribar, sinó l'important és disfrutar del camí.
2: Porque si tú te pierdes como persona, entonces ¿qué vas a ganar?
1: Andrea Gassi. Guanyar no canvia res. Les victòries no ens fan sentir tan bé com malament ens fan sentir les derrotes. I les bones sensacions duren menys que les dolentes.
3: I també diu Andrea Gassi: mai privaria a ningú, mai privaria a ningú de l'aprenentatge que suposa perdre.
2: Cultivar la humildad, a ser mucho más ser humano, a ser más compasivo, a entender a los demás, porque tú has estado ahí abajo también, sabes cómo se siente, ya no puedes humillar a los demás cuando estás arriba.

0: El periodista especialitzat en patrimoni cultural Daniel Romaní publica el llibre Catalunya Marítima, on ressegueix tota la costa catalana a la recerca de fars, museus del mar, drassanes i vaixells visitables. Ens ho explica tot seguit en aquest reportatge l'Òscar Callau.
1: Després de dedicar llibres als castells catalans, als monuments, les fàbriques i les cases on van néixer celebritats de la cultura, Romaní fa ara una llista exhaustiva d'edificis i vaixells que ens expliquen la relació de Catalunya amb el mar. El recorregut comença al sud, al Museu de la Mar de l'Ebre de la Ràpita, i acaba a la Catalunya del Nord, al taller de restauració de barques de Paulillas a Portvendres. Al llarg de 200 pàgines, Catalunya Marítima també passa per la Torre del Port de Cambrils, el Pailabot Santa Eulàlia de Barcelona, l'ermita marinera de Sant Simó a Mataró o al Museu de la Pesca de Palamós.
2: Hi ha el far de Calanans a Cadaqués, hi ha la Torre del Rellotge del Port de Barcelona, que de fet era un far. També hi ha, per exemple, el far de Vilanova i Geltrú, situat allà hi ha l'Espai Far, que és un museu del mar molt interessant. Té, a més, aquest far de Vilanova, hi ha la curiositat que davant hi ha un antic molí d'aigua que algú va dissenyar perquè anés amb les onades del mar, però realment va ser un fracàs.
1: El nou volum, també editat per Viena, manté l'estil divulgatiu dels seus predecessors amb entrevistes, fotografies i un estil molt visual.
2: Recorre tot el litoral català a través dels fars, museus, drassanes, vaixells visitables. Tot el que surt és visitable i, a més, jo ho he visitat i m'he deixat guiar per molta gent que en sap molt. I, vaja, és una proposta pensada per voltar per Catalunya, en aquest cas, per tot el litoral, que penso que pot interessar molta gent.
1: Romaní recull el llibre Elements patrimonials marítims que no han de ser necessàriament antics.
2: També destacaria el far de Torredembarra, que és el més nou de tot Catalunya, es va estrenar l'any 2000 i a més té un disseny innovador de l'arquitecte Josep Llinàs, que ell va projectar-lo, primer fer-lo dins del mar, però per tema del pressupost es va desestimar la idea. És una llàstima perquè s'hauria visitat amb una barqueta, no? Aquí sí que pots pujar fins a dalt de tot i és molt bonic perquè hi ha tota finestretes que cada finestra quan puges és com un quadre i

0: cada dia amb la cultura.
1: Jo, cultura.
2: Cultura.
3: Molta cultura.
4: Cultura.
5: Cultura.
6: Tenim una cita con la cultura.
7: Que hi hagi cultura és imprescindible perquè necessitem que la gent sàpiga què és el que fem.
3: Sempre fa falta la cultura, sempre fa falta.
8: Sempre al costat de la cultura.
9: Compromiso con la cultura. Muchas gracias.
0: Si hi ha un bàlsam capaç de posar un raig de llum al final d'aquest túnel és la cultura. Sempre a punt per fer-nos pensar, per treure'ns un somriure, la cultura ha fet i farà que el camí cap a la normalitat resulti una miqueta més lleuger.
10: Sent Empordà.
11: Hola a tothom! A l'àmbit econòmic, una cosa que dona rendiment o profit és... rentable. Per expressar que una acció o uns diners donen bon rendiment econòmic o profit, hem d'utilitzar l'adjectiu rendible. En català, l'adjectiu rentable només vol dir que es pot rentar. No ho rendiu, potser un truc per recordar és mencionar aquesta frase en veu alta. Els diners no són rentables perquè no renten ni a mà ni a màquina.
12: Penso que la soledat no desitjada és el pitjor que hi ha al món, el pitjor. És una cosa terrible.
13: Perquè tots a la vida, en algun moment donat, podem tenir els nostres moments difícils, doncs és molt bonic, vull dir, i és, com diríem, sanador, curador.
14: Soc trasplantat de cor, vaig estar a la UCI, allà no hi havia ni tele ni res de res de res. Tenia al màxim una hora de visita, però el dia són 24 hores i et dones compte de que has d'escoltar, saber escoltar i que els altres t'escoltin. Per estar molt acompanyat i sentir-te sol.
15: Per estar al Camp Nou, per exemple, amb 100.000 persones i sentir-te sol.
16: ¿Me puedo dar un abrazo? ¿Me puedes dar un abrazo? I això és molt important.
10: Ara tens Ràdio Vila-sacra.
17: Per reflexionar sobre el desig, la injustícia, la ferida o l'amor.
10: Ara tens Ràdio Vila-sacra.
18: Per informar-se de l'actualitat.
10: Ara tens Ràdio Vila-sacra.
18: Una màquina del temps
19: que, a més, ens emocionin, que ens ajudin a pensar sobre preocupacions essencials de la humanitat i del dia a dia.
10: Ara tens Ràdio Vila-sacra.
20: L'emissora de Ràdio Habitual.
21: El secret de la vida
22: és així de senzill.

T'agrada escriure poemes o poesia? Envia'ns el teu text i nosaltres li posarem veu. Imprescindible nom i població. info@radiovilsacra.cat i el podràs sentir indefinidament.

0: Us proposem que agafeu llapis i paper per apuntar-vos aquestes magnífiques recomanacions.
1: Avui us explicarem una versió de la història de Sant Jordi, de l'il·lustrador Keren Russo i l'autor Oriol Ponsatí Murlà, una adaptació lliure del poema d'Edmund Spencer.
2: Es titula La veritable història d'en Jordi, la princesa i el drac. Vet aquí una vegada, fa molt de temps, en un país molt i molt llunyà, hi vivia una ciutat on tothom vivia en pau i harmonia. Fins que un dia va comparèixer un drac. No un drac com els qualsevols que tenen ales i treuen foc pels queixals, no. Era un drac que, de cintura cap amunt, tenia forma de persona i de cintura cap avall tenia forma de serp. Cada dia feia més dolenteries. Robava la deixada als pagesos, treia els bastons a la gent gran, robava tomàquets, pomes i pollastres al mercat, fins que un dia el rei se li va acabar la paciència. Va tancar les portes del castell i no va deixar que ningú sortís a fora. Els pagesos no podien sortir al camp a cuidar les seves plantes. Els avis no podien sortir a prendre el sol i molts familiars s'havien de quedar a casa cuidant moltíssima estona la seva família. Fins que el rei, quan ja feia un temps que estaven tancats, va convocar tots els ciutadans en un consell de la plaça del poble. Havien sentit a parlar d'un xicot generós de la Creu Vermella, perquè algú se n'encarregués d'anar-lo a buscar i que obligués el drac que parés de fer aquelles dolenteries. Però ningú s'atrevia perquè li tenien por. Fins que una veu eixerida va sortir entremig de tot el ciutadà, que deia: "No patiu, hi aniré jo." Era una princesa, una de les filles petites del rei. Una era una princesa de debò, no pas com aquelles princeses porugues amb veu d'espinguet, amb una cavallera rosa i amb cara de pàmfilo, que surten a molts contes. Era una noia valenta i eixerida, que tenia els genolls pelats i que li agradava passar-se el dia tocant la bateria. A trenc d'alba, la princesa va sortir i va recórrer molts i molts de camins. A la nit es va cansar i es va aturar a descansar. L'endemà al matí, a la platja, es va trobar un estel amb una creu vermella que el feia volar un noi, que tenia unes ulleres de sol, un xai i una guitarra. Va voler acostar-s'hi i demanar-li que vingués a obligar el drac que no fes les malifetes. Però al cavaller no li agradava matar els dracs. Al contrari, li feien bastanta por. I així tots dos van emprendre el camí que els portaria a deslliurar-se del drac. Però aquesta part l'haureu de descobrir vosaltres. I no us penseu pas que la princesa es casarà amb el cavaller, perquè tothom és lliure de triar i decidir la seva vida.
3: Esperem que us

La informació és llibertat. Llibertat de decisió. Triar com volem viure quan ens fem grans. Quan es fan grans. Per un procés de dependència amb informació actualitzada i veraç, entra a lliure.org. A Lliure. Lliure Dependència. Un projecte de Suar amb el suport del Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya.

0: on et ve de gust que anem a dinar avui?
1: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
0: I això?
1: Cal saber triar en temps estranys.
2: La prevenció del suïcidi té un número d'atenció telefònica i és el 024. El servei estarà actiu a tot Espanya de manera gratuïta, confidencial, les 24 hores i els 365 dies de l'any. A l'altre costat del telèfon, gestionat per la Creu Roja, hi hauran psicòlegs i tècnics d'emergències especialitzats en la salut mental. Gala Vila.
3: El 024, a més d'ajudar les persones amb pensaments suïcides, també va dirigit als supervivents, persones que han perdut un familiar o amic per aquesta causa. És una línia especialitzada en preveure casos de suïcidis, així que està oberta a tothom que pensi que algú del seu entorn es pot suïcidar i així orientar-los.

0: Salvador Dalí pinta amb un somni.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Doncs jo, ja que us estàvem escoltant i estàvem reflexionat amb la meva companya com perdem els orígens i perdem la identitat que canta el cantautor de Xàtiva Raimon, a propòsit també dels valors, fins a quin punt tot s'ha globalitzat tant que s'ha perdut aquell caliu i cap a on anem, no? I just una mica en reflexionàvem avui. Doncs avui s'ha convertit definitivament, ja dic avui, en els últims temps, però sobretot encara anem cap aquí, a una globalització, a una cosa sense essència, oi? I era una mica compartir aquesta reflexió. I sobretot també reflexionar sobre això. Com podem fer que obrim més a la gent d'aquí, que hi hagués una sensibilitat més d'obrir-se a molta altra gent, molta gent de la terra, que en definitiva, i això ja segur que aniria molt cap allà, més enllà del tema de l'humanisme, no? De dir com podríem apropar el que representa a la gent de casa nostra, no? Del nostre territori, no? És una mica aquesta reflexió. Molt bé, gràcies.
3: Deixa un missatge.
4: Si vols una companyia com cal, Ràdio Vila-sacra no té igual. Amb només 10 minuts veuràs que som collonuts. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.
5: Per tu, que sempre escoltes la ràdio mentre condueixes el taxi, apuja el volum.

0: El forn artesà i de qualitat té un nom.
1: El Llonguet de Peralada.
0: Tota una selecció de pa per triar per als gustos més exigents i fet artesanalment a mà. Barres, rodons de tota mida, barrots, llonguets, xapates o el popular pa d'olives o el tramuntana, elaborats amb farines de casa. També és imprescindible tastar la seva brioixeria, croissants, ensaïmades, pastes de full farcides de xocolata, crema o cabell d'àngel, el seu pa de pessic, magdalenes... Tot un gran assortiment, saborós i realment sensacional.
1: El Llonguet de Peralada.
0: Ha estat reconegut amb una estrella per la Ruta del Bon Pa i anomenat mestre artesà.
2: Ens trobarà a la plaça del Carme 4, Peralada. I també al carrer Vilamaniscle 3, 9, Figueres. On podrà gaudir d'un establiment amb terrassa per degustar les nostres especialitats amb total comoditat.
0: Vine i gaudeix-lo.
1: Qualsevol informació al telèfon 972-53-89-89.
3: El Llonguet de Peralada, parlem de qualitat.

0: Innovadora perquè el progrés és inconformisme, recerca i superació. Soc crítica perquè és el camí per avançar cap a una societat justa. Soc ètica perquè necessitem persones compromeses amb la millora de la societat. Soc plural perquè el món que ens envolta és divers. Soc pública, catalana i oberta al món.
1: És Ràdio Vila-sacra,

0: Veus?
1: Una sangria fresqueta i frisant. Una sangria estiu. Sí, sí, una sangria estiu drinks.
2: I on la tenen?
1: Segueix-nos a Instagram, @estiudrinks, i sabràs el punt de venda més proper. Demana la teva estiu drinks també al teu bar de confiança. Bec, bec.

0: Els tres titulars de la setmana a casa nostra.
1: Enxampen un taxi pirata que portava passatgers d'Empúria Brava a l'aeroport de Girona. Els Mossos denuncien el conductor i li troben amagat al maleter el distintiu de taxi il·legal. La Verema s'avança a l'Empordà. Mas Llunes de Garriguella ha començat a collir raïm el 6 d'agost. Antoni Roig, del celler Mas Llunes, assenyala que la Verema d'enguany és la més primeranca mai registrada, tot i que el raïm es troba en un estat sanitari i analític perfecte. Roben en tres vehicles a Empúria Brava i els enxampen després d'accidentar-se i quan intentaven fugir. Les víctimes van reconèixer de manera clara els tres individus que havien fugit després de l'accident. Lladres i mala gent. L'Empordà està ple, comenta un testimoni.
0: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de tres.
2: I parlant d'emocions.
0: 24.
3: Vale.
0: Tota l'actualitat musical de casa nostra, Actualicat.
1: El programa del divendres a les 5 de la tarda.
0: Actualicat. Dirigeix i presenta Joan Manuel Fernández.
2: I parlant d'emocions.
0: 43.
4: Exacte.
5: Aquí, cada hora té la selecció precisa, pensada, organitzada en mesura. Deixem allò de barrejar els bolets per als que seleccionar el detall els hi costa i prefereixen fer-ho fàcil, soni el que soni. Ara, doncs, obrim nova carpeta de selecció detallada, on cada arxiu està molt ben pensat. Molt de molt. Això és Ràdio Vilasacra. Sí, sí, el que tu vulguis. Però de Ràdio Vilasacra, ara mateix, només Ràdio Vilasacra. 107 FM i punt.

0: Bombón, tallat, barraquito, nube... Tenim més de 40 maneres de prendre cafè. Gaudeix-les totes amb el nou Cádiz Espresso. Una mescla única que redefineix el gust intens del nostre cafè amb un caràcter inconfusible. Descobreix-lo en espresso.com o a les nostres boutiques.
1: Ara toca calmar.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Més d'11.000 persones han estat ateses pels serveis públics especialitzats en violències masclistes durant la primera meitat de l'any.
2: Segons les dades que ha fet oficial la Conselleria d'Igualtat i Feminisme, serveis com ara suport psicològic, jurídic o social. La immensa majoria han estat dones i també un miler de fills. Durant el 2025 van atendre més de 14.000 persones. Això suposa que enguany ja han arribat al 80% del total de l'any passat.
0: Gaudim de la música. Gaudeix-la.

Som a les xarxes socials tot i que no ens interessen ni preocupen en absolut. Preguem disculpes per les nostres llibertats tan particulars. Per saber més, cal sintonitzar-nos. I només això.

0: millor.
1: En el 107 de la FM.
2: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
3: Ja és aquí, és ella, que surt.

0: Sí.
1: I què?
2: Tot una aventura.
3: Superades les 3.000 trucades. Millors moments, sisena part.
4: Bon dia. No em fotis aquesta putada ara d'anar-te'n, eh?
5: Aviat.
6: És una cosa que se't mou tot el cos, et posa la carn de gallina. No sabeu l'experiència i lo maco que arriba a ser.
5: Escolta...
6: És molt maco i, a més, hi ha un ambient molt maco, molt casolà, i és una cosa preciosa, us ho dic de cor.
7: Eh?
5: Diuen...
4: M'entens?
8: Ara mateix.
7: No sé el per què, però...
6: N'hi ha molta gent, agrada i emociona, i és una experiència que no es pot explicar. S'ha de viure perquè no es pot explicar. Jo fa 4 anys que hi soc de més, i en canvi ara doncs, estic molt, molt ficada i m'agrada molt i m'ho passo molt bé. Jo no em deixo cap...
7: No sé el per què, però...
6: I tant, molts. A la ràdio.
7: I veïns, eh? Que, vull dir, és molt enriquidor sentir...
5: Crec que qualsevol persona té dret a compartir-ho amb els seus oients.
6: És molt emocionant. I estem molt, molt ficats i la veritat que ens ho passem divinament bé.
8: Jo, doncs, tot el que ha dit m'ha agradat molt perquè jo també estic d'acord amb ella. Jo...
5: Bon dia, bon dia. Mira, que se m'ha ocorregut una cosa amb tot això dels i tot això. Pues...
6: És una cosa impressionant.
5: Collons, que... Jo volia fer una reflexió molt ràpida.
6: Ai, ai, ai, ai.
9: Vull dir, és que deuen pensar que ens mamem el dit encara, tots plegats.
6: Això també ja ho havia dit.
5: Perquè sí, li reitero.
8: Res més, només volia dir això.
9: Doncs ja ho he dit tot.
7: Jo penso que...
6: Ai!
5: Eh?
6: Ai!
5: Déu.
6: I hem d'aplaudir.
4: Ah, bueno, i... Només he de partir-te això.
8: Ale, que jo vigilaré, eh? Bueno,
7: sí, bon cap de setmana a tu.

0: Espavila't. Sí, tu. Aprofita el moment. Fes alguna cosa, surt de casa, viatja, demostra al món que pots sortir de la teva zona de confort. I quan tornis, descobriràs que el millor lloc del món ja el coneixies. Com a casa, enlloc.
1: Ràdio Vila Sacra. Llibres de ciència.
2: Avui us proposem un llibre que reivindica l'aportació de les dones en l'àmbit de la salut i la medicina a Catalunya entre els segles XV i XX.
3: L'obra Dones sàvies, herbolàries, llevadores, infermeres, metgesses, d'Elisenda Albertí, fa un recorregut històric per la vida de dones que, malgrat les restriccions socials i culturals de l'època, van exercir professions relacionades amb la cura i el benestar. I descobrirem les seves aportacions i com van poder desafiar les normes establertes per superar les limitacions que la societat els imposava a causa del seu sexe, unes limitacions que, de vegades, les conduïen fins i tot a ser acusades de bruixeria. Es tracta, en definitiva, d'un llibre que vol reflectir la contribució de les dones en l'àmbit de la salut al llarg dels segles i com van ser clau, fins i tot, a la definició del nostre actual sistema sanitari.
4: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 € a nitsdecirc.com.

0: Arxiu de notícies per a la història.
1: Notícia del 15 de gener del 2024.
2: El govern de Mariano Rajoy va posar la cúpula de la policia espanyola al seu servei i per investigar partits independentistes per intentar acabar amb el procés. Ho revela la nova documentació d'una investigació de La Vanguardia i el Diario.es i el Nacional basada en les accions de l'executiu de Rajoy durant 5 anys.
3: Els rotatius citats han aportat nous documents, declaracions i àudios que han assenyalat que el llavors ministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, dirigia l'Operació Catalunya i feia arribar a la Moncloa documentació delicada a través d'escortes. Aquest material es posava en sobres en blanc, tancats, sense assumpte, ni remitent, ni destinatari.
4: Pretender que en España, no en Corea del Norte, en España, pues se investiga, se espía a dirigentes de otros partidos políticos, sinceramente, es que yo no, no, de verdad que no lo entiendo.
2: Les reaccions, com és lògic, no s'han fet esperar. Han estat moltes i les ha recollit la nostra companya, Mont Carvajal.
5: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha considerat vergonyós i inaudit en una democràcia la guerra bruta contra l'independentisme i ha afegit que reforça la necessitat d'investigar-la al Congrés de Diputats. Ho ha dit a Ràdio Nacional d'Espanya.
6: Esto demuestra la necesidad de que se abra esa investigación en las comisiones parlamentarias y se llegue hasta las últimas consecuencias en la aclaración de uno de los hechos más lamentables y vergonzantes de la historia democrática de nuestro país.
7: No conozco al señor Villarejo y ni siquiera me consta haberlo visto en sitio alguno. Por tanto, no me reuní con el señor Villarejo nunca. No hablé con él nunca.
5: Rajoy va posar la policia al servei de les maniobres contra el procés i el ministre Fernández Díaz li portava dossiers amb informacions falses en sobres tancats. Després els filtraven a la premsa. Artur Mas ha assegurat que el muntatge no podia fer-se al marge de tota la cúpula del govern espanyol i en una entrevista a Ser Catalunya ha esmentat un triangle.
8: Una d'elles era el president Pujol, pel que significava en aquell moment, encara que portava molts anys, que ja no era el president de la Generalitat, i l'altre era jo mateix, que en aquell moment doncs, em tocava dirigir el país. I l'altre va ser Xavier Trias, que casualment era alcalde de Barcelona. I l'altre va ser Sandro Rosell, que casualment era president del Barça.
0: Després d'això, PP i tenir poca paraula és el mateix.
9: La indemnización que se pactó fue una indemnización en diferido. Y como fue una indemnización en diferido, en forma, efectivamente, de simulación o de lo que hubiera sido en diferido en partes de una de lo que antes era una retribución que si no hubiera sido pues aquí se quiso hacer como hay que hacerlo.
10: A nosaltres també ens sembla que estudiar teoria durant anys és perdre el temps. Per això, i perquè volem que estiguis realment preparat pel món actual, et donem les eines que necessites per submergir-te al sector tecnològic en només 5 mesos i des d'on tu vulguis. Núcleo Digital School. El teu futur comença aquí.
11: Visita núcleo.school.

0: viatge en el temps.
1: Si vols una emissora normal, tens milers pel dial. Ara bé, si el que vols és una emissora maca, aquí Ràdio Vila-sacra i APA.

0: t'estimo, el meu amor. El meu pastisset, el meu bombó, la meva galeta, el meu brioixet, el meu pa de pessic. Ui, tot ho hem agafat molta llana.
1: On et ve de gust que anem a dinar avui?
2: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
1: I això?
2: Cal saber triar en temps estranys.
3: Sense de la FM. Nutrició amb Laura Crosas.
4: El gaspatxo. La sopa freda per excel·lència de la península és el gaspatxo, que conté com un dels ingredients principals el tomàquet, una hortalissa típica d'estiu. Els seus orígens, sobretot a la zona d'Andalusia, era un plat d'aprofitament on es barrejaven restes de pa amb vegetals esmicolats sobrants d'àpats de dies anteriors. Ara bé, fins que no es va introduir el tomàquet i el pebrot des d'Amèrica, als inicis es preparaven d'altres verdures. Actualment, cada casa té la millor recepta de gaspatxo, però hi ha uns ingredients comuns. Tomàquet de pera madur, pebrot verd italià, algunes receptes també pebrot vermell, cogombra, dent d'all o ceba, oli d'oliva verge extra, pa dur d'un parell de dies anteriors, aigua, sal i vinagre. Cal rentar bé les verdures, però no cal pelar-les, perquè un cop ben triturat es passarà pel colador per aconseguir una textura fina i sense pells ni llavors. Només queda conservar-lo a la nevera un parell d'hores per prendre'l ben fresquet. Es pot servir decorat per sobre amb les mateixes verdures que porta, ben picades o amb crostons de pa. També podeu fer versions sense pa o fins i tot servit amb glaçons, tot i que després queda força igualit. Per aquells que el confonen amb el salmorejo, aquest últim només es prepara amb 4 ingredients: tomàquet, pa, oli, all i sal. Si no podeu fer gaspatxo casolà, assegureu-vos a l'hora de comprar-lo que només porti els vegetals, el pa, l'oli sobretot d'oliva, que no sigui molt salat i que no afegeixin additius innecessaris. Per a les embarassades, només podeu consumir les versions pasteuritzades o el casolà amb les verdures ben netes. Dins el món del gaspatxo, podeu innovar afegint fruites com meló, cindre o cirera, o pels que no podeu menjar tomàquet, podeu fer-lo de pastanaga, remolatxa i ceba o de cogombra i carbassó. Gaudiu d'un deliciós plat de gaspatxo els dies calorosos de primavera i estiu. Us refrescarà, aportarà vitamines, minerals i fibra, assegurarà l'aport de vegetals a la vostra dieta i us saciarà.
5: Sona bé.

0: final al teu dia. Tornes a casa, relaxa. Tens un paradís.
1: Tens les sensacions exclusives de Ràdio Vila-sacra.
0: Notaràs la diferència.

Restaurant Gameló de Begú i Torroella de Montgrí. Vine a tastar els nostres menús especials, el menú xuletón i el menú d'arrossos, o tria el que vulguis de l'extensa i variada carta Gamelot. Obert cada dia per dinar o sopar. Si encara no coneixes el restaurant Gamelot, a què esperes? Gamelot Begú i Gamelot Torroella. Busca'ns a Instagram.

0: Endevina, endevina. És una capsa de música molt gran, plena de milers de sons diferents. Què és?
1: Ja ho sé.
2: Ràdio Vila-sacra.

0: Digue'm.
1: Hola, sóc la butaca Strandmon i trucava per dir-li que ho tinc tot a punt perquè faci la migdiada després de dinar.
0: Dispensem?
2: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
3: L'Ajuntament de Barcelona ha recaptat 835.000 euros en sancions a pisos turístics, concretament pels 150 expedients oberts a les empreses que els gestionen. Segons l'Agència Catalana de Notícies, aquests expedients finalitzats han permès recaptar els diners a través de gairebé 460 liquidacions de l'impost d'activitats econòmiques i augmentar alhora el padró anual d'aquest impost en 220.000 euros. Els expedients s'enmarquen en el pla de regularització fiscal del sector turístic dut a terme per l'Institut Municipal d'Hisenda amb l'objectiu de regularitzar aquest impost en els habitatges i apartaments d'ús turístic. L'objectiu de l'Ajuntament és garantir el compliment de les obligacions fiscals del sector, com per exemple que les empreses explotadores d'habitatges d'ús turístic es donin d'alta a l'epígraf de l'IAE quan a la seva xifra de negoci superi el 1 milió d'euros anuals, així com actualitzar la superfície o el nombre d'allotjaments que gestionen. Les inspeccions també permeten detectar situacions en les quals es podria regularitzar l'ús i el valor cadastral a efectes de l'IBI i dels immobles. A més, també es pot veure si han fet obres sense abonar l'impost sobre construccions i instal·lacions, entre d'altres.
2: La tria de notícies del dia de Ràdio Vila-sacra.
4: Ser a prop vol dir veure les coses més bé.

0: Vespres de gala, Dalí de nit.
1: Visites nocturnes d'esgala.
2: Castell Gala Dalí Púbol. Del 16 de juliol al 23 d'agost. Dijous i divendres a les 19:15 hores. Teatre Museu Dalí Figueres. De l'1 al 23 d'agost. De les 21:30 a les 24.
1: Visites nocturnes d'esgala.
0: Reserves. A Salvador. Guiomig.dalí.org.
3: Ràdio Vila-sacra.
4: On les cançons lliguen amb la història.
5: Hola, sóc la veu de la teva microbiota i vinc a ensenyar-te a cuidar la teva salut intestinal. Com? Doncs menjant 30 aliments d'origen vegetal a la setmana que trobaràs a les botigues a Manlleu Origen. Ep. I si vols seguir el teu progrés, trobar consells, receptes i aconseguir recompenses, descarrega't l'app de Manlleu Origen i suma't al repte.
6: Gent que és feliç fent feliços els altres.
7: Chaotic World, pels petits i també pels grans. Cada dia és una festa. Més de 150 llits elàstics, camp de futbol de gespa artificial, bar, restaurant, festes d'aniversari, comiats de solter, escoles, empreses. Estem a la sortida Girona Oest a l'AP7 i també a Facebook, Instagram i a chaoticworldgirona.com. El trampolí parc més gran d'Europa us

Hi ha moltes maneres d'anar per la vida. Es pot anar per la vida a cegues, d'estrella, de perdonavides, de mira'm i no em toquis, de compte que tu no saps en qui parles, de jo sóc el fill o la filla de... S'hi pot anar també de heavy, de rocker, de pijo, de punk i d'autèntic. Ara, si vols que et diguin que ets un crac, això és tan bonic.

0: Downs. Que suenen las bandas.
1: El programa dels dimarts a mitjanit.
0: Durante una hora el triángulo formado por las bandas de música, los autores que componen las obras y el público, que es el último vértice, serán los protagonistas.
2: Cert, amb qui vas vendre el pis?
3: Amb Immobiliària Espígol.
2: I per què els vas escollir?
3: Pel tracte proper. M'han acompanyat en tot el procés, publicant el meu pis a xarxes socials i portals immobiliaris de renom. El meu pis es veia tot arreu.
2: Entra a espígol.com.
4: Estàs nerviós, irritable o desanimat? Calma.
5: Ja has trobat Ràdio Vila-sacra i sentiràs la millora.

0: en el món de la comunicació, com en el món del dia a dia, hi ha qui vol fer feina i qui només es vol fer veure. A Ràdio Vilasacra, feina, i anònimament. Gràcies.
1: Avui cal més feina i menys ximpleria.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: La producció dels conreus d'hivern a les zones de secà s'ha desplomat i les previsions tampoc són bones ara pel cereal d'estiu, com el blat de moro. Lleida, Júlia Albacar.
2: Tot i que molts camps ja estan verds amb els brots de panís, les temperatures per sobre de 35 graus aturen el creixement de la planta. Tenint en compte que a la plana de Lleida durant el mes de juliol el termòmetre ha arribat a 35 graus durant 27 dies, és a dir, gairebé tot el mes, tot apunta que el rendiment de panís caurà en picat. Santi Caudevilla és responsable del sector del cereal d'Unió de Pagesos.
3: El blat de moro, a partir de 35 graus, para de créixer, tanque les estomes, diguéssim, i sobreviu. Quants dies portem per damunt de 35 graus? Moltíssims. Encara si rego, l'aigua, no, la planta no pot tirar en van. No ho han vist encara perquè no han començat a cosechar el blat de moro, però quan arribem serà la bufetada mai vista.
2: Això quan la calor ja ha fet caure el rendiment dels conreus d'hivern, com l'ordi, especialment a les zones de seca.
3: L'entrada de l'estiu ha sigut suau, haguéssim pogut portar bé i la collita ha sigut raonable. Què va passar? Que va ser tot el contrari. Va arribar la calor molt de cop, i llavors què va passar? Que ens va migrar el gra i van baixar la collita més de la meitat a moltes zones de secà. I regadiu igual, també s'ha notat molt. Una calor que havia d'arribar al mes de... sobre el 8 i el 10 de juny, ens va arribar a final de maig.
2: I tot i que el cereal ha pujat de preu, Caudevilla lamenta que no servirà per compensar l'augment de costos derivats de la guerra a l'Orient Mitjà i que han fet disparar el preu del gasoil o dels fertilitzants.
4: Explicaré una història.

0: Hi ha moments en què mereixes despertar-te bé. En d'altres, tenir un final dolç. Moments en què necessites recarregar energies. I sobretot, hi ha els bons moments que mai no venen sols. Troba el teu moment amb Cake and Go de McDonald's. 5 pastissos fets amb les millors marques.
1: Abans.
2: Bla, bla, bla. Bla, bla, bla.
1: Ara.
3: Ràdio Vila-sacra.
4: Una experiència plena de diversió i enriquiment cultural per a tota la comarca.
5: I parlant d'emocions.
6: 66.

0: recordeu que si ens voleu explicar la vostra experiència ens podeu enviar notes de veu breus. Ja en parlem.
1: 656 19 70 62.
2: Ràdio Vila-sacra. Ràdio Vila-sacra.

La ciència és la millor eina que tenim per interpretar el món. És evident que funciona. L'arribada a la Lluna, els antibiòtics, l'energia fotovoltaica, els mòbils, internet, intel·ligència artificial... Entendre la ciència no és difícil. Només cal posar-s'hi. Us convidem a adoptar el pensament científic. Serà l'aventura intel·lectual més gran que haureu viscut mai. No és un eslògan. El coneixement ens fa lliures i genuïnament humans. D'on venim? On anem? Què fem? Tot ho explica la ciència.

0: tele i sentit massa presentadors dir: fem una pausa, però no marxeu, tornem en un minut. Si tornes en un minut, vol dir que fas un trajecte de tornada que dura un minut. Si durant un minut estaràs tornant, pots dir que tornes en un minut. Però si vols dir que tornes després de la publicitat, que fas un salt en el temps i tornes, no tornes en un minut. Tornes d'aquí a un minut o d'aquí un minut. Quan fas una cosa en una quantitat de temps, vol dir que fas aquella cosa durant aquella quantitat de temps. Pots esmorzar en 5 minuts, dutxar-te en un quart d'hora o entrenar en una hora i mitja. En canvi, si el que vols dir és que una cosa passarà al cap d'una quantitat de temps, has de dir d'aquí a o d'aquí. Ens veiem d'aquí una setmana, tornem d'aquí un minut, el casament és d'aquí 2 mesos. Resulta que l'estructura en un minut, en lloc de d'aquí un minut, és un calc de l'anglès. En anglès, in an hour vol dir d'aquí una hora.
1: 100% Empordà.

0: Can Tito de Cadaqués.
1: Carrer Vigilant número 8.
2: Especialitats de peix, carn i marisc.
0: Espai Gourmet.
3: Imprescindible reserva al 972259070.
0: Can Tito de Cadaqués.
4: Totes les bones sensacions del bon menjar.

0: música, entreteniment.
1: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà. I punt.
2: Tens de tot a prop de casa.
3: L'Institut Català d'Investigació Química, l'ISIC, col·labora amb la indústria per millorar la qualitat de vida de les persones a través de la recerca de frontera. El centre és un referent internacional en química i en indústria i innovació. Transfereix tecnologies pròpies a les empreses relacionades amb la sostenibilitat, les energies renovables, la descarbonització, els nous materials i la salut, i crea un impacte positiu en la indústria i la societat. Descobreix-ne més al web isic.cat/industry.
4: Volar en helicòpter és una sensació única. Amb Coptering, Diu es regala una experiència inoblidable des de l'aire. Fes la reserva a coptering.com. Coptering, la millor fotografia la tens des de l'aire.
5: Mare meva, quin somni.
6: Potser no calen presentacions si us dic que jo em calço amb la terra llaurada. Que us veig al voltant de les taules, les brases i el fum del foc viu macarona la carn. I aviat s'inicia el combat per la salsa i feu el gest que us emmiralla el cel. Que sou un somriure de teca, carbó i salsa.
7: Els calçots, sempre de Vila-sacra.

0: La ràdio és la veu que ens acompanya, el cafè que ens desperta i la música que ens abraça. Ràdio Vila-sacra, la teva.
1: I és que de Ràdio Vila-sacra, només Ràdio Vila-sacra. Què vols fer-hi? És el que hi ha.

0: tu a lo teu, que qui ens ha d'escoltar ja ens escolta.
1: Perdona?
2: Contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-1970-62.
3: WhatsApp. Això que estem parlant de la platja, de fumar a la platja i tot això, que bé, crec que estan a l'aire lliure, es pot fumar, sempre i quan es comportin. Jo vaig ser fumadora durant molts anys i jo anava a la platja i fumava a la platja i portava el meu cendraret i allà posava. El que no hi ha dret és que tiren les colilles, les apaguen al terra, no miren prim, si molesta, si no molesta, no sé què. Bé, no sé si això serà molt efectiu i la gent estarà molt d'acord.
4: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
5: Truca!
4: Repetiràs.

0: Digue'm.
1: Hola, sóc la butaca Strandmon i trucava per dir-li que ho tinc tot a punt perquè faci la migdiada després de dinar.
0: Dispensem.
2: Obre les portes. I les finestres. I les terrasses. I els jardins.
3: Obre el teu cervell a una nova forma de sentir ràdio i el teu cos t'ho agrairà.

0: Propostes en xarxa.
1: El científic lleidatà Joan Oró deia que hem de ser humils perquè la vida ve de molècules molt senzilles. Precisament aquestes molècules essencials, descobrir l'origen de la vida, va motivar el seu treball. El Museu de l'Aigua de Lleida recull en una exposició permanent part del seu llegat. Benvingudes, benvinguts a Joan Oró, el científic de la vida. La mostra recull 161 objectes d'Oró, des de la seva taula de treball fins a llibretes amb anotacions, fotografies personals, imatges originals de la NASA o mostres de meteorits. Podeu visitar-la a la sala de l'antic xalet dels enginyers, al recinte del campament de la Canadenca. És un dels quatre espais del Museu de l'Aigua que custodia i difon el patrimoni de l'aigua, aprofundint en els seus usos. També podeu visitar-hi el dipòsit del Pla de l'Aigua, els pous de gel i el molí de Sant Anastasi. El museu, a més, compta amb una col·lecció de més de 3.000 aigües envasades d'arreu del món. Les han portat persones viatgeres de Lleida i ens ajuden a reflexionar sobre la importància de l'aigua per als éssers vius. L'entrada a tots els espais és gratuïta i no cal fer reserva, però heu de tenir en compte que el campament de la Canadenca obre els matins de dimarts a diumenge, el dipòsit ho fa els caps de setmana al matí i el molí els diumenges al matí. Durant tot l'any podeu visitar el Museu de l'Aigua de Lleida. Trobareu tota la informació sobre aquest equipament i els seus espais a www.museudelaiguadelleida.cat.
2: Estàs escoltant Ràdio Vilasacra 107.0 FM.

0: al Cafè de la Ràdio,
1: proporcionant sensacions variades i agradables.
2: A tu, com t'agrada menjar la vedella?
3: Molt fàcil, vedella, la planxa, amb una miqueta d'all, així de simple.
4: Bueno, a mi no m'agrada la carn amb salsa. La cuino molt crua, volta i volta.
5: Volta i volta, poc feta i amb una mica de sal.
6: També a la planxa, volta i volta i una miqueta de sal i punt.
7: A la planxa, amb verdures al costat o amb alguna salsa de formatge o de bolets.
8: Als meus fills s'agrada l'arrebossada, l'escalopa i també a la planxa.
9: Jo la preparo amb hamburgueses, també la faig a la brasa.
10: La vedella m'agrada més poc cuita, però si amb salsa o algo, sí que m'agrada més amb temps de cocció.
11: Cuino un roast beef al forn.
12: Como la carne siempre guisada, con la propia salsa, con la ceba, con las patatetes.
13: Doncs jo faig el fricandó, vaig a la carnisseria, demano que em talli de vedella per fer fricandó, miro la recepta i la segueixo els passos i és molt fàcil.
14: Jo primer de tot el que faig és agafar all, el pico ben picadet, el poso per sobre de la vedella i poso vi blanc. I això ho deixo tota la nit. El dia següent, doncs el que faig és fer aquesta vedella, volta i volta. La vedella queda entre fregida i cuita i el vi li dona un sabor molt, molt bo.
15: És una bona recepta per tenir una vedella tendra i boníssima.
16: Un altre truc perquè la vedella quedi ben toveta, ben suau, que s'esmicoli bé quan fas un fricandó,
17: és deixar-la que faci el xup-xup amb un tap de suro d'una ampolla de vi que tu tinguis o d'un tap de cava que tinguis que t'hagi sobrat, ben netet, i quede super tendre.
18: Nutrició amb Laura Crosas.
19: Menjar ràpid saludable. És important conèixer algunes estratègies per seguir preparant plats deliciosos i saludables en 5 minuts i no acabar sempre amb l'entrepà, el pa amb embotit o menjant fora de casa. Tant si vas de càmping, casa rural, apartament, furgoneta o qualsevol altre destí que permeti cuinar, et pots preparar un bon rebost que t'ajudi a mantenir una alimentació saludable encara que estiguis de vacances. És evident que sempre serà una millor opció escollir l'aliment fresc i cuinar-lo, però si no es té temps o no es volen fer elaboracions complicades, la variant envasada o precuinada pot evitar consumir altres productes menys saludables o carregats de greixos saturats, sucres afegits o farines refinades. Primer de tot, cal assegurar tenir opcions a cada grup d'aliments: verdures i hortalisses, cereals integrals o tubercles i proteïnes per fer combinacions que respectin el plat saludable. Pel que fa als cereals o tubercles, podeu escollir arròs integral precuit o vasets de cereals o patates per fer al microones en 5 minuts, flocs instantanis per fer puré de patata o blat de moro en conserva o envasat al buit. Pels llegums, teniu els pots de vida de llegum cuit o cremes de llegums tipus hummus, la soja texturitzada i els pèsols i demà més congelats. També es pot optar per altres proteïnes vegetals com el tofu, els iogurts vegetals naturals o la beguda vegetal de soja sense sucres afegits. Com a proteïna animal, podeu triar les conserves de peix, marisc i mol·lusc al natural o amb oli d'oliva, com bonítol, salmó, sardines, anxoves, escopines o musclos, entre d'altres, o les versions congelades. Podeu aprofitar la versatilitat dels ous a la cuina o afegir formatge tendre o fresc als vostres plats. Per les verdures, trobareu les bosses d'amanides, el preparat per fer sopa juliana o la menestra, o bé les conserves o congelats de verdures variades per fer el vapor en un moment, o bé algunes a punt per afegir amanides, llegums o cereals, com bolets, pastanaga i remolatxa ratllada, pebrot morró, tomàquet sec, cogombrets, espàrrecs blancs i cors de carxofa o tomàquet 100% pelat o triturat de pot per fer salses. Finalment, podeu escollir cremes de verdures sense sucres o gazpacho a poder ser un 90% de verdures mínim i amb oli d'oliva. Per acabar, no oblideu altres productes per complementar els vostres plats, com els fruits secs o les llavors variades. Crea un bon rebost aquest estiu i no deixis que les vacances siguin una excusa per no alimentar-te correctament.

Al vast oceà Pacífic existeix una regió coneguda com la Gran Illa d'Escombraries, que és una acumulació massiva de deixalles de plàstic i altres detritus flotants. Aquesta àrea és una de les concentracions de plàstic més grans als oceans del món. S'estima que aquesta Gran Illa d'Escombraries del Pacífic podria ser de la mida d'un país o fins i tot més gran. Està compost principalment de microplàstics i altres materials sintètics que es descomponen lentament a l'oceà. La curiositat rau en com es va formar aquest gran pegat. Encara que gran part de les escombraries prové de deixalles marines, com a les xarxes de pesca abandonades i objectes arrossegats pel vent, una part significativa prové de fonts terrestres a través de rius i desembocadures. Els plàstics i altres deixalles flueixen cap al mar i són atrapats per les corrents oceàniques en aquesta regió remota.

0: Quan esculls peix local, t'estàs cuidant a tu. I la Mònica, que cada dia matina per obrir la parada. El Carles, que organitza la subhasta a la llotja. La Míriam, que fa que el vaixell surti al mar cada dia. El Sergi, expert a navegar a Trinc d'Alba. I tota la pesca. Darrere del nostre peix hi ha molt més que peix. Hi ha cultura, gastronomia, comunitat i l'esforç de milers de persones. Comprar peix local és cuidar-te tu i tota la pesca. Generalitat de Catalunya.
1: Uau, déu-n'hi-do.
2: Volaré, cantaré, nel blu, dipinto, di blu, felice di stare lassù. Fa 20 anys que vam néixer per fer-te volare per tota Europa. Gràcies per acompanyar-nos en aquest viatge. Vueling.

0: El teu dossier em diu que t'embarcaràs en una gran història d'amor.
1: D'amor?
0: Sí.
1: Quan?
0: Aviat.
1: Aviat?
0: Molt aviat.
1: Molt aviat?
0: Ja.
1: Ja?
0: De fet, l'amor ja està trucant a la porta.

0: avui pot ser igual que ahir o pot ser un dia únic.
1: Exacte.
2: No es tracta d'omplir cobertura amb bla bla bla o fer-se la foto. El que és realment important és que a algú li interessi la teva cobertura de bla bla bla i les teves fotos més enllà dels que hi apareixen en aquell precís moment.
3: Que t'ho facin saber amb missatges, ja és el tot.
4: Vinga, som-hi!
5: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
6: Et volem escoltar.
7: Estar sola, no poder comentar, no poder dir res, molt maco, però no vaig poder comentar-ho amb ningú. Llavors, aquesta és la soledat que jo visc, i em penso que deu ser també la de molta gent. És una soledat que, bueno, tens fills, però els fills pues, tenen la seva feina, tenen les seves vides i tenen les seves coses, els veuràs d'en tant en quant, però bueno, no és el mateix.
8: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
1: Truca!
8: Repetiràs.
1: Eo! Notícies, curiositats, música i sensacions a Ràdio Vila Sacra a Pilons!
8: En el temps.

0: una recomanació.
1: A veure, aquest...
2: Tingui. Vaja.
3: I és gratis.
1: Doncs som-hi.
2: Gràcies.
4: Has sentit a parlar dels aliments ecològics certificats? Són garantia de control i de màxima qualitat, garantia de sabor i garantia de salut. Busca l'etiqueta al segell del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica, CCPAE. Pensa en la teva salut i en la dels teus. Planta't, consumeix ecològic. Més informació al web ccpae.org. Generalitat de Catalunya.

0: Una recerca liderada per la Universitat de Lleida alerta que la demanda d'aigua a Catalunya no pot continuar creixent i que les conques hidrogràfiques es troben pràcticament al límit. Defensen que s'ha d'aturar la construcció de macroprojectes turístics o grans indústries i que s'han d'ajustar als consums si no es vol posar en perill molts espais naturals del país. Lleida, Júlia Albacar.
1: A la recerca hi han participat universitats i instituts d'arreu de l'Estat i ha servit per analitzar la salut de les conques mediterrànies, catalanes i espanyoles. I la conclusió és que la majoria estan arribant al límit, sobretot perquè gran part dels recursos es destinen a necessitats humanes, entre aigua de boca, indústria i turisme. Per això l'estudi apunta que cal intentar reduir la demanda d'aigua en lloc de treballar per ampliar l'oferta, per exemple amb desaladores, perquè no són suficients. Ramon Batallà és catedràtic de Geografia Física de la Universitat de Lleida i un dels autors de l'estudi.
2: En aquest país sempre s'ha treballat sobre l'oferta i s'ha treballat menys en contenir la demanda. Si l'oferta sempre va a remolc de la demanda, l'oferta no és infinita, és finita. La pluja és finita, la capacitat de les desaladores és finita.
1: I defensa que cal repensar el model de consum d'aigua fugint de macroprojectes turístics, empresarials i apostant per mesures que permetin millorar-ne l'estalvi de forma transversal.
2: Millorar l'eficiència del rec, millorar la gestió dels boscos per generar més aigua blava, millorar la comptabilitat de l'aigua, no? Què gastem? Perquè moltes vegades no sabem encara què gastem.
1: Si no canvia aquesta situació, assegura que es perdran i malmetran molts sistemes naturals que ja s'han vist compromesos amb la sequera patida els últims anys. Batallà recorda que períodes prolongats sense pluges són habituals als climes mediterranis i que cal adaptar les necessitats d'aigua d'una forma realista al territori.
3: Pensa.

0: Papa, quan tornarem a aquell lloc al cantó de l'Espai Gironès?
1: El Gran Bufet Lliure a Girona.
0: Això és Can Boc de l'Amor. Boníssim.
1: Anem-hi avui?
0: Sí!
2: Gran Bufet Lliure a Girona, amb una amplíssima varietat de possibilitats amb el show cooking, cuina mediterrània i un bon ventall de plats de cuina internacional. Cada migdia de dilluns a diumenge fins a les 5 de la tarda, al costat de l'Espai Gironès.

0: recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
1: Envia el teu missatge a WhatsApp de veu al 648 65 26 21 o al contestador 972 51 12 68.
2: Parlem de la ràdio, un mitjà en plena forma i amb molts reptes com la lluita contra els fake news. Ho explica Enric Marín, degà de la Facultat de Ciències de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona.
3: Circula moltíssima informació no contrastada i això s'ha convertit en un veritable brou de cultiu de plantejaments autoritaris. I aquí la ràdio ha de jugar un paper molt important per refalcar la cultura democràtica.
2: Ho comparteix Neus Bonet, presidenta de la també gairebé centenària Ràdio Associació de Catalunya. Fent balanç, té clar que la ràdio en català arriba a l'actualitat en un estat de salut excel·lent.
4: També perquè hi ha una xarxa gairebé única al món i això li aporta vitalitat. Les ràdios municipals, les locals, les nacionals, continua sent el mitjà indispensable amb una utilitat, em sembla, indiscutible, no?
5: I parlant d'emocions.
6: 37.
7: Vale.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Els nous radars de velocitat als accessos de Girona han posat més de 41.000 multes en tan sols un any de funcionament. La meitat es concentren en un mateix punt, davant de l'escola Maristes. Aleix Freixas.
2: Concretament, aquest radar de l'avinguda de Josep Tarradellas ha sancionat 22.300 vehicles entre el 13 d'agost de l'any passat i el 31 de juliol d'aquest 2026. Des de l'Ajuntament asseguren que és l'únic dels quatre punts on han notat que el nombre de multes ha incrementat en comparació amb la posada en funcionament del radar. Sílvia Liu és regidora de Convivència i Seguretat.
3: La que sí que veus que ha incrementat una miqueta és l'avinguda Josep Tarradellas. És un carrer, una avinguda que haurem d'estar atents perquè molts vehicles encara no van a la velocitat que la via exigeix.
2: Per contra, el que hi ha al carrer de Pedret ha reduït notablement les sancions, sobretot arran del canvi de velocitat que van fer fa uns mesos.
3: Era zona 30, que era una zona que des de feia molt de temps ja era així i que a partir de fa poc, bueno, estem parlant de fa potser mig any, vam augmentar 40 km per hora i aquí ja s'ha vist que s'ha fet disminuir les sancions en aquella zona.
2: Des de la posada en funcionament del radar s'han tramitat unes 112 sancions al dia de mitjana.
4: La xarxa de comunicació local.
5: Seleccions musicals per emportar-se.

0: Josh. Hi.
1: Sou molts els que estareu de vacances, però també sou molts els que treballareu. Sigueu del primer grup o del segon, nosaltres estarem aquí. Tant si ens sintonitzeu una estona al matí, mentre esmorzeu, abans de baixar a la platja o a la piscina, com si ens poseu al cotxe o al tren o al bus anant cap a la feina.
2: Radio Vila Sacra!
1: Amb les manies i fòbies de cadascun dels que ens posarem davant d'aquest micròfon. Però ja m'enteneu, 365 dies l'any. Mentre el món no s'aturi, nosaltres tampoc.
2: Radio Vila Sacra!
1: No és pas poca cosa. Nosaltres hi serem. I si ens voleu acompanyar, estarem encantadíssims que ho feu.
3: Perquè ho tinguin en compte.
4: Amb la col·laboració de BN Group.
5: Imagina, crea, sorprenda.
6: Servei de socor de Ràdio Vilasacra 107 FM.
7: Socorro! Socorro!
8: Es prega el maquinista que ha deixat el tren enmig de la via entre Barcelona i Girona i ha desaparegut. Torni urgentment al seu lloc, que el revisor ha renunciat a ser del Madrid, que torni ràpid, que la cua de trens arriba ja a París.
4: Podeu deixar la vostra crida de socor al contestador 97251 1268.

0: A la carta, als restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.
1: Moderna. Genial. Universal. L'alta velocitat s'ha convertit en un dels nostres béns més exportables i universals. El somni d'arribar més lluny. La realitat que ens connecta. Alta velocitat Barcelona-Figueres. La genialitat ens acosta al món.

0: Virginia Ruiz.
1: Virginia Ruiz, molt bona.
0: Molt bones, Pep.
1: La Virginia Ruiz és la nostra cuinera vegui del programa que cada dia ens porta al gastronari. Uns dies producte, uns altres dies una tècnica, uns altres dies un utensili, i avui ens portes estris, que comencem per la B de biberó.
0: Biberó, doncs fins fa pocs anys el biberó només els vèiem omplerts amb mostassa i ketchup quan feien amb el Frankfurt, sí o no, Pep?
1: I tant.
0: I avui en dia es fan servir per posar-hi tots tipus de salses, puré de fruites, gelatines, un bon oli d'alfàbrega...
1: Clar, a mi el que m'agrada molt és que, per exemple, abans, per fer una vinagreta, tu agafaves un bol i posaves l'oli, el vinagre, sí, un batedor, i embruties el bol i el batedor. I ara ho poses tot en un biberó, ho sacseges i vinga, eh? Fantàstic. Escolta'm, de la B del biberó anem a la P de pipeta.
0: Doncs la pipeta podríem dir que és un petit dosificador que permet crear petits detalls a cada plat, o fins i tot es pot fer servir com a estri per un aperitiu líquid. Solen ser de plàstic, tot i que n'hi ha d'altres materials. Introduïu la pipeta dins el líquid que cal posar dins, apreteu perquè es posi dins la pipeta i ja el tindrem llest, tant per decorar com per servir directament l'aperitiu o el plat.
1: Clar, jo recordo un plat d'en Ferran Adrià que feia una gamba, que ell feia la salsa del cap de gamba, llavors la posava dintre, et servia la gamba, et menjaves la gamba i després havies de, diguem-ne, introduir la pipeta.
0: Directament.
1: No? I estava bé, estava bé. De la P de pipeta a la G de germinador.
0: El germinador. El germinador automàtic, doncs, ens permet cultivar tot tipus de brots de moltíssimes varietats de plantes. Només fa falta omplir-lo d'aigua, posar les llavors i endollar-lo. Un sistema de reg, doncs, detecta les condicions ambientals i rega els brots sense terra ni il·luminació especial. Un plaer per fer germinats durant tot l'any, sense preocupar-nos de la temperatura ambiental ni la foscor.
1: Clar, perquè tu, per exemple, que segurament a casa en fas molts...
0: De bròquil... Sí, no?
1: Però ho fas amb germinador automàtic o ho fas, diguem-ne, d'aquests que són un pot que el tires a l'enrevés?
0: No, amb l'automàtic.
1: Escolta'm, i de la G de germinador a la D de deshidratador?
0: Els deshidratadors, doncs aquells aparells que permeten deshidratar tot tipus de productes, siguin vegetals, fruites, flors o, per què no, bolets. Només cal posar els aliments que es vulguin deshidratar, tallats el més fi possible o a la mida que nosaltres vulguem, i anar-lo disposant per capes. Endollem el deshidratador i en unes hores, doncs, podrem gaudir d'una altra textura dels nostres ingredients. A més, es conserven de meravella, Pep.
1: Clar, tu agafes tot el que tens allà ben sec i ben cruixent, el poses a dins un pot, el tanques...
0: Hermèticament.
1: I escolta'm, això quan tens gent a casa que els agrada anar menjant, és divertit, tenir una cosa deshidratada a casa.
0: És divertit, Pep.
1: Doncs moltíssimes gràcies, Virginia.
0: A tu.
2: Informació, música, entreteniment.

0: jogues pel·lícules.
1: No, que fem?
0: Jo els treballs. Que tu jogues pel·lícules.
1: Tenim moltes feines. Si un no ho sap, l'altre company li diu i ho poden fer entre tots.
2: No feines, feinades.
0: Jo tinc molts amics, per cert. Jo tinc 5. És un joc espacial.
3: Fes exploradors.
1: El pilla-pilla no hi juguem mai.
0: És un joc espacial.
4: Són les meves més preferides.
5: Ens cuiden i ens ensenyen les coses.
6: Bueno, jo m'ho passo bé.
7: No sé si ells ho passen bé.
6: Sí.
0: És un joc espacial.
8: Per mi és el més guai de Catalunya.
9: Som com una família.
10: Connecta amb Ràdio Vila-sacra.
11: És genial.
12: És la millor.
13: Estudiem en sèrio.
14: Perquè...
15: Per totes les coses.
14: Per totes.
16: Gràcies, moltes gràcies.
17: Un espai per passar-ho bé, per escoltar mentre vas en el cotxe, fas les feines de casa, o fins i tot dones un passeig o surts una estona a fer exercici, sense masses pretensions i sense encotillar. T'hi animes? Si et sembla bé, a poc l'anirem construint plegats.
18: Llibres de ciència. La nostra proposta d'avui és el llibre Intel·ligència Artificial de la prestigiosa investigadora nord-americana Melanie Mitchell.
19: L'obra ens ofereix una visió sobre la història de la intel·ligència artificial i com està transformant el món des de vessants molt diverses. El llibre resumeix algunes de les principals fites que ja ha aconseguit la IA i també els temors que envolten la seva evolució futura i planteja preguntes a debatre com fins a quin punt són realment intel·ligents aquests programes informàtics, què passa si cometen errors, fins a quin punt la IA s'assemblarà als humans o si és preocupant que pugui arribar a superar-nos. Tot plegat, acompanyat de molta informació sobre els principals models d'aprenentatge automàtic del moment i sobre els científics que els han fet possible.
20: Eurofitness us ofereix aquest espai.

Estàs en un fitxer d'amorosos o creus que puguis estar-ho? T'ho confirmem. I si la inclusió és indeguda, gestionem la retirada de les teves dades i reclamem indemnització si et correspon. De mitjana són 6.000 euros. No et quedis amb el dubte. Truca'ns al 900 264 350. Fem-ho fàcil.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Les actuacions policials relacionades amb incidències al clavegueram han augmentat gairebé un 50% a Catalunya des del 2021, segons dades del Departament d'Interior a què ha tingut accés aquesta emissora. Una de les situacions que més preocupa els Mossos és la presència de persones al subsol, pel risc que comporta accedir-hi sense protecció ni equipament adequat. Tot i que són casos puntuals, la policia ja ha localitzat persones que buscaven or i altres metalls de valor. Ens ho explica Lluís Freixas.
2: Barcelona té més de 1.600 quilòmetres de clavegueram, la distància entre la capital catalana i Amsterdam. És una xarxa de col·lectors amb més de 25.000 accessos possibles i, tot i que gairebé tota és transitable, no està permès baixar-hi. En Carlos, caporal de la unitat de subsol dels Mossos d'Esquadra, detalla quin perfil de ciutadà s'hi troben.
3: Lo que buscan es metalls preciosos que poden ser arrossegats per l'aigua, un anell, una joia, un penjoll, i entren amb un sedàs i entren amb un detector de metalls. Sense cap mesura de seguretat, ni detector de gasos, ni res. I això és molt perillós.
2: I si el botí són joies que han caigut pel desguàs d'una dutxa o d'una pica, hi ha llocs amb més números de trobar-hi buscadors de metalls.
3: Podria ser que hi hagi una correlació, que hi hagi prop, doncs, a un hotel de luxe o el que sigui, però com que el clavegueram té flux continu, arrossega metalls i arrossega tot, pot ser qualsevol clavegueram de la ciutat.
2: El clavegueram és ple de riscos. Hi pot haver gasos tòxics, inflamables o que desplacin l'oxigen i provoquin asfíxia, però també relliscades, cops i despreniments. Per això, expliquen els Mossos, cal baixar-hi amb moltes precaucions. Però al clavegueram no només hi troben persones. És el lloc idoni per amagar-hi una pistola o un ganivet.
3: Un arma de foc, una arma blanca, el que sigui, s'utilitza en un delicte, és fàcil llançar-la per un invernal i com que té un flux continu, doncs l'arma desapareix o queda molt més a baix, és molt difícil accedir fins a ella.
2: També s'han trobat casos de gent que hi amaga objectes robats i que els ven a poc. L'exemple més clar és el de les bicicletes. Les desballesten i les venen per parts. I mentrestant, les amaguen al clavegueram.
1: Una de les situacions que més preocupa els Mossos és la presència de persones al subsol, pel risc que comporta accedir-hi sense protecció ni equipament adequat. Tot i que són casos puntuals, la policia ja ha localitzat persones que buscaven or i altres metalls de valor.
4: Que hay cerebros que no tienen solución.

Oi que quan tens confiança en algú li expliques tot? Doncs això és el que fem a Bonària. A partir d'ara, els productes Bonària trobaràs un codi QR que et permetrà saber-ne l'origen, la traçabilitat i l'elaboració. Per nosaltres és una qüestió de transparència. Per tu, de tranquil·litat i qualitat. Bonària, directe del camp.

0: Ràdio Vila Sacra, la de l'Empordà. I punt.
1: La teva ràdio local parla de tu. La ràdio Quilòmetre Zero.

0: A la carta? Als restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.
1: Coneixes algun altre mitjà de transport que es plegui en només 7 segons, es pugui guardar sota la taula i hagi estat fabricat a mà per artesans especialitzats? Et presentem Brompton, la bicicleta que pots portar al transport públic, a prendre un cafè al bar sense preocupacions, guardar plegada sota el teu escriptori i també estalvi espai a casa teva. Amb un pes molt reduït, les bicicletes Brompton estan fetes d'acer o titani i dissenyades per durar molt de temps, mecànica o elèctrica. Tu tries.
2: Des de Brompton et convidem a provar-la gratuïtament durant 24 hores perquè la puguis incorporar a la teva rutina diària i descobrir-ne tots els avantatges. Truca'ns al 936 396 713 per reservar el teu Brompton Day. Repetim, 936 396 713. T'esperem!
3: Sabies que la innovació defineix una empresa competitiva? A Eurecat innovem amb les empreses. Innovem per millorar els seus productes, serveis, processos i models de negoci. I les ajudem a ser més competitives i sostenibles i a marcar la diferència. Entra a www.eurecat.org. Eurecat, centre tecnològic de Catalunya. Innovant amb les empreses. Innovant amb tu.
4: Imagines conèixer els volcans des del seu interior?
5: Vine a descobrir Espai Cràter, el nou centre de referència en volcans, ciència i societat a Olot, la Garrotxa.
4: Reserva la teva entrada a espaicrater.com.
5: Espai Cràter, un viatge al centre de la vida.

0: I parlant d'emocions.
1: 64. La poesia és aquest espai de llibertat, i com a espai de llibertat, precisament és més necessari que mai. Amb un món cada vegada més mercantilitzat, pot oferir un refugi, una eina de comunicació, però també una passió per viure.

per allò sorprenent? Tens sensibilitat i capacitat de comprendre? Cosa que ningú sap fer amb estil, organització experimental i sentit de l'humor. Doncs tu ets Ràdio Vila-sacra. Per què ens hauríem d'enganyar a aquestes alçades d'evolució mental? El que enlloc sentiràs. Felicitats!

0: moment per repassar tota l'actualitat esportiva.
1: A la tienda Vichy.com et portem aigua, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis pes, nosaltres ens movem per tu. Vichy Català us ofereix els esports.
2: La ciclista catalana Paula Blasi ha acabat en cinquena posició al Tour de França femení. Ho ha aconseguit després d'acabar l'etapa de diumenge en segon lloc. Tanca el seu primer tour després de guanyar la Vuelta aquesta temporada. Blasi explica així la novena i última etapa en declaracions a aquesta casa.
3: Amb l'Elisa ja la tercera volta em diu: uau, Paula, vaig una mica bloc, i no sé si l'Antònia, la noia que estava al nostre grup, em deixarà anar a l'última pujada, que ja estava 50 segons quarta de la general, i nosaltres volíem anar pel podi. Llavors jo sabia que si posava ritme l'Antònia no atacaria. Llavors hem intentat portar-la ja al límit, i ja després sí que quan quedaven 5 quilòmetres sabíem que ja arribàvem a meta, m'ha dit l'Elisa: et tiro jo i esprinta tu, perquè al final ella feia tercera general, però hosti, fer segona una etapa del Tour és molt per mi.
2: A la classificació del mallot blanc, que acredita la millor jove, no ha pogut superar per això l'alemanya Nida Meyer. El Tour l'ha guanyat la ciclista neerlandesa Demi Vollering, i ho fa per segona vegada després de guanyar-lo el 2023. Aquesta temporada, Vollering també ha guanyat el Giro d'Itàlia. Per la catalana Mireia Benito, gregària de l'Ecurt Pienaar a l'equip Sudal, és el primer Tour que acaba. No ha estat fàcil, reconeix en declaracions també aquesta casa.
4: Ha costat, s'ha patit del primer dia a l'últim, però bé, crec que ho hem donat tot i ens quedem amb això, ens quedem amb un treball d'equip esplèndid, així que res, no es pot demanar res més.
2: La ciclista de Llorenç del Penedès ha tancat el Tour en 42a posició.
5: Esports.
2: Pel que fa al Barça, aquest diumenge tenia jornada de descans, però tres mundialistes, Joan Garcia, Eric Garcia i Anthony Gordon, han escurçat les vacances i s'han entrenat a la ciutat esportiva Joan Gamper. El proper partit dels de Hansi Flick serà diumenge dia 16 al camp del Basilea Suís. Un Barça que treballa per tancar aquesta setmana el fitxatge de Rodri. El migcampista del Manchester City, encara de vacances, ha de tornar als entrenaments de l'equip anglès dimecres vinent. En parla el seu entrenador Enzo Maresca.
6: Yes, at the moment he will be in Manchester on Wednesday. There is not any update.
2: Maresca confirma que l'espera dimecres. Aquest dilluns, per cert, Julián Álvarez es reincorpora a la pretemporada de l'Atlètic de Madrid.
1: Esports.
7: Ràdio Vila-sacra.
2: L'Espanyol s'ha entrenat també diumenge a la ciutat esportiva Dani Jarque en una sessió de recuperació després de perdre dissabte per 3-1 al camp del Coventry City, Anglaterra, en l'últim amistós dels blanquiblaus d'aquesta pretemporada. Ara l'Espanyol ja se centra en el primer partit de Lliga contra el Llevant diumenge que ve, 16 d'agost, a l'RCD Stadium a partir de les 7 de la tarda.
1: Esports.
7: Ràdio Vila-sacra.
2: En MotoGP, Raúl Fernández ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi de la Gran Bretanya. El líder del Mundial, Jorge Martín, ha acabat segon i Marco Bezzecchi tercer, en un podi ple d'Aprilias. Àlex Márquez ha estat quart i el seu germà Marc ha acabat setè. El tro de Cervera, en acabar la cursa, s'ha mostrat pessimista.
8: Por mucho que vosotros digáis que soy el favorito, no hay favorito en este Mundial. Se está viendo que cada domingo te puede ganar uno diferente y de momento el que está siendo más regular es el líder, que es el que Jorge Martín, y el que lo está gestionando mejor. Así que intentaremos poner las cosas difíciles, pero de momento hay tres pilotos, ¿no? Cuatro ahora, tres delante mío, que han sido mejor que yo en lo que van las 12 carreras que van.
2: Ara, a la general, Jorge Martín acumula 240 punts i Marc Márquez continua quart a 40 del líder. El pròxim Gran Premi es disputarà l'últim cap de setmana d'agost a l'Aragó.
5: Esports.
2: Tornem al futbol. L'Europa ha guanyat per 5-2 al Badalona i s'ha endut la final del torneig històric del futbol català, disputat al Sem Guinardó. El conjunt gracienc ha dominat la primera part. Després de la represa, el Badalona ha fet dos gols, ha posat 3-2 i ha entrat al partit, però finalment un doblet de Khalid ha sentenciat la final. El capità Àlex Cano remarca que sempre és bo aixecar un títol.
9: Sí, no, molt content. 16 anys després em toca aixecar doncs, un altre títol dels històrics. Ja feia molts anys que l'Europa no aconseguia doncs, aquest títol d'estiu, no? Que sempre fa il·lusió doncs, venir aquí al Guinardó i poder competir amb la resta d'històrics aquí de Barcelona i de Catalunya, i per nosaltres un plaer.
2: L'Europa guanya, per tant, el títol per segona vegada. No guanyaven des de fa 16 anys. El Badalona, d'altra banda, suma el seu 8è subcampionat. Continua, això sí, com l'equip que més cops ha aixecat el trofeu, amb un total de 6 vegades.
5: Esports.
2: I tanquem el futbol amb el Sabadell, que tanca la pretemporada just abans de tornar a competir a la segona divisió amb una victòria per 0-3 al camp de l'Olot. El conjunt de Ferran Costa comença la temporada el 17 d'agost al camp de l'Sporting de Gijón. I aquest dilluns comencen els europeus d'atletisme que es fan a Birmingham, Anglaterra, i que participaran 19 esportistes catalans, entre els quals Jael Sakura Bestué i Sara Gallego, un europeu que compta amb els noms com Jacob Ingristen, Mondo Duplantis, Pedro Picard o Femke Bol.
10: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
11: Et volem escoltar.
12: Ai, el primer que hem de pensar és: per què ens agafen aquestes dèries i, sobretot, per què les alimentem tant? Això és el que crec que hem d'intentar reflexionar, i no vull dir que no sigui xulo, que no tingui interès, que no sigui històric que tinguem aquest eclipsi, només faltaria, d'acord? L'altra qüestió molt diferent és com el vivim i sobretot com l'estem construint, perquè estem en un món actualment que sembla que si no tens determinades experiències la teva vida no val res, i això és delicat, i és delicat en el sentit que en el tema de l'eclipsi ens posa sobre la taula què estem fent amb les nostres vides i de quina manera vivim. Llavors posem en una balança on està el risc o no? Ara penso sobretot en les criatures, perquè ells no han de per què saber, per molt que se'ls hi digui, la perillositat d'una cosa. De fet, suposadament no exposem a les criatures a situacions perilloses. Però ara és molt difícil, pel tipus de valors socials que imperen, que hi posem més seny que no pas necessitat de pertànyer al grup principal. Estem en una societat molt de pensament únic i s'està construint molt, i ara em sap greu el que vaig a dir-te, però els periodistes i les periodistes hi ajudeu molt, això, perquè quan, de qualsevol tema es fa un gran tema, i això amb una població poc reflexiva, no vull donar les culpes a ningú, aquí no es tracta de repartir culpes, només faltaria, només és entendre com estem funcionant, com nosaltres actualment vivim. Doncs amb una població poc receptiva, doncs tothom es tira al carrer o es queda a casa per qualsevol cosa. Hi ha un abans i un després de la pandèmia, ja no parleu de la pandèmia, ja no se'n parla, i de les conseqüències socials i d'altres tipus, mèdiques i d'altres coses, com altra gent que no s'havia plantejat mai d'anar i ara li sembla que si no va veure-ho d'allà on es veu, no haurà perdut una gran oportunitat. I sobretot entenc que la gent que, no necessàriament, però la gent que ja està farta de sentir per això, és molt en el sentit de dir: escolta, la vida passen moltes coses i s'ha de ser molt més divers, molt més divers. No s'han de focalitzar els temes d'aquesta manera, perquè no ajuda a que tinguem o que comprenguem i podem viure de manera diversa en un món en què cada vegada, ja et dic, és més rígid en aquest sentit. És a dir, està molt bé disfrutar d'aquestes coses, gaudir, no? Està molt bé que hi ha gent que sempre ha estat interessada en això, que si a més et trobes en la zona que això passa, doncs mira, escolta, la vinentesa està perdonada, no? I no vol dir que no hi puguis viatjar si no és així, però començar a fer cues, ara tot és, tothom va allà mateix, tothom fem el mateix, començar a fer cues, no sé què passarà amb els trasllats. Jo mateixa, jo vaig pensar: hòstia, tinc amistats que hi van, i em sembla molt bé, que hi vagin. Jo no sóc de planificar, i ara penso: mira, potser ho havies d'haver fet, perquè potser sí que se deu ser molt xulo, ja no sé quantes fotos he vist de com passarà i de com serà això. M'entens? Clar que et planteges, perquè allò que passa socialment, allò que és el mainstream, allò que és la tendència general, té molta força per arrossegar-te. I per això hi haurà persones que es queden amb la sensació de que, ostres, jo m'he perdut l'oportunitat, perquè acabem construint aquesta idea. Però el cert és, no cal que el miri, i no canviarà res en la meva vida per fer-ho o no fer-ho. I què? què passa si no el veus?
1: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
2: Truca!
1: Repetiràs.
11: Jo crec que hi ha hagut una sobreabundància d'informació que ens fa arribar ja cansats aquest eclipsi i jo ja no em vull saber res.
13: Sí, sí, horrorós, massa. O sigui, és una notícia que sembla que portem, què? 3 o 4 setmanes parlant d'ella. Està bé que avisem de que s'ha d'usar les ulleres i de com es pot mirar i tot, però és suficient.
14: Demasiada informació, demasiada. Allà agobia, tanto eclipse.
15: Sigues intel·ligent.
16: Fer volar la imaginació.
17: Sí. Eternament.
18: Ai. L'opció dels que en saben.

0: Benvinguts al Música amb accent obert. La música en català de sempre. La d'ahir, la d'avui i la de demà. Us l'oferim Jordi Sugranyes, qui us parla.
1: I un servidor, Jordi López, a l'altre costat de la peixera.
2: Veu i cos esdevenen espai de memòria i identitat al 40è Festival Peralada fins al 29 d'agost. La soprano Hermonella Jajó i el tenor Benjamin Bernheim, Sara Blanch, Michael Spires, Jordi Savall o Núria Rial, entre molts grans artistes més. Tota la informació i entrades a festivalperalada.com.
3: I parlant d'emocions...
4: 81.
5: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
6: A Catalunya, les captures de senglars dins de la zona afectada per la pesta porcina africana superen ja els 10.100 exemplars. L'última setmana s'han capturat 365 senglars i s'han analitzat un total de 460 mostres, segons les dades facilitades pel Departament d'Agricultura. Dues de les mostres analitzades han sortit positives, mentre que la resta, 458, són negatives. Des de la Generalitat destaquen que els casos positius es mantenen només a la zona confinada i calculen que queden menys de 1.000 exemplars entre el parc de Collserola i els 19 municipis afectats pel brot de pesta porcina africana. Cristina Massot, secretària general del Departament d'Agricultura, diu que el brot podria estar controlat aquesta tardor.
7: Nosaltres som optimistes en aquest sentit per dos motius principals. Un, perquè tots els positius que estem trobant, aquesta setmana hem trobat dos animals positius, es mantenen en aquesta zona confinada, la qual cosa és una gran notícia. I dues, doncs, perquè les restriccions estan respectant moltíssim per part de la població.
6: De moment, però, descarten relaxar les restriccions entre la població. De cara al futur, la Generalitat es marca com a objectiu reduir la densitat de la població de senglars a la resta de Catalunya i millorar els sistemes per censar la població d'aquest animal de forma més precisa.
8: Recull informatiu Ràdio Vila-sacra.
9: Catalunya Informació. Les notícies...

0: En el 107 de la FM.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
2: Uau, déu-n'hi-do.
3: Ràdio Vila-sacra.
2: Recordem que davant qualsevol indici o situació de violència masclista cal trucar al telèfon 900 900 120 900 900 120, i pot trucar tothom. És una línia gratuïta, confidencial, no deixa rastre i opera les 24 hores cada dia de l'any en múltiples idiomes.
4: I parlant d'emocions,
5: 87.
6: Els dilluns tarda, tot català. Amb el suport del Departament de Cultura.

0: Quin mal rotllo, no? Com hi ha pogut caure?
1: No sé, però aconsellar-lo per sortir-ne és el millor que podem fer. Li direm que UpHill és un centre especialitzat en tractament d'addiccions. Alcohol, drogues, ludopatia, pantalla, sexe...
2: UpHill, a la carretera de Barcelona 5 de Girona. Telèfon 609-6573-84. 609-6573-84.
3: Guarderia Canina Lena. Per a curtes o llargues estades del teu can. A través del joc i la sociabilització, el teu gos millora el comportament, suavitza caràcter, perd pors i aprèn bons hàbits. A Guarderia Canina Lena també ofereixen el servei d'ensinistrament, perruqueria i recollides a domicili. Més info a caninalena.com i al telèfon 648-03-1662.
4: Aigües, arrossos, anxoves, mels, embotits, fruits secs, sofregits, recuits, olis, cerveses, cafès, infusions, vins... Els millors cuiners, enòlegs i crítics gastronòmics han posat el segell Girona Excel·lent a 79 productes elaborats íntegrament a les comarques gironines dels més de 300 aspirants a aquesta distinció. Girona Excel·lent, segell de qualitat alimentària, Diputació de Girona.
5: Tu estàs aquí amb nosaltres? Doncs, gràcies. T'enviem tota la sort del món cada segon, a través de les ones.
6: Sentiràs la diferència.
7: Quines paradament. Branques. Quines paradament.

0: d'estiu.
1: Natàlia!
2: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
3: Ara, tot català.

0: Això t'encantarà.
1: Vale. Hola, bon dia, em dic Martina i explicaré què m'emporto dels meus anys a l'escola. Jo a l'escola m'emporto moments bons i dolents, dels quals tots se n'aprenen. També m'emporto amistats. Una de les coses que m'emporto més són records de bons moments, d'espans, la veritat una mica tot, perquè estan més units que mai. També m'emporto molts aprenentatges, sobretot de que mai em rendeixi. M'emporto missatges de moltes persones que em serviran al llarg de la vida. Espero que heu sentit el mateix que he sentit jo. Merci i adeu.
2: Doncs sí, sembla ser que tenim el mateix somni i no ho sabíem.
3: Connecta amb Ràdio Vila-sacra.
4: Alimentem els sentits.
5: Deixa'm estar pesat.
6: Mira que exagerada, que només t'he fet una broma. Tampoc has d'estar bona.
7: Ni biologia, ni cultura, ni prejudici, ni broma, ni hòsties. Prou violències masclistes. Les violències vers les dones s'amaguen rere actituds quotidianes que semblen inofensives. No ho són. No hi contribueixis. Departament d'Igualtat i Feminismes. Generalitat de Catalunya.

0: Toc català.
1: Per mantenir el desig de seguir volent, un motor que ens porta a aprendre del moviment i allunar-nos dels paranys d'allò conegut.

0: Andreu. Toco el 2. Fins demà, bacallà. Adéu-siau. Hi ha moltes maneres de sortir de casa, però només una de comportar-nos a fora, amb civisme.
1: Adéu, adéu.
2: Gent Ràdio Vila-sacra, gent amb civisme total.
3: Adéu, adéu, adéu, adéu.
2: Ser cívic és tenir servei.
4: Qui diu que si ets de rock no t'agrada la clàssica? Que si ets de petits concerts a la natura, no és de ballar fins que surti el sol. I ara, per què has d'escollir si ho pots tenir tot? Viu la cultura, viu l'estiu. Viu Costa Brava Girona Festivals. Patronat de Turisme Costa Brava Girona de la Diputació de Girona.

¡Wala! De unido. Sabies que barrufet significa dimoni? L'escriptor i traductor Albert Jané va ser l'encarregat de fer la traducció del francès de la primera tira còmica que es va traduir al català dels barrufets. Cosa gens fàcil, ja que en francès aquests éssers diminuts es diuen schtroumpfs. Bé, jo crec que es pronuncia així. I és una paraula inventada. Jané va decidir batejar-los com a barrufets, una paraula que ja existia i que vol dir dimoni i follet. Amb el pas del temps i l'evolució dels còmics, es va haver d'anar conjugant aquest nom en totes les seves formes verbals. Ja sabeu, si tu barrufes, jo també.

0: Som pagesia, ramaderia, investigació, recerca, transformació, empresa, alimentació, paisatge, recursos naturals, equilibri territorial.
1: Mil veus, mil curiositats, mil sensacions. Som la Ràdio de l'Empordà des de Vila-sacra.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Les onades de calor a la mar Mediterrània són cada vegada més freqüents i més prolongades. El motiu? Un excés d'emissions de carboni a l'atmosfera que el mar no és capaç d'absorbir. Les espècies mòbils, com els peixos, migren a hàbitats més frescos, però invertebrats, algues i coralls registren una mortalitat més elevada. Doctora Sandra Ramírez Calero, investigadora de l'Institut de Ciències del Mar, a Ràdio 4.
2: Su capacidad fisiológica de aguantar el calor se supera y se empiezan a morir. Entonces eso es súper peligroso, porque si yo pierdo la cobertura de coral o la cobertura de briozoos o la cobertura de esponjas, lo que voy a hacer es perder el hábitat. Y entonces al perder el hábitat, todo el ecosistema pierde sus funciones.
1: La Posidònia, que capta 20 vegades més diòxid de carboni que un bosc, s'ha degradat un 40% de mitjana. La Gorgònia vermella, corall generador d'hàbitats del que Ramírez és experta, s'ha degradat fins i tot en reserves protegides.
2: En las Islas Medas, la cobertura se ha perdido casi entre, dependiendo de la población, porque hay diferentes parches de población, casi el 60 y el 80% en algunas de esas poblaciones.
1: Les onades de calor marines han provocat també la pèrdua d'un 20% de la biomassa de peixos.
2: Cuando tenemos un ecosistema degradado y vacío, pues qué peces van a haber ahí. De los 10 que teníamos, pues ahora encontramos 2, y obviamente eso tiene un impacto socioeconómico en la sociedad.
1: Ramírez assenyala que alguns coralls tenen mecanismes d'adaptació.
2: Pero mi conclusión final es que si no paramos las emisiones de carbono para que no hayan olas de calor, pues estos mecanismos, por más que los tengan y por más que resistan, pues probablemente van a seguir fallando y fallarán si estas olas siguen.
3: Un altre dels agents que amenaça la Posidònia, el pulmó de la Mediterrània, són els fondejos d'embarcacions. Aquesta planta regenera lentament un centímetre per any.
0: A Ràdio Vila-sacra, busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber, i no la que ens volen fer saber.
4: Josh? Sou molts els que estareu de vacances, però també sou molts els que treballareu. Sigueu del primer grup o del segon, nosaltres estarem aquí. Tant si ens sintonitzeu una estona al matí, mentre esmorzeu, abans de baixar a la platja o a la piscina, com si ens poseu al cotxe o al tren o al bus anant cap a la feina.
5: Radio Vila-sacra!
4: Amb les manies i fòbies de cadascun dels que ens posarem davant d'aquest micròfon. Però ja m'enteneu, 365 dies l'any. Mentre el món no s'aturi, nosaltres tampoc.
5: Radio Vila-sacra!
4: No és pas poca cosa. Nosaltres hi serem. I si ens voleu acompanyar, estarem encantadíssims que ho feu.
6: Perquè ho tinguin en compte.
7: Amb la col·laboració de BN Group.
8: Imagina, crea, sorprèn.
9: Silenci.
10: Un, dos, tres, set! Sumidón, som-hi!

0: Experimentaba.
1: Els dilluns tarda, tot català.
2: Amb el suport del Departament de Cultura.

Diuen que res és per sempre, però sempre passa igual. Sempre t'agafa aquell pessigolleig, sempre et deixa sense alè i sempre s'escapa algun crit. Aquest estiu vine al Tibidabo i viu emocions per a tota la vida. Tibidabo, si hi puges, és per sempre.

0: El comerç de la teva ciutat, sempre al teu costat.
1: La generació de la radionovel·la, dels podcasts, de les playlists o dels hits. Siguis de la generació que siguis, tots formem part de la generació del càncer. Però investigant, junts podem ser la generació que cura el càncer. Uneix-te a la generació Cris i dona a Cris contra el càncer a criscancer.org.
2: Vivim moments difícils i no podem canviar-ho tot, però sí que podem triar. Davant de l'odi, podem triar estimar. Davant de l'individualisme, triar la comunitat.
3: Tria Ràdio Vila-sacra.
2: Perquè no sempre podem canviar el món, però sí que podem triar com hi volem viure.
4: La Generalitat informa que els logotips de denominació d'origen protegida i d'indicació geogràfica protegida distingeixen productes alimentaris d'alta qualitat elaborats a Catalunya. Llegums, olis, fruites, arrossos, embotits, formatges, calçots o torrons són alguns dels 21 productes que compten amb aquestes distincions reconegudes a nivell europeu. Les seves característiques es deuen al resultat de l'estreta relació entre entorn, productor i producte, que els proporciona un caràcter específic i un sabor inimitable. Menjar bo, de qualitat i de casa.
5: Tanca els ulls.
6: Qui diu que si ets de rock no t'agrada la clàssica? Que si ets de petits concerts a la natura, no és de ballar fins que surti el sol. I ara, per què has d'escollir si ho pots tenir tot? Viu la cultura, viu l'estiu. Viu Costa Brava Girona Festivals. Patronat de Turisme Costa Brava Girona de la Diputació de Girona.

0: Diuen que no saps el que tens fins que ho perds. No sabies el valor que podia tenir un paisatge. Ni eres conscient de com necessitaves la tramuntana. Tampoc no sabies que el mar, la sorra i la natura formen part de tu. Ni que una posta de sol et podia emocionar. I quan menys tu esperes, tot es capgira. Però respira.
1: Ràdio Vila-sacra, sensacions del món en exclusiva.
0: Perquè tot això no ho has perdut.

0: I continuem amb alegria.
1: Carai!
2: Ràdio Vilasacra.
3: Informació sí. Menjar-me el coco no cal. Gràcies.
4: Has estat víctima d'una estafa bancària per SMS o correu electrònic? A Kernel Legal, especialistes en reclamacions per phishing, t'ajudem a recuperar els diners amb interessos. Explica'ns el teu cas. La primera valoració és gratuïta. Informa't al 93 595 35 35 o advocatsdigitals.com.

0: Radio Villa Sacra.
1: Radio Villa Sacra.
2: Ai!
3: Ja.
2: Ja, ja.
4: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
5: La Mariona va a Barcelona a comprar una mona.
3: Deixa un missatge.
6: Radio Villa Sacra.

Passarel·la celebra el 40è aniversari. Celebració amb artistes locals, concerts en directe, festes, el retorn de la Shark i clàssics com la Fluor i el Closing. 40 estius després, la sala continua unint generacions i encenent les nits.

Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem d'expressions relacionades amb la paraula treballar. Diuen que les festes treballar és perdre i no guanyar, que vol dir que les festes són dies de descans. També, però, hi ha la dita que, a més de pregar, cal treballar, que significa que les coses no s'obtenen pel fet de desitjar-les, sinó fent per aconseguir-les. Un equivalent seria: Déu ens dona bones mans, però no ens treballa els camps. I és que al peresós li venen les ganes de treballar quan s'acaba la feina, o el que és el mateix. Qui no té voluntat i pretén quedar bé, es presenta o s'ofereix quan sap que ja és tard. Tot i que bon viure i no treballar, tampoc pot durar. Perquè les coses bones s'acaben i el treball i l'esforç és l'únic mitjà per obtenir-les. I acabem amb la setmana del bon sabater, que diu així: El bon sabater, per no pecar, el dilluns no ha de treballar, el dimarts per descansar, el dimecres per reposar, el dijous esmola les falcilles, el divendres remulla la sola, el dissabte estova el tamboret, i el diumenge treballaria, però no n'és dia. Aquesta informació l'hem extreta del web Paremiologia Comparada Digital de Víctor Pàmies.

0: informació, música, entreteniment.
1: Ràdio Vila Sacra, la de l'Empordà. I punt.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: La massa forestal, l'estrès hídric que pateix el medi natural, ha deixat de ser una qüestió puntual per convertir-se en la tònica dels darrers anys. Sequera combinada amb unes estacions poc plujoses converteixen els nostres boscos en combustible. Joaquín Calvente.
2: La campanya d'incendis forestals d'enguany està sent especialment dura, marcada per les condicions extremes de sequera. Fins a finals de juliol s'han registrat 514 incendis que han calcinat més de 4.500 hectàrees forestals i no forestals. És el quart pitjor any dels últims 15. Gairebé la meitat de la superfície cremada a tot el país va ser a l'incendi al massís de les Gavarres, al Baix Empordà, amb prop de 2.000 hectàrees afectades. El Pirineu també ha viscut el seu primer foc d'alta intensitat, amb l'incendi d'alta muntanya a Senet, a l'Alta Ribagorça. Protecció Civil i els agents rurals mantenen una vigilància diària, tenint en compte les condicions de vent i calor, i estableixen risc d'incendi per a cada comarca o municipi, així com restriccions d'accessos als espais naturals en cas necessari.
1: I després dels incendis, què? De la regeneració dels boscos. En parlem amb Josep Maria Espelta. Ell és investigador del CREAF, el Centre de Recerca en Ecologia i Aplicacions Forestals. Josep Maria, bon dia i benvingut.
3: Molt bon dia.
1: Un dels darrers espais afectat per un incendi forestal ha estat el massís de les Gavarres. Es podrà recuperar tota aquesta zona calcinada?
3: Bé, sí, majoritàriament les espècies que es van cremar, que sobretot doncs, era surera, doncs és una espècie que està prou ben adaptada al foc i que té capacitat de rebrotar. Generalment a partir de gemes que estan protegides, de borrons que estan protegides a la capçada, no? I també hi havia algunes zones que hi havia pi blanc, que és una espècie doncs, que té les llavors protegides en les pinyes quan hi ha el foc i que aleshores doncs, d'aquesta manera no es cremen i poden germinar els pinyons després i també recuperar-se.
1: En trobem en altres espais que hi ha espècies molt més difícils de recuperar o que no tenen tanta facilitat o tanta rapidesa?
3: Per lo general, les espècies més mediterrànies, que estan més acostumades a les nostres condicions ambientals, doncs tenen mecanismes bastant eficients per fer front al foc, com és aquesta rebrotada a partir d'aquest banc de borrons o de gemes, a vegades protegit en les arrels o a vegades la mateixa capçada, com la surera, i així doncs alzines, surus, l'arbós, el garric, el bruc, doncs tots aquests tenen aquesta capacitat de rebrotar ràpidament després del foc, no? I després hi ha altres espècies que tenen doncs, aquests bancs de llavors que estan soterrades al terra, que d'aquesta manera queden protegides de les temperatures de l'incendi i que després, doncs, per l'efecte combinat també de les noves condicions de més llum i fins i tot de les cendres i això, doncs, poden germinar i créixer. No? I per contra també doncs, trobem algunes espècies que poder són més centroeuropees, per exemple doncs, el pi roig, doncs és una espècie que no té aquesta capacitat d'amagatzemar aquest banc de llavors a la capçada com el pi blanc i aleshores té dificultat de regenerar-se després del foc. No?
1: I Josep Maria, quin és el paper de la gestió forestal per poder després tenir una bona regeneració dels nostres boscos?
3: Valorar com quin ha estat aquest impacte, aquesta severitat de l'incendi, i a partir d'aquí doncs valorar si cal fer algun tipus d'intervenció. No? Generalment, la pròpia regeneració natural de les espècies que hi trobem doncs, ens asseguren aquesta continuïtat i aquesta recuperació del bosc. No? Si això no fos possible, bé, perquè doncs, poder no hi havia prou densitat d'individus adults que hagin deixat doncs, aquestes llavors, o bé han sigut incendis d'una gran severitat que no han permès aquesta rebrotada, o amb altres circumstàncies, doncs aleshores doncs, es pot plantejar fer algun tipus de replantació o de plantació d'enriquiment i per recuperar aquesta regeneració.
1: Entenc que és variat, però quin diries que és l'estat de salut de la nostra massa boscosa?
3: És un estat de salut complicat perquè les condicions climàtiques, i això també nosaltres en som molt conscients perquè ho patim, doncs cada cop són més adverses, no? Amb l'adveniment del canvi climàtic, doncs tenim de manera més repetida i més continuada aquests episodis de sequera, o bé també tenim aquestes onades de calor, que això doncs també a les plantes les estressa, de manera que, clar, la salut dels nostres boscos a vegades és una mica delicada quan es produeixen doncs aquests episodis d'aquestes situacions tan adverses.
1: I què hauria de fer l'ésser humà, nosaltres com a ciutadania, per col·laborar en millorar aquest estat de salut?
3: Les plantes i entre elles doncs, els arbres, a diferència de nosaltres o de la gran majoria dels animals, doncs, no són organismes mòbils, és a dir, que han de suportar les condicions que tenen. Doncs el que hem d'intentar és això, acompanyar aquests boscos en aquest trànsit. No? Què vol dir acompanyar-los? En alguns casos, doncs, el que serà més convenient és intensificar la gestió forestal per tal de disminuir, doncs, per exemple, la densitat, i que d'aquesta manera, doncs, a l'haver-hi menys arbres, doncs, puguin gaudir de més bones condicions. No? En altres casos, poder el que caldrà, doncs, és intentar conduir aquests boscos cap a estructures més madures, que també, doncs, els permetin resistir més a aquestes condicions del canvi climàtic. No? Intentar diversificar, sobretot intentar tenir més espècies d'arbres diferents, amb diferent caràcter, que d'aquesta manera doncs, puguin fer front millor amb aquestes noves condicions ambientals.
1: De la regeneració dels boscos i de l'estat de la nostra massa forestal n'hem parlat amb en Josep Maria Espelta, ell és investigador del CREAF, el Centre de Recerca en Ecologia i Aplicacions Forestals. Josep Maria, gràcies per atendre la nostra trucada.
3: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Comparteix la música amb

Ella és autèntica. En té 22 i és més que una talla. Ser real és ser com ets. Ella és autèntica perquè és dona i no té cabell. Som com som, així que mira'ns lliure d'estereotips. Soc real, soc autèntica.

0: Tant si ets dels que els agrada escollir o els que prefereixen que els ho donin tot fet. Si t'agrada gaudir-la sol o en família o amb els amics. Si ets de crispetes o no. Si ets un clàssic, un nostàlgic o un postmodern. Si encara no has trobat el que busques, però saps que la cultura et fa bategar?
1: Ràdio Vila-sacra i Tracatrà.
2: Busquem les millors històries. Connectem amb tu.

0: A veure, gent, quan arribem a casa, què? E cuando arribo a casa, un cappuccino, doncs no.
1: Les teves orelles, les teves mans, els teus dits, la teva pell, les teves cames, el teu cap, els teus peus, els teus cabells, la teva veu, els teus llavis, necessiten sentir.

0: I parlant d'emocions.
1: 19. Les estafes en què se suplanta una empresa de missatgeria són molt habituals. Els ciberdelinqüents envien missatges amb suposades incidències en l'entrega d'un paquet per obtenir les dades bancàries, com ara la targeta de crèdit. Per tant, desconfia de qualsevol missatge de text o correu electrònic que t'avisi sobre incidències en l'arribada d'un paquet. Si has fet una compra i te l'han d'enviar a casa, consulta l'estat del lliurament a través de la pàgina web o l'app oficial de l'empresa. Mai comparteixis les teves dades personals ni bancàries en una pàgina on hi has accedit a través d'un enllaç.
2: Incibe, Agència de Ciberseguretat de Catalunya.

0: Radio Vila Sacra, la del Empordà, Aixi de clar.
1: Ay, ay, ay.
2: Seguro.
1: Señora,
3: no ha parado de llover en las últimas horas, pero no lo tomemos como un mal presagio.
1: ¿Qué va?
4: ¿Digo cómo?
5: Necesitamos una moral de inyección.
6: Uy, uy, uy, qué lío.
7: No deja lugar a dudas.
8: Cállate, cállate.
9: ¿Algú sap per què hi ha tanta ximpleria humana per les xarxes?
10: Mhm.
9: Cal tanta postura, tanta paranoia i tant fer-se veure per sentir-se realitzat? Algú sap per què, com les mosques, si hi ha eclipse, tothom cap a l'eclipse, si hi ha platja, tothom a la platja, i si hi ha borregos, tothom borregos?
10: Oh.
9: Ah, i un darrer tema. Algú sap per què hi ha motos i cotxes que foten més soroll i pena que enveja? Si tens respostes, si et plau, contestador 972-51-12-68 i WhatsApp 656-19-70-62. Gràcies. Som tan limitats que hi ha moltes coses que no entenem de cap de les maneres.
11: Oh.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Falta menys per l'eclipsi solar i davant aquest fenomen astronòmic excepcional, els experts insisteixen en la seguretat. Cal tenir els ulls ben protegits amb garanties. Això vol dir utilitzar només ulleres que siguin homologades per evitar lesions oculars a la retina que podrien ser irreversibles. Avisen que no hi ha cap mètode casolà que garanteixi la seguretat ocular, tal com ha explicat el doctor Carles Bernés, director d'Oftaldex, el servei d'oftalmologia de l'Hospital Universitari de Xeus de Barcelona.
2: Aquestes ulleres que han de complir la normativa ISO 123-2 i portant el marcatge de la ACE. Abans s'havien fet servir coses com les radiografies o vidres fumats, inclús posar-se dues ulleres de sol, coses d'aquest tipus no serveixen.
1: Pel que fa a l'ocupació, s'han disparat més d'un 500% les reserves a les comarques tarragonines. En la majoria de casos s'han fet amb mesos d'antelació, com per exemple el parador de turisme de Lleida. L'eclipsi genera una gran expectació, però també comença a provocar certa fatiga informativa entre una part de la ciutadania. La informació sobre el fenomen astronòmic s'ha multiplicat durant els últims dies amb recomanacions, horaris, llocs des d'on observar-lo i tota mena de continguts relacionats. Alguns veïns han explicat a aquesta emissora com han viscut aquesta cobertura informativa.
3: Jo crec que hi ha hagut una sobreabundància d'informació que ens fa arribar ja cansats aquest eclipsi i jo ja no em vull saber res.
4: Sí, sí, horrorós, massa. O sigui, és una notícia que sembla que portem, què? 3 o 4 setmanes parlant d'ella. Està bé que avisem de que s'ha d'usar les ulleres i de com es pot mirar i tot, però no és suficient.
5: Demasiada informació, demasiada. Allà agobia, tanto eclipse.
1: Pel que fa a l'ocupació, s'han disparat més d'un 500% les reserves a les comarques tarragonines. En la majoria de casos s'han fet amb mesos d'antelació, com per exemple el parador de turisme de Lleida. Pel que fa a l'ocupació, s'han disparat més d'un 500% les reserves a les comarques tarragonines. Pel que fa a l'ocupació, s'han disparat més d'un 500% les reserves a les comarques tarragonines.
0: Ràdio Vila-sacra. Observar. Pensar. Raonar. Ho entens?

0: safo.
1: Ràdio Vila Sacra. Yeah,
2: yeah. La certesa. Amb un peu al pop metafísic, la certesa va fent créixer l'encanteri i va embolcallant l'oient per endur-se'l a un univers alternatiu, el seu propi. Lliga versos obscurs sobre aquell moment en què penses que tota pedra és runa i que sota els teus peus només hi tens la certesa que no veus i allò que ja has perdut.
3: Pareu bé l'orella.
4: Mig segle fa que pel món vaig caminar, que caminar.

Ciutadella de Roses es convertirà un any més en el lloc d'acollida del Festival Internacional Nits de Circ. La Circus Art Foundation ha confirmat les dates de les funcions a la vila, que tindran lloc del 18 al 23 d'agost. Com és habitual, totes les sessions començaran a les 9:30 del vespre, en una pista central, a cel obert, sota les estrelles i sense carpa. La cartellera d'enguany reuneix 29 artistes de 10 nacionalitats diferents, repartits en 8 atraccions de primer nivell. L'espectacle compta amb actuacions destacades com els trapecistes volants nord-americans i mexicans Flying Caballero, els vols de les cintes aèries de la parella hongaresa Duo Crico, o les exhibicions d'equilibri a càrrec de l'argentí Duo Soma i de l'austríac Stefan Borak. El programa es completa amb la precisió de les voladores de la companyia Argiano Dance, la màgia de gran format de David Dileio, els malabars de gran velocitat de Chris Aguirre i la comicitat gestual del portuguès César Díaz. Totes les actuacions estaran acompanyades en tot moment per la música en directe de la París Circus Orquesta. Les entrades per als shows a Roses tenen un preu de sortida de 18 euros i es poden adquirir a través de la web oficial nitsdecirc.com i de manera presencial a les taquilles habituals de la mateixa Ciutadella.

0: Quantes realitats desconeixes, tot i tenir-les ben a prop? Les presses ens fan mirar, però no sempre veure. Aquí ens aturem, escoltem, descobrim i reflexionem sobre el món i sobre nosaltres mateixos.
1: Ja té uns anys, consumeix molt. Hauries de canviar la nevera.
2: Ni m'ho plantejo.
1: I la rentadora?
2: Són caríssimes.
1: A Electrofigueres sí que ens hem plantejat un cop de mà a tothom. Tenir electrodomèstics eficients de marques líder ara és imprescindible. Amb els preus que tenim a Electrofigueres. Amb finançament si ho vols. T'ho plantejaràs segur. També hostaleria professional. Electrofigueres, a la plaça Creu de la Mà, al final del carrer Nou.
3: Psst, molt bé, no?
4: Qui diu que si ets de rock no t'agrada la clàssica? Que si ets de petits concerts a la natura, no és de ballar fins que surti el sol. I ara, per què has d'escollir si ho pots tenir tot? Viu la cultura, viu l'estiu. Viu Costa Brava Girona Festivals. Patronat de Turisme Costa Brava Girona de la Diputació de Girona.
5: Vila Sacra sense punxero F.A.M.
6: Celebrem l'aniversari de l'Heroi Merlin sense estar-nos de res. Tot un esdeveniment al qual casa teva i tu esteu convidats. Apropa't i gaudeix de grans ofertes. Fins a un 40% de descompte per millorar casa teva. Posar aire condicionat, estrenar piscina i molt més. Vine a celebrar i estalviar amb nosaltres. Consulta les condicions a la botiga i al web.

0: explicaré una historia.
1: De Ràdio Vila-sacra, només Ràdio Vila-sacra.
2: La diferència.

0: Ràdio Vila-sacra és una gentilesa del poble de Vila-sacra per l'Alt Empordà i pel món.
1: Canviem de registre musical.
2: La clau de volta.
3: L'aigua és un líquid especial?
4: Jordi Eloi, de l'àrea de Ciència i Medi Ambient de l'Obra Social La Caixa.
5: Sí, l'aigua és un líquid que presenta unes característiques físiques molt inusuals. És la substància química amb una molècula amb menor pes molecular que es presenta en estat líquid en les condicions de temperatura i pressió que es donen aquí a la Terra. Per altra banda, quan es solidifica, quan es torna gel, és menys densa que no pas en fase líquida. I una de les característiques més importants de l'aigua líquida és la seva polaritat. Tot i que la molècula és neutra, presenta una certa distribució de càrrega interna. Té una part de la molècula més positiva i una part més negativa. Això fa que l'aigua es presenti en estat líquid en un rang de temperatures molt important. Això fa que sigui un gran dissolvent.

0: Generalitat de Catalunya ens informa.
1: Saps què és el SISCOM? És el Sistema de Comandament de Bombers de la Generalitat de Catalunya. Serveix per organitzar els recursos tècnics i humans i donar una resposta immediata davant de qualsevol emergència, ja sigui a petita o gran escala. Entre aquestes emergències hi ha, per exemple, els incendis. El SISCOM disposa d'una estructura jeràrquica i comuna que inclou i preveu tot el personal, els procediments, les instal·lacions i els equipaments del cos de bombers de la Generalitat de Catalunya. Quan es rep l'alerta, com que pot ser un incendi, es desplega el SISCOM, l'estructura del qual està dissenyada específicament per millorar la resposta del cos de bombers i de totes les agències i cossos implicats en la resolució de l'emergència. Si veus foc o fum, o per qualsevol emergència, truca al 112.
0: Generalitat de Catalunya. Compromesos amb tothom.

0: si lo teu és la tele a totes hores? Doncs, la tele.
1: I tant.
2: Si lo teu és llegir llibres, felicitats.
1: I tant.
3: Si lo teu és videojocs a totes hores, doncs, videojocs a totes hores.
1: I tant.
2: Si lo teu és xarxes socials amunt i avall, doncs, res, xarxes socials amunt i avall.
1: I tant.
4: Si lo teu és menjades de coco amb problemes a totes hores, doncs, problemes a totes hores.
1: I tant.
5: Si lo teu és música sense solta ni volta, ni ordre ni coordinació, doncs cadascú al seu ritme.
1: I tant.
6: Si lo teu és el silenci.
7: Ara bé, si vols les millors sensacions del món seleccionades per horaris, dies i el seu punt, doncs...
8: Ràdio Vila-sacra.
9: Ràdio Vila-sacra.
10: Ràdio
9: Vila-sacra. Ràdio Vila-sacra. Ràdio Vila-sacra.
11: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
12: Et volem escoltar.
13: Bon dia i escolta res, tu, molts ànims i que ens puguem sentir durant molt temps, si és que es pot. Aviam, dues coses, aviam. Demà, com han dit, som les Mare de Déu trobades. I ja també hem de felicitar les Esters i a les Meritxells. Espera't, hi ha algú que estic a la ràdio, perdona.
14: Aquí. Un d'aquest.
13: Mira, m'ocupo un directe.
14: D'aquest.
13: Bueno, merci. Vinga!
15: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
16: Truca!
15: Repetiràs.

0: Moment per repassar tota l'actualitat esportiva.
1: A la tienda vichy.com et portem aigua, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis pes, nosaltres ens movem per tu. Vichy Catalanos ofereix els esports.
2: La ciclista catalana Paula Blasi ha acabat en cinquena posició al Tour de França femení. Ho ha aconseguit després d'acabar l'etapa de diumenge en segon lloc. Tanca el seu primer tour després de guanyar la Vuelta aquesta temporada. Blasi explica així la novena i última etapa en declaracions a aquesta casa.
3: Amb l'Elisa ja la tercera volta em diu: uah, Paula, vaig una mica bloc, i no sé si l'Antònia, la noia que estava al nostre grup, em deixarà anar a l'última pujada, que ja estava 50 segons quarta de la general, i nosaltres volíem anar pel podi. Llavors jo sabia que si posava ritme l'Antònia no atacaria. Llavors hem intentat portar-la ja al límit, i ja després sí que quan quedaven 5 quilòmetres sabíem que ja arribàvem a meta, m'ha dit l'Elisa: et tiro jo i esprinta tu, perquè al final ella feia tercera general, però hosti, fer segona una etapa del Tour és molt per mi.
2: A la classificació del mallot blanc, que acredita la millor jove, no ha pogut superar per això l'alemanya Nida Maya. El Tour l'ha guanyat la ciclista neerlandesa Demi Vollering, i ho fa per segona vegada després de guanyar-lo el 2023. Aquesta temporada, Vollering també ha guanyat el Giro d'Itàlia. Per la catalana Mireia Benito, gregària de l'Ecurp Pienaar a l'equip Sudal, és el primer Tour que acaba. No ha estat fàcil, reconeix en declaracions també aquesta casa.
4: Ha costat, s'ha patit del primer dia a l'últim, però bé, crec que ho hem donat tot i ens quedem això, ens quedem amb un treball d'equip esplèndid, així que res, no es pot demanar res més.
2: La ciclista de Llorenç del Penedès ha tancat el Tour en 42a posició.
5: Esports.
2: Pel que fa al Barça, aquest diumenge tenia jornada de descans, però tres mundialistes, Joan Garcia, Eric Garcia i Anthony Gordon, han escurçat les vacances i s'han entrenat a la ciutat esportiva Joan Gamper. El proper partit dels de Hansi Flick serà diumenge dia 16 al camp del Basilea Suís. Un Barça que treballa per tancar aquesta setmana el fitxatge de Rodri. El migcampista del Manchester City, encara de vacances, ha de tornar als entrenaments de l'equip anglès dimecres vinent. En parla el seu entrenador Enzo Maresca.
6: Yes, at the moment he will be in Manchester on Wednesday. There is not any update.
2: Maresca confirma que l'espera dimecres. Aquest dilluns, per cert, Julián Álvarez es reincorpora a la pretemporada de l'Atlètic de Madrid.
1: Esports.
7: Ràdio Vila-sacra.
2: L'Espanyol s'ha entrenat també diumenge a la ciutat esportiva Dani Jarque en una sessió de recuperació després de perdre dissabte per 3-1 al camp del Coventry City, a Anglaterra, en l'últim amistós dels blanquiblaus d'aquesta pretemporada. Ara l'Espanyol ja se centra en el primer partit de Lliga contra el Llevant diumenge que ve, 16 d'agost, a l'RCD Stadium a partir de les 7 de la tarda.
1: Esports.
7: Ràdio Vila-sacra.
2: En MotoGP, Raúl Fernández ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi de la Gran Bretanya. El líder del Mundial, Jorge Martín, ha acabat segon i Marco Bezzecchi tercer, en un podi ple d'Aprilias. Àlex Márquez ha estat quart i el seu germà Marc ha acabat setè. El tro de Cervera, en acabar la cursa, s'ha mostrat pessimista.
8: Por mucho que vosotros digáis que soy el favorito, no hay favorito en este Mundial. Se está viendo que cada domingo te puede ganar uno diferente y de momento el que está siendo más regular es el líder, que es el que Jorge Martín, y el que lo está gestionando mejor. Así que intentaremos poner las cosas difíciles, pero de momento hay tres pilotos, ¿no? Cuatro ahora, tres delante mío, que han sido mejor que yo en lo que van las 12 carreras que van.
2: Ara, a la general, Jorge Martín acumula 240 punts i Marc Márquez continua quart a 40 del líder. El pròxim Gran Premi es disputarà l'últim cap de setmana d'agost a l'Aragó.
5: Esports.
2: Tornem al futbol. L'Europa ha guanyat per 5-2 al Badalona i s'ha endut la final del torneig històrics del futbol català, disputat al Sem Guinardó. El conjunt gracienc ha dominat la primera part. Després de la represa, el Badalona ha fet dos gols, ha posat 3-2 i ha entrat al partit, però finalment un doblet de Khalid ha sentenciat la final. El capità Àlex Cano remarca que sempre és bo aixecar un títol.
9: Sí, no, molt content. 16 anys després em toca aixecar doncs, un altre títol dels històrics. Ja feia molts anys que l'Europa no aconseguia doncs, aquest títol d'estiu, no? Que sempre fa il·lusió doncs, venir aquí al Guinardó i poder competir amb la resta històrics aquí de Barcelona i de Catalunya, i per nosaltres un plaer.
2: L'Europa guanya, per tant, el títol per segona vegada. No guanyaven des de fa 16 anys. El Badalona, d'altra banda, suma el seu 8è subcampionat. Continua, això sí, com l'equip que més cops ha aixecat el trofeu, amb un total de 6 vegades.
5: Esports.
2: I tanquem el futbol amb el Sabadell, que tanca la pretemporada just abans de tornar a competir a la segona divisió amb una victòria per 0-3 al camp de l'Olot. El conjunt de Ferran Costa comença la temporada el 17 d'agost al camp de l'Sporting de Gijón. I aquest dilluns comencen els europeus d'atletisme que es fan a Birmingham, Anglaterra, i que participaran 19 esportistes catalans, entre els quals Jael Sakura Bestué i Sara Gallego, un europeu que compta amb els noms com Jacob Ingsten, Mondo Duplantis, Pedro Picard o Femke Bol.
10: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
11: Et volem escoltar.
12: Ai, el primer que hem de pensar és: per què ens agafen aquestes dèries i, sobretot, per què les alimentem tant? Això és el que crec que hem d'intentar reflexionar, i no vull dir que no sigui xulo, que no tingui interès, que no sigui històric que tinguem aquest eclipsi, només faltaria, d'acord? L'altra qüestió molt diferent és com el vivim i, sobretot, com l'estem construint, perquè estem en un món actualment que sembla que si no tens determinades experiències la teva vida no val res, i això és delicat, i és delicat en el sentit que en el tema de l'eclipsi ens posa sobre la taula què estem fent amb les nostres vides i de quina manera vivim. Llavors, posem en una balança on està el risc o no? Ara penso sobretot en les criatures, perquè ells no han de per què saber, per molt que se'ls hi digui, la perillositat d'una cosa. De fet, suposadament no exposem a les criatures a situacions perilloses. Però ara és molt difícil, pel tipus de valors socials que imperen, que hi posem més seny que no pas necessitat de pertànyer al grup principal. Estem en una societat molt de pensament únic i s'està construint molt, i ara em sap greu el que vaig a dir-te, eh? però els periodistes i les periodistes hi ajudeu molt, això, perquè quan, de qualsevol tema es fa un gran tema, i això amb una població poc reflexiva, no vull donar les culpes a ningú, aquí no es tracta de repartir culpes, només faltaria, només és entendre com estem funcionant, com nosaltres actualment vivim. Doncs amb una població poc receptiva, pues tothom es tira al carrer o es queda a casa per qualsevol cosa. Hi ha un abans i un després de la pandèmia, ja no parleu de la pandèmia, ja no se'n parla, i de les conseqüències socials i d'altres tipus, mèdiques i d'altres coses, com altra gent que no s'havia plantejat mai d'anar i ara li sembla que si no va veure-ho d'allà on es veu, no haurà perdut una gran oportunitat. I sobretot entenc que la gent que, no necessàriament, però la gent que ja està farta de sentir per això, és molt en el sentit de dir: escolta, la vida passen moltes coses i s'ha de ser molt més divers, molt més divers. No s'han de focalitzar els temes d'aquesta manera, perquè no ajuda a que tinguem o que comprenguem i podem viure de manera diversa en un món en què cada vegada, ja et dic, és més rígid en aquest sentit. És a dir, està molt bé disfrutar d'aquestes coses, gaudir, no? Està molt bé que hi ha gent que sempre ha estat interessada en això, que si a més et trobes en la zona que això passa, doncs mira, escolta, la vinentesa està perdonada, no? I no vol dir que no hi puguis viatjar si no és així, però començar a fer cues, ara tot és, tothom va allà mateix, tothom fem el mateix, començar a fer cues, no sé què passarà amb els trasllats. Jo mateixa, jo vaig pensar: ostres, tinc amistats que hi van, i em sembla molt bé, que hi vagin. Jo no sóc de planificar, i ara penso, mira, potser ho havies d'haver fet, perquè potser sí que deu ser molt xulo, ja no sé quantes fotos he vist de com passarà i de com serà això. M'entens? Clar que et planteges, perquè allò que passa socialment, allò que és el mainstream, allò que és la tendència general, té molta força per arrossegar-te. I per això hi haurà persones que es queden amb la sensació de que, ostres, jo m'he perdut l'oportunitat, perquè acabem construint aquesta idea. Però el cert és, no cal que el miri, i no canviarà res en la meva vida per fer-ho o no fer-ho. I què?
11: Què passa si no el veus?
1: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
2: Truca!
1: Repetiràs.
13: Jo crec que hi ha hagut una sobreabundància d'informació que ens fa arribar ja cansats a aquest eclipsi i jo ja no em vull saber res.
14: Sí, sí, horrorós, massa. O sigui, és una notícia que sembla que portem, què? 3 o 4 setmanes parlant d'ella. Està bé que avisem de que s'ha d'usar les ulleres i de com es pot mirar i tot, però no és suficient.
15: Demasiada informació, demasiada. Allà agobia, tanto eclipse.
1: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
16: L'Organització Mundial de la Salut alerta que la velocitat de propagació sense precedents del virus de l'Ebola a la República Democràtica del Congo és molt més ràpida que la capacitat de resposta sanitària i reclama accelerar la detecció de casos i el seguiment dels contactes davant la dificultat per contenir la transmissió. S'ha superat la barrera dels 4.000 casos positius i hi ha prop de 2.000 morts. L'actual variant del virus no té vacuna, tot i que s'està treballant en assajos clínics. Oriol Mitjà, infectòleg de l'Hospital Germans Trias i Pujol, detalla la importància de fer cribatges i rebaixar la taxa de transmissibilitat.
17: No s'assoleixen el llindar mínim de contactes rastrejats, que haurien de ser el 95%, estem en xifres del 70%, la taxa actual és d'una persona n'infecta 1,3, necessitem baixar per sota del número 1. És a dir, que una persona n'infecti menys d'una.
16: El brot va començar al maig i afecta 5 províncies de la zona est del país, molt damnificades per conflictes armats. L'epicentre del brot és a Ituri, on s'han registrat gairebé el 90% dels casos.
17: Els conflictes armats impedeixen el desenvolupament habitual de la cerca de contactes. I, a més, les capacitats de resposta són limitades i posen tota aquesta bona intenció i tenen un sistema de salut pública que intenten fer el millor que poden, però no tenen ni material ni personal suficient i molts dels sanitaris s'acaben infectant.
16: El virus de l'Ebola es transmet per contacte directe de fluids corporals entre persones o animals infectats i provoca febre, vòmits, diarrea i hemorràgies internes.
18: Ràdio Vila-sacra.
2: Davant un futur tan canviant com incert.
1: Informació, música, entreteniment.

0: tanca els ulls.
1: Programació més contemporània, més diversa i també més per tothom.
2: Tastets de català. Microespais de divulgació lingüística amb Benjamí Company. Una producció del Centre per la Normalització Lingüística del Prat de Llobregat i el Prat Ràdio.
3: Etimologies curioses. D'on venen les paraules? Moltes paraules catalanes venen del llatí, que es va anar transformant en les diferents llengües romàniques, això ja ho sabeu, i altres paraules són manlleus d'altres llengües, que es van anar produint en diferents èpoques. Però hi ha un fenomen molt curiós. No només el so de la paraula va canviant del llatí o les altres llengües fins al català, sinó que també els significats, amb els anys, els deformem. L'etimologia de les paraules és molt curiosa. Avui us hem recollit alguns exemples d'etimologies curioses. Les hem extret del llibre Paraules viatgeres, del Jordi Esteban. Per exemple, la paraula cangur es veu que neix d'un error. Hi ha lingüistes que diuen que canguru és una paraula d'una llengua australiana que significa no sé què em dius. I és el que va contestar un indígena a un explorador quan li va preguntar com es deia aquell animal. Canguru, no sé què em dius. La civada catalana, una altra paraula curiosa, és la avena castellana. Es veu que a Catalunya alimentàvem els animals amb avena sativa i a Castella ho feien amb ordem exasticum, el que nosaltres coneixem com a ordi. Ja sabeu que cibar un animal és engreixar-lo, en castellà cebar, d'aquí la paraula cibada i d'aquí la paraula cebar. La paraula data. A l'inici de l'època medieval, tots els documents oficials es feien en llatí. Quan el document ja estava escrit, es portava la persona que tenia l'autoritat, l'escrivent indicava el dia i posava data, que significa donada, és a dir, lliurat a la persona que signava. També hi podia posar facta, que vol dir feta, i per aquest motiu, en castellà, és fetge. Una altra que va molt forta. La paraula treball ve d'un instrument de tortura anomenat tripalium, o sigui, un instrument de tortura que era tres pals. No us explicarem com funcionava. Tripalium era en llatí. Del concepte de patiment es va derivar el d'esforç i finalment el concepte de treball. Quan les persones acabem la nostra vida laboral, ens n'alegrem, perquè després de tants i tants anys treballant, per fi ens podem llevar a l'hora que volem i no tenim cap obligació. Això ens fa estar alegres i d'aquí ve la paraula jubilació. Jubilació ve de la paraula llatina jubilare, que significa llançar crits d'alegria. I per acabar, quan fem servir una espelma, no ens plantegem que la paraula s'assembla molt a esperma. Però sí que hi té relació, perquè antigament algunes espelmes es feien amb esperma de balena. La resta d'espelmes es feia amb cera d'abelles o glicerina, no us penseu, eh?
2: Tastets de català. Microespais de divulgació lingüística amb Benjamí Company. Una producció del Centre per la Normalització Lingüística del Prat de Llobregat i el Prat Ràdio.
4: Sí, sí, el que tu vulguis, però de Ràdio Vila-sacra, ara mateix només Ràdio Vila-sacra.
5: La ràdio que s'entén intel·ligentment.
6: Tant si es vol com si no es vol. 107 FM i punt.
7: Amb el suport de la xarxa de museus de les comarques de Girona, la Diputació de Girona i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

Volia dir per què. No has conegut mai algú que sempre vol tenir la raó i per evitar que la tinguis tu et xafa la conversa amb un perquè jo no sé què, perquè tu no sé quantos. En llatí, aquest tipus de persones eren els quòniams, els perquès. Fins i tot algunes vegades, en lloc de tros de quòniam, es diu tros de cònia. El quòniam ha passat a cònia. I cònia és una paraula del tot inventada que no té cap mena de significat. Però almenys sona més catalana que quòniam.

0: les cançons es diuen a mitja veu, això és Sons a Cau d'Orella, el programa d'havaneres i cant de taverna que dirigeix i presenta Joan Brugués.
1: Dilluns a les 11 de la nit.

0: Has escoltat una novetat musical de la setmana a Ràdio Vila-sacra i de bona gana.
1: Busquem, observem, seleccionem, experimentem i col·leccionem del que ens sembla realment original, el més sensacional. Perquè ens hem d'enganyar a aquestes alçades de la vida, on ja està tot inventat. Donem les gràcies a tots els mitjans de comunicació que han existit i que segueixen funcionant, perquè només ells, i tots els músics, compositors, creatius, humoristes, pensadors i fantasmes, són sempre exclusiva font d'inspiració i contingut. Sense tot això, la comunicació general i l'experimental no existiria. Això és Ràdio Vila-sacra. Així de fàcil.

0: vuoi fare un tu, già vuoi fare, già vuoi fare un tu.
1: Ràdio Vila-sacra és una gentilesa del poble de Vila-sacra per l'Alt Empordà i pel món.
2: Tens gust per allò sorprenent? Tens sensibilitat i capacitat de comprendre? Cosa que ningú sap fer amb estil, organització experimental i sentit de l'humor. Doncs tu ets Ràdio Vila-sacra. Per què ens hauríem d'enganyar a aquestes alçades d'evolució mental? El que enlloc sentiràs. Felicitats!
3: Notes pèrdues de memòria? Activity i Memo, de Laboratoris Clinitec, és un xarop elixir exclusiu per a retornar la funció mental, a base d'extractes, vitamines i minerals que estimulen la funció del cervell i l'activitat mental i cognitiva per no oblidar-te de res amb el declivi de l'edat, o també per adolescents que necessiten millorar la seva concentració i la seva funció mental. És normal que vagi fallant amb el pas del temps o l'estrès, i de vegades notem que falla més del compte, o bé no ens concentrem. És probable que abans recordessis tots els aniversaris i ara ja no, o que ja no recordis on has deixat les claus o a on has aparcat el cotxe. Si casos així es repeteixen freqüentment, val la pena provar el xarop elixir Activity i Memo. És natural, amb registre sanitari i apte per a tothom. Només en prens una culleradeta al matí i llestos. Truca ara al 650 51 52 53 i amb la compra de 2 mesos et regalen el 3er mes gratis perquè comprovis que funciona i no t'ho oblidis de res. Truca al 650 51 52 53 i el rebràs per missatgeria sense despeses d'enviament. Només trucant al 650 51 52 53.

0: I ara demana un desig.
1: Amb ganes d'una bona brasa? A Bonpreu i Esclat ho tenim tot a punt. Carn madurada pels paladars més gourmets. Xai tendre i gustós. Vedella de granges catalanes i els millors elaborats com les broquetes marinades. No et perdis les ofertes de carns de qualitat per gaudir d'una barbacoa de 10. Foc, carn i bon rotllo a Bonpreu i Esclat. Abonar-se a Saba és un win-win.
2: Un què?
1: Un win.
2: Un o dos?
1: Un win per tenir un abonament al teu pàrquing i un altre win per gaudir d'un 50% de descompte en les estades que facis en altres aparcaments de la xarxa Saba i Bamsa.
2: Apa, quin win!
1: Doble win, doble d'avantatges.
3: Abona-t'hi i consulta les condicions al pàrquing o a saba.es.
4: No t'ho perdis.
5: Veu i Cos esdevenen espai de memòria i identitat al 40è Festival Peralada fins al 29 d'agost. La soprano Hermonella Jajó i el tenor Benjamin Bernheim, Sara Blanch, Michael Spires, Jordi Savall o Núria Rial, entre molts grans artistes més. Tota la informació i entrades a festivalperalada.com.

posem punt final al programa d'avui agraint, com sempre, la magnífica feina que fa el nostre tècnic de so, Jordi Puy. Sense ell, segur que aquest programa no seria possible. Esperem que us hagi agradat tant com a nosaltres. Gràcies per ser-hi, gràcies per escoltar-nos. Gaudiu de la vida i de la música amb accent obert.

0: Benvinguts a Sentit de Viure. Obrim la finestra a la nova longevitat, a un periodisme de la veritat. Un espai de ràdio on joves i sèniors comparteixen criteris, idees, visió i vivències úniques que capgiren. Intentem ser un raig de llum sobre la transformació social, la dignitat de totes les edats, on ningú sobra, i el combat a la informació contra l'edatisme. Trenquem silencis de les moltes veus. I sempre recordem allò de l'edat d'una persona no classifica la bellesa de ningú.
1: Sentit de viure. Amb Manel Domínguez.
0: Aquest és un sumari obert i holístic on qui mana és el valor del contingut. Avui farem una reflexió amb la Direcció General de les Persones Grans de la Generalitat de Catalunya davant el repte de la longevitat en el segle XXI. I a Catalunya, evidentment. Amb tot, sabem quan comencem, però no ens preguntin com podem finalitzar. El contingut marca la dinàmica del sentit de viure. Som el que el valor del diàleg i la paraula decideix. Senyor Pedro Cano de Sandes, director general de la gent gran de la Generalitat, ha estat metge, que ha liderat projectes d'innovació i transformació social al llarg de la seva vida. Per tant, bon dia, benvingut.
2: Senyor. Molt bon dia a totes.
0: A totes i a totes.
2: I a tots.
0: I a tots, a totes i a tots. Molt bé. Senyor Antonio Martínez de Loyo, president de la Comissió d'Advocats Sèniors del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona. Antonio Martínez de Loyo. Senyor Martínez, com estamos?
3: Estamos encantados.
0: Encantats? La calor comença a fer...
3: No, comença a fer.
0: Vostè no la nota.
3: No.
0: D'acord, d'acord. El senyor Manel Becerra, historiador i president de la Unió de Jubilats i Pensionistes de l'UJT. Manel, senyor Becerra, bon dia.
4: Bon dia, Manel.
0: Bon dia, bon vespre, bona tarda, bon tot, eh?
4: Bona tot hora.
0: Bona tot hora. Senyora Lourdes Charles, presidenta de l'Associació de Som Seniors. Senyora Charles, Lourdes, bon dia.
5: Què tal, com estem?
0: El senyor Leopoldo Gay és advocat i sot president de l'Associació Sumeri. Senyor Gay, com està vostè? Bon dia, Leopoldo.
6: Molt bé, bon dia.
0: I ara estem esperant que arribi una altra persona, Laura Rosillo, que està, crec que està amb els trens lluitant per arribar-hi. Però
4: en,
0: ja,
4: en aproximació.
0: Està en aproximació. Per tant, de moment som els que som. Serem més perquè alguna que altra sorpresa en tindrem. Catalunya entra en l'era de la longevitat, no? Val, d'acord. Catalunya viu una de les transformacions més profundes de la seva història, l'augment de l'esperança de vida i la disminució de la natalitat. Ha convertit la longevitat en una realitat estructural que redefineix el model social, econòmic i institucional del país. La creació de la Direcció General de les Persones Grans simbolitza l'inici d'una nova política pública que deixa enrere una visió assistencial per situar al centre les persones i el dret de les persones grans, dels sèniors, la seva autonomia i la qualitat de vida. Senyor director general, senyor Pedro Cano, la primera aproximació, la seva reflexió.
2: La primera reflexió no pot ser altra que reconèixer que estem vivint moments de transformació molt profundes. Som una societat que ja és longeva, per definició, i per tant és una societat que estem en plena transformació. Només perquè ho tinguem present, cada any a Catalunya s'incorporen més de 37.000 persones majors de 65 anys i més de 14.000 persones majors de 80. D'aquí a dues dècades, més del 25% de la població tindrà més de 65 anys. I això és una tendència que continuarà creixent. Per tant, no només hem d'afrontar tota aquesta situació com un repte de país, sinó també com una oportunitat de desenvolupar un país millor per tothom.
0: Un nou model de política pública, diríem, que és el que també tenim sobre la taula, no? Es tracta de què? D'un canvi de paradigma, allò que diem tantes vegades, de coordinar les polítiques de la longevitat, impulsar l'atenció integrada social i sanitària, combatre la soledat no desitjada, no volguda i promoure un envelliment actiu. Quantes coses que diem sempre i molt sovint i les anem repetint perquè ens cali dins de l'ànima, no? Les persones grans deixen de ser considerades, diríem, únicament receptores de serveis, que sembla antiga, jo em sembla antiga aquesta frase, no? Però cal que siguin protagonistes d'una nova societat que reconeix la seva experiència, el seu talent i la seva aportació al progrés col·lectiu, jo diria també d'una nova societat. Antonio Martínez de Loyo.
3: Efectivament, ens trobem davant d'un canvi de paradigma. Les persones grans
5: deixem de ser exclusivament consumidors de prestacions públiques. Tenir més de 65 anys, aquí s'ha dit moltes vegades, ja no determina la vida de ningú. La nova política s'enfoca des del reconeixement del valor de l'experiència, del coneixement i fins i tot de la prudència acumulada per anys de prestacions professionals. És el seny que caracteritza els sèniors. Però a Catalunya, a més, davant del que ha sigut el plantejament d'aquest programa, estem davant d'un procés legislatiu molt interessant, com és el de l'elaboració d'una llei de les persones grans, actualment al Parlament de Catalunya. Aquesta llei contempla les garanties de participació i inclusió de les persones grans en tots els àmbits de la vida. El títol 7è recull les mesures de protecció de l'educació, del coneixement, el desenvolupament de programes universitaris, el foment de les experiències intergeneracionals i la contribució de les administracions per millorar l'envelliment actiu i la reducció de la bretxa digital de les persones grans.
6: Per tant, també tenim o estem davant de nous reptes d'una societat longeva, no? A veure, Manel, una reflexió. Manel Becerra, garantir el dret d'envellir a casa, transformar el model residencial i afrontar les demències, reforçar les cures, incorporar la innovació biomèdica, són un dels reptes que hem parlat, no? Perquè continuen sent vitals i necessaris, dels grans reptes d'aquest futur nostre més immediat. Cal afegir, doncs, també l'emergència climàtica. No la vull pas deixar fora en aquest moment de calor, no? Què vol dir? El juny del 2026, Europa ja va registrar prop de 2.000, una tendència, una projecció, 2.000 persones mortes atribuïdes a la calor extrema. És a dir, sobretot això és important per nosaltres. Gairebé el 95% de les persones de més de 65 anys han estat les víctimes. Una realitat que converteix la protecció davant les onades de calor en una nova prioritat de salut pública, fins ara potser desconeguda, però ara necessària. Manel.
7: Sí, realment aquesta dada que has donat és prou contundent, no? De que estem davant d'una emergència vital, més allà fins i tot d'emergència climàtica, i és un gran repte que tenim tots, com a societat, com a col·lectiu i també com a administració. Jo he pogut mirar una mica per seguir la línia del que tu has dit, el sistema de monitorització de la mortalitat diària associada a la temperatura, i aquí a Catalunya també les xifres, que no les donaré per no cansar, és més o menys coherent amb les dades aquestes generals, no? Amb una síntesi. La majoria de les persones mortes per el tema de l'emergència climàtica són majors de 65 anys, prou del 90%. I d'aquestes, la majoria són dones. Vull dir, aquest suposo que és coherent amb tot el que sabem de la situació, no? Jo vull expressar, potser quasi a nivell personal, que tinc confiança. No és una confiança voluntarista, sinó que tinc confiança en l'administració pública, en el govern de la Generalitat, perquè fins ara ha demostrat que és capaç de prendre decisions a favor del benestar i de les necessitats de les persones grans, com és la llei de les persones grans, que s'està tramitant al Parlament, la creació d'una direcció general o el Pla Cura i d'altres. Per tant, jo espero i confio i estic quasi segur que ja s'estan prenent decisions o s'estan projectant decisions d'aquí al futur, perquè això no s'acaba, això continuarà i probablement empitjorarà, i que puguem preveure i mitigar aquests efectes tan dramàtics de les emergències climàtiques.
6: Sí, per tant, el tema del maltractament, que l'hem parlat molt sovint al programa, apareix un nou player, diria, un nou jugador amb aquest tema, que és l'escalfor, la calor. Aquesta calor que provoca gairebé el 90% de les víctimes són persones de més de 65 anys. Per tant, això requereix una reflexió i una activitat ja gairebé immediata. A veure, quina és la seva reflexió, senyor Cano?
2: Per començar, sobre aquesta temàtica, que sens dubte és sobrevinguda i és molt capdalt. El sistema que feia referència al Manel Becerra és el sistema de monitorització de mortalitat diària que elabora l'Institut de Salut Carlos III. I és una estimació que es fa comparant la mortalitat esperada dels anys anteriors i la que se va succeint amb els nous dies. I aquest sistema de monitoratge que va començar amb la Covid és molt interessant perquè s'està utilitzant ara per els efectes del canvi climàtic i les onades de calor. De l'1 de maig al 9 de juliol a Catalunya, aquest sistema va estimar que 224 persones grans de més de 65 anys van morir per causes originades amb aquestes onades de calor. Això vol dir el 88% dels morts que es van produir en aquest període de temps. I d'aquests, la majoria, 146, eren persones que tenien més de 85 anys. Per tant, és un tema prou rellevant. Per l'altra banda. També s'ha de dir que el sistema de salut de Catalunya no funciona només en base a l'estimació d'aquesta monitorització, sinó que hi ha una dada que és molt interessant, que són les notificacions per mort per cop de calor. En aquest sentit, el Esteve Fernández, que és el secretari de Salut Pública del Govern de Catalunya, divendres passat va aclarir que precisament en aquests períodes, en les primeres onades de calor que hem tingut, no hi ha hagut cap notificació de mort per cop de calor, malgrat que les estimacions de mortalitat es estan parlant d'aquestes desenes de morts, no? Això el que vol dir és que moltes d'aquestes persones estan morint per la seva patologia de base, que fonamentalment són patologies cardíaques i respiratòries, que es veuen agreujades o descompensades quan fa molta calor. Per exemple, les persones amb aquestes patologies poden empitjorar quan hi ha aquests episodis de temperatures extremes. En aquest període de temps, en aquestes tres onades de calor que portem, el 80%, més del 80%, com dèieu, són persones, són morts atribuïbles per aquestes altes temperatures. En aquest sentit, què està fent el govern de la Generalitat? Primer, enviar el missatge clau a tota la població de mesures que són molt efectives, però són senzilles i que tothom ha de tenir al cap, no? Hidratar-se bé amb freqüència, evitar l'exposició al sol a les hores centrals del dia, mantenir-se en espais frescos i fer un seguiment de les persones que viuen soles. Per tant, aquest tema també afecta a la soledat no desitjada i a les persones que viuen soles.
6: La calor i la soledat van unides amb aquest tema, eh?
2: Bueno, i l'habitatge. Moltes persones que viuen soles no es detecta que estan descompensades perquè afecta de tèrmic i, per tant, aquesta situació s'agreuja.
6: Correcte. Per tant, de tot plegat, els drets, la dignitat i la lluita contra l'edatisme i contra aquest nou maltractador que es diu la calor, no? Que està produint el que està produint i que comencem, diríem, a identificar. Per tant, la política pública de la longevitat només serà completa si són capaços de situar-la els drets al centre de totes les actuacions. I quan dic totes les actuacions, vull també la calor. La futura llei de les persones grans ha de garantir aquesta autonomia que hem dit moltes vegades. La participació, l'accés i l'igualtat d'oportunitats. Diríem que alhora Catalunya ha d'afrontar dues realitats encara massa invisibles. Encara massa invisibles. Que és l'edatisme, que el parlem molt sovint, i una discriminació profundament arrelada i el que és el maltractament a les persones grans, que és una greu vulneració dels drets humans i que ara, com dèiem, ha afegit també la calor com un dels elements, que demana més prevenció, detenció i una resposta institucional, que ara estem escoltant el que ens estava dient el senyor Cano. Lourdes, la teva opinió.
8: Mira, quan parlem de longevitat, molt sovint ho associem a problemes. A problemes de salut, a problemes de com pagarem les pensions, a problemes amb les cures, amb la dependència. Però realment la pregunta que ens hauríem de fer quan parlem de longevitat és quin lloc volem que ocupin les persones grans a dins de la nostra societat. Arrosseguem un edatisme, no?, que ens fa veure les persones grans com persones que no estan al dia, que no aporten, que tenen problemes per seguir, doncs, amb problemes de soledat. I això el que ens fa veure és, d'alguna forma, no tractem bé a les persones perquè no les respectem, no? Per tant, aquest no tractar bé ens porta al maltractament a les persones grans, raó per la qual aquesta llei de les persones grans és necessària per defendre els drets i perquè les persones grans visquin en societat. De totes maneres, jo voldria afegir que veiem la longevitat com un fenomen demogràfic, però realment és un canvi a la civilització que estem vivint en aquests moments. Igual al que va passar quan es va universalitzar l'educació. Abans l'educació no era per tothom, era solament, doncs, bueno, pels qui podien, pels rics, no? I després va ser obligatòria per tothom. Després vam anar a la societat del benestar. Ara hem de passar a una altra etapa, que és aquesta etapa de la longevitat. Que això què vol dir? Hem de tindre les persones competències per viure en una societat longeva. I això vol dir alfabetitzar-nos, però en molts aspectes de la vida, no? Entendre que viurem més anys des de que siguem ja joves, no? O sigui, amb tots els cicles de la vida hem de pensar en, en viure més anys.
0: Avui estem fent una mena de reflexió, perquè és el darrer programa, Sentit de Viure és el darrer programa d'aquesta temporada. Per tant, iniciarem, diríem, el proper programa el 12 de setembre, temporada 26-27, però avui fem un balanç, una reflexió. Per això ens acompanya i li hem convidat i agraïm realment que el director general de la gent gran, el senyor Pedro Cano, ens acompanyi per fer aquesta reflexió, tancar el programa, a veure on estem realment, perquè no ens oblidi quines les responsabilitats que tenim, les accions fetes, no? La longevitat no només es convertirà en una oportunitat si reforça allò que també estaves dient ara, si reforça la cohesió entre generacions, allò que diem sempre, la part intergeneracional, però figurativa, no? El flux de coneixement entre persones grans i persones sèniors i persones joves, vull dir. Les persones grans continuen essent cuidadores, voluntàries, transmissores de coneixement i protagonistes actius de la vida social. No tenim cap dubte. L'estratègia per una societat longeva i una vida plena 2025-2030 és un segle d'anàlisi o de reflexió o de projecció. Ha d'impulsar aquesta transformació en polítiques basades en l'evidència científica, la innovació i tot allò que és la corresponsabilitat de tota la societat. Senyor Leopoldo Gay, advocat i president i vicepresident de l'Associació Sumeris, quina és la vostra pensament o reflexió?
9: Home, jo crec que el tema, desgraciadament, és un tema de discriminació. O sigui, això va de discriminació. I la reacció davant de la discriminació es veu a vegades agreujada per la desigualtat. La desigualtat crea vulnerabilitat. I si això li afegeixes una discriminació per edat, el còctel és explosiu. L'alarma existeix, afortunadament. Els mitjans esteu, en definitiva, divulgant aquesta problemàtica. El dia a dia d'una persona gran està ple de detalls que revelen. Uns passen inadvertits, probablement dintre d'un temps ja no passaran tan inadvertits, i altres clamen al cel. El problema que tenim és que tenim un endemiatge legislatiu i un endemiatge constitucional i de drets que ens permet lluitar contra això. I dic de drets, no de principis. L'article 14 de la Constitució, l'Estatut d'Autonomia, la Llei d'Igualtat, tot això són motius per als quals hem d'anar tirant. Però hem d'anar tirant des del naixement fins al traspàs. Què vol dir? Que si nosaltres lluitem per una fracció generacional, hem de lluitar per totes les fraccions, però evidentment posant cadascú el punt a l'accent d'una cohesió entre totes les generacions. I aquesta cohesió, jo crec que la legislació ens ha, en definitiva, de guiar. Estem en un programa de ràdio. Jo em pregunto, i per tant de síntesi, jo pregunto, què passarà al combat electoral que vindrà aviat? Hi haurà persones majors de 65 anys a les llistes electorals? Les dones no existien a les llistes electorals, ara existeixen. Podríem establir una quota perquè il·lustri la visibilitat en el debat polític, cultural i social de que l'1 al 10 de cada llista hi hagués alguna persona gran? Això jo crec que seria culturalment i políticament molt important, perquè seria la manera d'il·lustrar la visibilitat de lo que fins ara s'està dient classe passiva. La classe passiva ha d'estar també en les llistes electorals, i això va facilitar molt la comprensió de la societat i, per descomptat, aquest intercanvi de cohesió intergeneracional. Jo crec que l'esforç que està fent la Generalitat en la creació de la Direcció General va per un bon camí, però crec que s'ha d'arrelar molt amb la gent que està a la trinxera treballant des de fa anys amb això. Aquesta qüestió...
0: És un altre recte. Recordo les darreres eleccions municipals, un alcalde de determinada població catalana deia que estava molt enfadat perquè en la seva llista de candidats l'havien posat persones de més de 65 anys, estava molt enfadat. Per tant, imagina't el camí que queda també amb aquest procés, no? Amb tot, els mitjans públics, Ràdio 4, Sentit de Viure, també tenim la responsabilitat d'anticipar els grans debats del futur. És el que estem fent, ho intentem, eh? Almenys ho intentem des del Sentit de Viure a Ràdio 4, on, com deia, el 12 de setembre iniciarà la tercera temporada, 2026-2027. Intentem, doncs, què? Contribuir a donar veu a la longevitat, denunciar l'edatisme, visibilitzar el maltractament a les persones grans i promoure una cultura basada en la dignitat i la solidaritat intergeneracional. I tot el que significa la biologia, la salut, la tecnologia, les persones grans, les dones, els processos assistencials, robòtic, la intel·ligència artificial, és un munt de possibilitats, és un ecosistema extraordinari que intentem fer des del Sentit de Viure. Per tant, el futur no es construirà enfrontant les edats, sinó com les unim, perquè la dignitat no té edat i la longevitat és un projecte que hem de compartir, és un projecte que s'ha de compartir des del país, és a dir, des de Catalunya. Laura Rosillo, ella és consultora sènior de 55 i més, és membre del Consell Assessor de l'Estratègia de la Generalitat i, per tant, porta una vida plena dins de tot aquest moviment. Laura, que acabes d'aterrar ràpidament perquè vens a la lluita del tren, però no entrarem en aquest tema ara, eh? No entrarem. No entris. Laura, la teva reflexió.
10: Sí, a veure, sabeu que un dels meus cavalls de batalla és, sens dubte, la lluita contra la discriminació laboral de les persones grans, no? A veure, durant molts anys hem estat parlant de transformació digital i jo crec que el tema que ens toca les properes dècades és parlar de transformació demogràfica. La transformació que estem vivint és tan gran, és tan profunda, que ja no parlarem de l'economia, ni tan sols de l'economia, diguem-ne, futura, sinó de l'economia de la permanència, del manteniment, de l'economia de la longevitat. Justament tot girarà al voltant d'integrar laboralment a persones segurament més grans que ara. ¿Vale? El que no pot ser, és inacceptable que professionals de més de 50 anys siguin expulsats del mercat laboral o descartats d'una entrevista de treball perquè l'empresa té molts prejudicis sobre la productivitat de les persones grans. I hem insistit que la jubilació ha de ser un dret, no una obligació. Aquesta és una altra que jo crec que és molt important. Les empreses han d'entendre que la diversitat generacional és un actiu estratègic, que el futur no es construeix enfrontant generacions, sinó unint-les en el que anomenem relacions generatives, on el talent jove i l'experiència sènior es retroalimentin per crear una humanitat més complexa i més sàvia. Planificar la longevitat vol dir garantir autonomia, participació i dignitat al llarg de tota la vida.
11: Radio Vila Sacra.
1: Sentit de viure. No sobra ningú.
0: Senyor Cano, senyor director general, a veure, tenim moltes coses que dir, avui està amb nosaltres, torno a agrair que sigui aquí per fer una reflexió del país, una reflexió de Catalunya envers el tema que vostè lidera i que a nosaltres ens toca. Per tant, senyor Cano, Catalunya està preparada per convertir la longevitat en una autèntica política d'estat, per dir-ho d'alguna manera, o és molt agosorat el que estigui dient?
2: Sens dubte està millor preparada que altres comunitats de l'Estat, perquè ja hem donat un pas endavant a l'hora de començar a treballar aquesta estratègia de longevitat. Altres parts de l'Estat encara estan en fases anteriors en aquest procés. I per mi el fet d'haver encetat aquesta estratègia té una significació molt profunda, perquè seguint les preguntes i les reflexions del Leopoldo, la Direcció General de la Gent Gran està ubicada dintre de la Secretaria de Cicles de Vida i Ciutadania. I aquest ja és un primer missatge, perquè l'abordatge d'aquestes solucions passen necessàriament per tot el curs de la vida. Estem dintre de la Direcció General de la Gent Gran, estem treballant per desenvolupar aquesta estratègia de tot el govern, però estem treballant amb la mirada àmplia des de la infància, la joventut, la migració i les persones grans, no només de les persones grans, o no només de la joventut, o no només de la infància. I aquesta transversalitat que ja té la ubicació de la Direcció General també es traspassa a el que és l'estratègia de longevitat de la Generalitat, perquè és una estratègia transversal i el pla d'acció serà transversal i hi haurà accions de tots els departaments del govern de la Generalitat. Per tant, això no va només de drets socials, inclusió o de salut, sinó que anirà de tots els departaments del govern, cadascú amb la seva mesura i amb la seva dimensió, però tots hem de pensar què hem de fer per tenir aquesta nova societat més longeva i amb més benestar també per totes les generacions.
0: Manuel Becerra,
7: abans de fer una pregunta al senyor Cano, volia afegir només una petita matització el que diu el senyor Gay. Som una quinta part de la població i un terç del cens electoral. Vull dir, potencialment tenim poder.
2: T'ha sortit la vena política, eh?
7: No, no ho sé, tinc tantes venes ja. Sí, sí. Com afectarà aquests dos fets en el benestar i en la vida de les persones grans?
2: Necessàriament ha d'afectar d'una manera positiva, Manel, perquè primer perquè per la part del govern de Catalunya ens dona estabilitat per poder posar en marxa totes aquestes polítiques, que és molt rellevant. És molt important tenir pressupost, però també és molt important tenir estabilitat per poder posar en marxa les mesures que impliquen aquests pressupostos. A vegades una cosa no va amb l'altra i en aquest moment jo crec que això és bo per tothom. I la segona qüestió que tu plantejaves, que és ahir en el Congreso de los Diputados es va aprovar aquesta iniciativa del govern d'Espanya, que haurà de passar pel Senat, per tant no la podem donar per definitiva fins que retorni cap al Congrés, però també és una acció en el bon sentit, en el sentit de revisar una llei que aquest novembre farà 20 d'anys, eh? És una llei que ja ha passat 20 anys i per tant el revisar-la, actualitzar-la, dotar-la millor, corregir les ineficiències i les mancances que s'han vist durant aquests 20 anys, jo crec que és un acte de responsabilitat dels nostres legisladors a Espanya i que esperem que qualli amb suficient consens de tots els grups polítics perquè sigui una realitat el més aviat possible. Que, com bé sabeu, els advocats, i tu que has estat també a l'altra banda, pues, és un camí que no sempre és tot lo ràpid que els ciutadans necessitem, no?
0: En aquest aspecte que esteu dient, jo no faré una pregunta tan política com ha fet el senyor Becerra, que ens sembla molt bé, però la faré més social, per entendre on estem, no? Perquè a vegades els diàlegs són el relat que tenim tots plegats a vegades és excessivament tècnic, com ha de ser moltes vegades, però també ha de ser més planer, més social. Per què ho dic això? Perquè viure més, senyor Cano, i ho dic a la taula, viure més anys, però viure millor, és exactament, hi ha una relació directa amb això o no? A veure, què diria jo? Com podem garantir que l'augment de l'esperança de vida es tradueixi doncs, també en més salut, en més autonomia, en més participació i qualitat de vida? Perquè els oients poden pensar, bueno, tot això està molt bé, però això com ho noto jo a casa? Com ho noto a la meva llar? A la meva vida? Què diria vostè?
2: Diria que ja no n'hi ha una etapa única de la vida en la qual un sigui una persona gran. Hi ha moltes etapes en aquest període de 10, 20, 30 anys. Per tant, les circumstàncies són molt diferents. Com fer que això es traspuï en coses concretes? Precisament aquesta és la gràcia d'aquest pla d'acció, que anirà dirigit a coses concretes, que van des de l'escreening de salut de les processos cancerígens, doncs, a endarrerir-ho molts més anys perquè hi hagi més població que es pugui beneficiar d'aquesta prevenció, o a coses més concretes que afectin a l'habitatge de les persones, a poder disposar d'un habitatge adaptat amb serveis per persones grans amb un lloguer social. Això són coses concretes des del camp de la salut, des del camp de l'habitatge. I sense oblidar que hi ha moltes més àrees dintre del govern que poden tenir precisament accions i coses molt concretes. L'Agència Catalana de Consum, que sabeu que és per mi un bon element de referència d'una part del govern que està avançada en aquest sentit, té precisament a les persones grans com un de les eixos fonamentals de les seves accions per protegir-les respecte a les desavantatges i el maltractament que li puguin fer les empreses i les entitats en la seva relació.
0: Ara celebrem, tenim un parèntesis. Avui la Pepita Bernal, bueno, aquesta setmana ha fet complir 107 anys, el seu aniversari. Per tant, és un símbol de la vitalitat i la longevitat a Catalunya, a Barcelona, arreu del nostre país. Per tant, ella va néixer el 1919. Per tant, una família humil, va viure una infantesa marcada per un trasllat complex, la Guerra Civil, un matrimoni difícil, un home dominant que la va portar a límits d'un maltractament psicològic, en certa manera, no? Però ara té 107 anys. És una dona divertida, on el treball i el ball han estat els grans motors de la seva vida. Pepita Bernal, hola.
12: Hola.
0: Estàs molt bé?
12: Estupendo.
0: Estupendo. Felicitats perquè ja hem arribat als 107 anys, no?
12: Sí.
0: Per tant, el teu objectiu amb aquesta vida és arribar a què? Al 108, al 109, al 110?
12: Jo, on pugui.
0: On puguis.
12: On pugui arribar, sí, sí. Eh? Però bé, bé, si no estic bé, no.
0: Per tant, no, no, evidentment, hem d'estar bé perquè fa una part de la qualitat de la vida. Per tant, què significa, Pepita, arribar al 107 amb aquestes ganes de viure, de treballar, de ballar i continuar celebrant la vida? És tal qual com ho diem o com ho sents tu?
12: Ho sento jo perquè és la meva actitud que tinc, de que sempre ho trobo tot bé, tot m'agrada ballar, m'agrada... Tot m'agrada. No hi ha res que no m'agradi.
0: Vostè

0: 73 anys es pot descobrir l'amor un altre cop, perquè a vegades, a vegades hi ha un edatisme que diem ja arriba una edat que ja no són capaços de fer res. Va ser un moment, aquell moment el recorda d'una forma molt entranyable, perquè sé que m'ho diu algunes vegades també, no?
1: Molt bé, molt bé, ho recordo perfectament. Una cosa meravellosa. Va durar 9 anys.
0: Jo crec que tenim a l'estudi, que el poden felicitar algunes persones que tenim a l'estudi en aquest moment. Tenim amb nosaltres el director general de la longevitat de la Generalitat, el senyor Pedro Cano. Pedro Cano, vostè coneix a la Pepita, què li diria també?
2: Pepita, moltes felicitats. Estic molt content de poder parlar amb tu i de donar-te una forta abraçada digital a través de les ones, que estiguis
1: moltes
2: passant
1: gràcies.
2: Un moment molt maco.
1: Estic passant un moment estupendo,
3: Pepita.
1: Inolvidable.
3: Jo et vull felicitar i m'agradaria ser com tu i complir 107 anys i tenir ganes de ballar com tens tu.
1: Ah, jo cada diumenge vaig a ballar i allà on sigui.
0: A veure, Antonio.
4: Sí, Pepita, jo m'afegeixo també, Pepita. Moltes felicitats per molts anys, eh?
1: Moltes gràcies.
5: Felicitat, Pepita. Això teu gràcies. És passió de viure.
0: La Laura, em sembla que la Laura també...
6: Sí, felicitats, Pepita. La veritat és que mai és massa tard, veritat?
1: No, mai és massa tard.
0: Escolta, Pepita, no sé si també...
7: Jo també la vull felicitar, Pepita, des d'un punt de vista del dret. El dret necessita ànima. I vostè posa l'ànima, i és un exemple, la felicito.
0: Posa l'ànima i posa el cor.
1: L'ànima i el cor.
0: El cor.
1: Tot
0: Pepita,
1: això és positiu.
0: La puc convidar a ballar ara mateix vostè i jo un bolero?
1: Ara, en aquest moment, no puc.
0: No, bueno, jo tampoc estic a la ràdio, però tanquem els ulls i ho imaginem, no?
1: Vale.
0: Què li sembla?
1: Quin bolero vols?
0: A veure, jo li poso aquest bolero a veure si li agrada.

0: Estem ballant ara, Pepita, jo t'estic agafant l'esquena i la teva mà, les nostres mans estan agafades.
1: Per tant, que sí, que ballem bé.
0: Ballem magníficament bé. Per tant, la teva història... La teva història, Pepita, demostra que l'edat no anul·la el desig, no anul·la l'amor i l'activitat ni les ganes de celebrar la vida. Per tant, moltes felicitats. Pepita, ha estat un plaer tenir-te aquí.
1: Moltes gràcies.
0: Continuem ballant?
1: Continuem ballant.
0: Gràcies.

0: Quina joia, no? Senyor Cano, a la Braquín, esteu tots cantant.
1: Sí, tots cantant.
2: Cantaven bé els Panxos, eh? La Lourdes i jo hem fet el que hem pogut.
0: Ja.
2: Que no és poc.
0: Senyor Cano, quina percepció té vostè, que coneix la Pepita, que també l'ha lliurat premis moltes vegades? Com la definiria vostè? És un exemple del nostre país? Per dir, jo intento derivar a vegades, conjuminar processos, no, de persones com la Pepita, que és un reflexe de com haurien d'anar, on haurien d'anar tots plegats.
2: Mira, Pepita és una persona extraordinària, perquè en la seva trajectòria vital es reuneixen molts dels elements en els quals la nostra societat ha millorat. Ella explica, i tu ho coneixes perfectament, una experiència negativa en el seu primer matrimoni, però d'això es va refer amb positivitat, amb optimisme. T'acaba d'explicar com va trobar una altra parella amb 73 anys, i aquesta vitalitat la transmet a tota la seva vida i a totes les seves activitats, des del ballar, des d'explicar la seva experiència, des de la relació amb altres, i va ser un absolut luxe tenir-la a la darrera Fira Gran amb altres dues persones centenàries, entre dues dones centenàries, i va ser un diàleg meravellós en el que les tres van explicar unes experiències i unes vivències que haurien de ser conegudes per més persones. Va ser extraordinària, i ella ho és.
1: Per mi la Pepita és un referent aspiracional, o sigui,

0: detectar més persones grans que siguin referents aspiracionals, que vull dir que ens puguem emmirallar.
1: Sí, sí, exemples per la societat.
0: Exemples per la societat perquè la gent vulgui ser gran, perquè la gent no volem ser gran.
1: Que no li doni por envellir.
0: No, és que hem d'acceptar que aquest envelliment és un procés natural, no? Per tant, tindríem que tindre més exemples, no? Perquè tothom digués, jo vull ser com tu, jo vull ser gran.
1: A les llistes electorals, però també amb altres vessants de la vida.
0: Exactament.
1: Que hi hagin persones grans amb normalitat, que siguin exemple i model perquè les noves generacions vegin que és positiu, és possible i és desitjable arribar a ser com la Pepita quan siguem grans.
0: Per mi, és una de les estratègies més potents per combatre l'edatisme.
1: Sí. Sens dubte.
2: Jo, si no m'equivoco, hi ha una dona a Taradell, que em penso que té 112 anys, i aquesta senyora canta amb una coral. Uh-huh. És a dir, coral vol dir socialitzar-se, grup, sí, i no soledat.
3: Jo crec que la Pepita és molt representativa d'una generació. Naturalment és una generació que no ha viscut la majoria 106 anys o 107, però que han passat dècades i són un reflex de la sociologia, la història i el que ha passat col·lectivament Espanya i Catalunya, i que d'entrada destacaria només una cosa: la gran capacitat d'adaptació que han tingut tots, temes econòmics, cultural, de comunicació, sociològics, polítics, de tota mena. Per tant, jo crec que en aquest sentit, com representant d'una generació o generació i mitja quasi, hauria de fer modificar la visió general que tenim o que tenen de les persones grans. Però... perquè hi ha molts valors, hi ha molta vida, hi ha molta experiència, hi ha molta capacitat per viure, per sobreviure, i sense fer-se gaire...
1: No, sense complicar-se
3: la vida gaire.
1: Correcte.
0: Per exemple, això que acabes de dir, moltíssimes vegades, quasi sempre diem que les persones grans són molt rutinàries, no s'adapten als canvis, ja tenen uns costums, no poden sortir de lo que es fan sempre cada dia, però exactament és just al revés.
3: No han fet una altra cosa.
0: Com més gran és la persona, a més canvis adaptat. O sigui, tenim tantes temes, conceptes mal entesos del que significa ser una persona gran, que si no fem un aprenentatge, no? Un canvi de la civilització, com comentava abans, no podrem combatre aquest edatisme, perquè hem d'entendre moltes coses diferents del que significa ser complir anys.
4: La Pepita, la història, perdó, què deies?
1: No, deia que sempre hi ha un punt d'un cert adanisme, de que les noves generacions pensen que són les primeres que van arribar en aquest món i que abans no hi havia res i que el món va començar amb ells. Per tant, si juntem aquesta aproximació errònia amb les conductes edatistes, doncs tenim una combinació dolentíssima.
4: Recordem, com ara sembla que deia el Manel, que la Pepita era com un referent d'una època i d'un moment, no? Només de tota la història que coneixem de la Pepita, recordo el seu primer viatge de noces amb el seu marit, el primer que després es va convertir en una persona que la va maltratar psicològicament, però ell sempre se'n recorda el viatge de noces. Aquella tarda que agafaven el tren i ella portava les ungles pintades, només les ungles pintades, i aquell home li va dir: però on vas tu amb les ungles pintades? Perquè s'estava pintant les ungles en el tren o repassant. Va agafar el pot de pintura i li va llançar per la finestra. Aleshores, l'endemà o a cap dos dies, quan estaven on siguin a casa, em sembla, la Pepita el que va fer és pintar-se tota, els ulls, la cara, pintar-se, posar-se tacons, o sigui, com a rebeldia. Va ser un daltabaix brutal a casa seva. A partir d'ahir es va liderar un procés de maltractament i un procés de lluita fins que es van separar. No, ho dic perquè hi ha un estil de dones, em sembla que tu ho deies, Manel, que han viscut aquest procés d'una forma molt directa, no? Te referies a això?
3: Sí, sí, realment no tothom tenia aquesta capacitat per respondre segons quines situacions, però que s'ha fet l'abstracció. Hi ha persones com la Pepita, jo crec, personalment, quan estem en contacte diàriament amb les persones més enllà de certs contextes, hi ha moltíssima gent que són Pepites, clar, sobretot dones. També homes, però sobretot dones.
0: Sí, bueno, perquè les dones no ho tenien tan fàcil. Les dones havien de lluitar, les dones no tenien drets, no tenien possibilitats, no podien anar a treballar fora, no es podien tindre una compte corrent, clar, havien de lluitar.
5: Sí, a mi el que m'interessa molt de la Pepita, tant com emmirallar-me, és fugir d'aquesta visió assistencial que tenim sempre de la gent gran. És absolutament autònoma, és absolutament lliure, és absolutament, diguem-ne, empoderada en tots els sentits de la paraula. I això jo crec que és el que, ja sabeu que sempre ho reivindico, som nosaltres, la gent gran, els que hem d'agafar el poder, els que hem de dir com volem viure, com volem viure el futur, sobretot, com volem conviure, com volem participar, i jo crec que això, la Pepita, és una mostra claríssima de com fer-ho.
4: A veure, ens queden molt poc temps, però, senyor Cano, director general, a veure, farem més programes. El dedicarem a la llei de la gent gran, per avançar i per tractar aquest tema. Hem d'explicar ben bé què és tot plegat, no? Perquè si no tenim masses conceptes socials, que estan molt bé, o masses conceptes pseudopolítics, estan molt bé, però hem de veure quines són les realitats d'allò que fem. Per tant, senyor director general, senyor Cano, a veure, jo no li demano una conclusió ara, una reflexió, perquè no tenim el temps, però sí, quin missatge traslladem? Contundent, real, potent, des de la política que fa la Generalitat, des de la política que fa vostè des de la Direcció General al nostre territori, a Catalunya. Com ho diríem des d'un llenguatge que s'entengui?
1: Que tenim l'oportunitat i la responsabilitat de construir un país que no només es pugui viure més anys, sinó que els puguem viure millor. Un país que garanteixi drets, que promogui la participació i que reconegui el valor de totes les etapes de la vida. Aquest seria el meu missatge final.
4: I del tema que sempre la senyora Lourdes Charles i a mi mateix, el tema de l'edatisme i el maltractament, els Mossos d'Esquadra ara en porten gairebé, no arriba a 2.000 casos de denúncies de maltractament, com FEMAC en porta 4.000 arreu d'Espanya i creixent. No és que hi hagi més maltractament, el que s'està produint és més denúncies, perquè les persones comencen a alliberar-se i comencen a interpretar què és això del maltractament, que fins ara no es coneixia molt, i per tant ara es comença. Com lluitem contra això des de la seva direcció general?
1: Posant en marxa un nou model que permeti detectar millor els casos de maltractament i que permeti que tant des de l'àmbit dels serveis socials com de l'àmbit de salut, que són els que fonamentalment poden detectar-ho millor, posin en marxa accions per combatre'l i per que això sigui una vegada més una tendència que es vagi disminuint i eliminant. Precisament una de les accions més concretes de l'estratègia de longevitat serà precisament treballar sobre aquest nou model de detectar i gestionar els casos d'edatisme i de maltractament. Aquest matí estàvem treballant dintre del Consell Assessor amb la Laura i amb altres companyes, precisament en avançar en aquest sentit, i que d'aquí a final d'any podem tenir aquest nou model que sigui una referència per tot el país.
0: La pregunta que volia fer és, respecte a l'edatisme, també hi haurà una estratègia, perquè, clar, en temes de gènere, per exemple, doncs, bueno, hi ha hagut campanyes de comunicació, se n'ha parlat a les escoles, a nivell de ciutadania, per tant, és una discriminació que cal que prenguem encara, perquè està totalment silenciosa.
1: Pues, o sigui, t'agraeixo la reflexió, perquè precisament el Consell de la Gent Gran de Catalunya ha posat en marxa 4 grups de treball, i un d'ells és precisament el d'edatisme i maltractament, i en el qual, precisament, una de les accions que es volen posar en marxa és una campanya de sensibilització.
6: Insistir en la bondat de la campanya de sensibilització, perquè al final les polítiques públiques i el que seria sobretot la normativa que es pugui generar sempre va darrere dels fets socials. Per tant, cal incidir en que hi ha una consciència social que d'alguna forma sigui el clam perquè es facin polítiques en aquest sentit. Perquè si fem moltes lleis però realment no hi ha una denúncia per part d'un veí respecte a un cas de maltractament, tindrem la llei, tindrem un sistema punitiu, però continuarà, dirien, aquell assetjament o aquest maltractament. Per tant, la conscienciació social fonamental, no només polítiques públiques, sinó que realment irradia qualsevol àmbit de la societat.
1: Tens tota la raó, Antonio.
0: Està funcionant l'Oficina per la Igualtat de Tracte i la No Discriminació que teniu vosaltres? Teniu una oficina virtual? Bueno, virtual perquè es pot enviar missatges o per denunciar, amb 5 oficines presencials a Barcelona, a Manresa, a Girona, a Tortosa i a Lleida. Hi ha 5 oficines presencials i després a nivell online.
1: Pues està funcionant i és molt bona cosa que tu la divulguis i ho difonguis.
4: Le puedo caer, sí. Senyor Gai, que vostè ha dit abans que marxi, que acabem el programa, que s'obrim el programa, estem a punt ja, ha denunciat una cosa que ens semblava tan coherent i tan necessària que s'expliqués, no? Que als registres electorals no hi han o haurien d'haver-hi persones de més de 65 anys, de 70 o de 100, o de 107 com a la Pepita, perquè l'experiència, el coneixement, el diàleg, el relat és extraordinari. Com ampliem aquest tema?
2: Jo, a veure, realment no és una votat, jo tampoc l'he reflexionat gaire, però sí que m'ha sobtat i crec que donaria visibilitat a una societat plurigeneracional. I si no hi ha la representació plurigeneracional i no se li dona veu, difícilment podrem estar amatents al legislador de com s'ha d'actuar. Llavors jo penso que de la mateixa manera que les dones van lluitar molt per incorporar-se, i altres sectors també ho estan, que refereixo a discapacitats, és a dir, quantitat de grups LGTBI, etc., que estan fent colzes, s'ha de fer, però s'ha de fer perquè és que la norma ens diu que s'ha de fer, perquè és un dret. I jo crec que el que hi hagi una direcció general en aquest govern és més que un símbol, ja és una voluntat política de compliment d'un mandat legislatiu, constitucional i de drets humans i de tractats. I per tant, tot el que sigui cridar l'atenció, la divulgació que deia Antonio, o sigui que la llei està molt bé i s'ha de fer, però si no va acompanyada precisament d'aquesta divulgació, d'aquesta conscienciació, difícilment tindrem aquesta qüestió entre net i avi, neta i àvia, que, per una altra banda, jo també haig de dir ara a títol, hi ha molta novel·la de molta escriptora jove que parla molt de les àvies, hi ha molt de respecte, hi ha molt de carinyo. Sí, bueno, pues tot això jo penso que contribueix a que aquest diàleg per a una societat, torno a dir, plural, en generacional, en generació també, es pugui anar hilvanant per aconseguir la viure en plenitud. Està clar que la llista electoral és voluntària, però també és la voluntat política. I cadascú tindrà les seves deficiències, potser no podrà portar el ritme d'un jove, però sí que podrà portar la seva plenitud de vida que ha fet i l'actual capacitat que tingui. Jo penso que això, per mi, il·lustra la necessitat de que la societat entengui que hi ha generacions i que no hi ha que excloure. A mi, realment, lo de classe passiva que he dit, em sembla una indignitat. Però que aquesta indignitat la teníem en la vena i el llenguatge ens traiciona. Jo crec que el llenguatge ha de donar també un salt i la forma de donar-lo és visibilitzar-lo. I és, torno a dir, una mica el còctel entre mitjans de comunicació, exercici de la llei i voluntat política de dur-la a terme.
7: Antonio Martínez.
6: Des de la Comissió Normativa del Col·legi d'Advocats afegeixo també el que deia el senyor Gai, que hem fet una sèrie de propostes que defensarem al Parlament de Catalunya i que podem parlar quan s'iniciï el nou curs en la diputada Mònica Ríos, i és que en les propostes que hem fet justament parlem de la incorporació d'un determinat percentatge no solament a les llistes electorals sinó a qualsevol òrgan de govern. S'hauria d'estudiar concretament, però ja a la llei, que és bastant general, ja proposem, no són les esmenes que hem proposat, que hi ha un percentatge per determinat, trencar el sostre de vida, en definitiva, com va passar amb el feminisme, perquè hi ha aquesta presència que d'alguna forma obligui a sentir i escoltar el que diu la gent gran en cada àmbit que es plantegi.
7: Manel, tu volies afegir quelcom?
3: Molt ràpid i molt sintètic. La passió de viure i l'orgull de viure.
7: Lourdes, volies dir?
0: Per mi aquest programa és una manera de ficar paraules a l'envelliment, no? De donar-li valor a l'envellir i, a més, tractar l'envelliment des de diferents angles. No solament veure la part d'això, de la dependència, de les cures, que també, no? Però també hi ha altres àmbits que hem d'aprendre, i hem de parlar, i hem de prendre consciència, i ho hem de fer amb orgull, amb ganes de viure, amb il·lusió, de manera natural. Envellir és natural.
7: Envellir és natural. Per tant, senyores i senyors, estimats amics de la ràdio aquí, senyor Pedro Cano, director general de la gent gran de la Generalitat de Catalunya, un plaer tenir-lo aquí, de veritat.
1: Un plaer estar amb vosaltres.
7: Gràcies. Gràcies, Antonio Martínez de l'Ollo. Comptem amb tu, també.
1: Per suposat que sí, Manel, ja ho saps.
7: Manel Becerra, també al punto de la llista.
8: Sí, la llista gent gran.
7: A la llista blanca. Lourdes Charles, també hi comptem.
0: Endavant.
7: El senyor Leopoldo Gaix i Laura Rossillo, que sempre està amb nosaltres.
5: Per descomptat.
7: Sí, també hi comptarem tots plegats.
5: Sí, i tant.
7: Entre tots farem gran aquest missatge de sentit de viure. Per tant, el nostre comiat, no? Agraïm el nostre comiat, tot dient. Com sempre, dediquem el programa a què? A les dones i homes sèniors als quals l'edatisme els marca amb la petjada de la indiferència.

0: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
1: Bona nit.
2: Tot català. L'oasi de la música en català.

0: benvinguts a Radio Vilaseca, emissora líder a casa de la Remei.
1: I parlant d'emocions.
2: 48.

0: els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
1: Amb el suport del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.

Benvinguts una setmana més a la petita parcel·la de ràdio que els pagesos de Ciutat cultivem amb l'ajuda dels cada cop més aficionats a l'horticultura urbana. Us saludem en nom del Xavi Nuses i el Diego Fernández de les Vies de So i les Terques Noves, en qui tot seguit repassarem la collita de preguntes, comentaris i curiositats que ens heu fet arribar a través de pagesosdeciutat@gmail.com o dels perfils que tenim a les xarxes socials. Durant la pròxima hora aprendrem una mica més del complex univers de les plantes i les hortalisses, compartint tots aquells coneixements esperant els millors fruits. Posem una mica d'ordre amb el sumari i comencem.

0: Avui analitzem el present i el futur de la pagesia ecològica amb el president del Consell Català de Producció Agrària Ecològica i veurem la importància del sector amb dades oficials del conseller d'Agricultura. A més, visitarem l'hort urbà del Ricard Ostrell. I després de conèixer les propietats culinàries i medicinals del julivert, acabarem el caliu de la cuina amb una recepta de carbassó.
1: És l'hora dels pagesos de ciutat.
2: Esther Casanovas, benvinguda.
3: Hola, Carles.
2: La primera parada d'avui la fem a l'hort urbà del Ricard Ostrell, un periodista que, mogut pels records d'infantesa, ha omplert el pati dels avis d'hortalisses de les que ja han acollit algun fruit. Ell, però, espera els del tomàquet.
4: A casa meva sempre heu estiuejat a Breda, i això, i el meu pare allà té un tros de terreny, sempre plantava quatre tomaqueres, algun enciam, alguna bleda, maduixes, que això sempre fa gràcia a la canalla, i res, a partir d'allà, doncs, sempre els tomàquets tota la vida els hem menjat a l'estiu de l'hort, bueno, tota la vida de l'hort i també del pagès, perquè no n'hi havia prou, vull dir que teníem quatre tomaqueres. Però suposo que el fet de que des de petit ja veiés, o sigui, visqués aquest procés, allò de plantar la tomaquera, lligar-les, ajudar a preparar la terra, tota aquesta història, doncs fa que després, quan siguis gran i tinguis l'oportunitat també de tenir un petit tros de terra, fa com gràcia seguir fent-ho. L'hort és un res, un petit terreny d'uns 3 metres quadrats, per entendre'ns, i coincideix que això és a casa dels meus avis. Ja m'havia plantejat feia molt temps fer això de plantar un hort urbà allò amb quatre testos, però sempre havia pensat que era millor fer-ho a terra. No sé, com que tota la vida ho he fet amb terra, doncs em semblava que havia de fer així. I a casa dels meus avis, aprofitant l'espai que poc s'utilitza, doncs vaig dir, saps què, aquí farem un hort. I així ja està, vaig remoure la terra, vaig fer, com que és terra natural, doncs la vaig preparar i a partir d'aquí vaig decidir plantar això. I ara mateix hi tinc 7 tomaqueres. Ara vaig plantar un enciam i una bleda fa poc, perquè ja n'havia tret. Vaig treure uns 5 o 6 enciams. Tinc 4 maduixeres, 4 fabroteres, i llavors, bueno, unes alfàbregues per allà al mig, perquè això va bé per la tomaquera, perquè si no s'hi posen les mosques blanques i tot això. De fet, quan el primer que fas quan comences a fer un hort és documentar-te. I vaig comprar llibres i vaig documentar-me per internet, que avui en dia és molt fàcil, això. I allà vaig veure que sí, que la terra és el més important d'un hort. Primer el que intentes fer és identificar com és la teva terra. I la meva terra era la pitjor de totes les terres. O sigui, tenia fang, tenia de tot. Llavors, a partir d'aquí, sí que vaig veure que hi havia trossos de terra que estaven millor, d'altres que no tant, i a partir d'aquí sí que ho vaig reforçar comprant un tipus de terra i traient part d'aquesta altra, i tot ben barrejat i anar fent, en fi, anar seguint una mica el que et van explicant. És un món, jo haig de dir, que hi has d'entrar a poc a poc, també, perquè jo recordo al principi de dir, vaig fer un hort i ja el volia tenir plantat. I no, vull dir, primer has de preparar la terra, vull dir, mica en mica, i anar fent, sense pressa. I, de fet, una de les coses que, les batalles que estic ara, que m'apassiona molt, perquè, clar, a mi ja m'han avisat, diu, quan posis tomaqueres et començarà a sortir la mosca blanca, el no sé què. Dic, hòstia, dic, ara això què foto? Diu, hi ha dues possibilitats, o bé hi ha plantes que et poden ajudar a evitar aquests bitxos, o bé fas cremilles naturals, o així, perquè jo el tema químic no n'hi volia posar. I aleshores he optat per les plantes, per plantar calèndules per allà al mig i per plantar alfàbregues, i a veure si això m'ho salva o acabo passant pel tubo. És que clar, és que sóc un fric, A vegades sóc més fric en aquest món. I a mi m'ha tret tros de terreny petit, molt petit a casa dels meus avis, i he fet exactament el mateix. O sigui, he remogut la terra i ja he plantat algunes coses. Vull dir que estic ampliant una mica, cada vegada tinc més ganes d'espai, no? Se'm queda petit. Però una altra cosa que estic fent, que em fa il·lusió fer, és construir un galliner. Vull tenir dues gallines. Que no s'acaba mai. Sempre vols tenir més, no? No sé. Quan mires vídeos a YouTube sembla tot molt fàcil i ho fan així en 10 minuts, però si ho vols saber i també has de calcular, per exemple, que hi hagi un lloc on puguin estar les galles amb certa alçada per assegurar-te que allà puguin pondre ous. Calcular també, per exemple, són coses que vas aprenent, Les gallines, cada gallina té una hora per pondre un ou, no? Doncs aleshores, si coincideix que les dues ponen a la mateixa hora i només hi ha un lloc petit per pondre un ou, s'acaben barallant entre elles per agafar l'ou, no? Jo crec que seguiré plantant a l'hivern, perquè, bueno, de fet, vaig començar a principis d'any, vull dir que el gener encara era hivern, i vaig començar a plantar allò que jo creia que podria començar a collir a partir del març, abril, una cosa així. També m'estic estudiant això dels canvis de... És a dir, que si has plantat tomaqueres un any a un lloc, doncs l'any que següent has de fer una altra banda i plantar-hi una altra cosa. A part de quan vas allà i veus el que has fet en pocs dies, perquè és molt agraït l'hort, vull dir, tampoc no necessita molta dedicació. No ho veus com una feina, sinó com una feina amb la qual disfrutes, és molt agraïda, no hi ha problemes, perquè el problema és amb tu mateix, és a dir, l'únic problema que vas tenir és que et surti unes fulles que se't foraven. Això és molt bonic que et passi, no? I que tot sigui això. A més, no vivint d'això, Vull dir que si haguéssim de viure d'això, sí, és una feina molt més feixuga, perquè si plou o cau pedregada, això sí que ho pateixes més, però en el meu cas, com que ho disfruto, com més aviat comenci, i que comenci amb una cosa petita, perquè jo crec que si comences també un gran hort, igual és massa feina, igual ho acabes abandonant, perquè l'hort també necessita el seu temps, vull dir que no és allò que diuen, no, és que no porta feina, sí que em porta, vull dir que no us enganyin, però el primer que faria és que ho provi, que ho faci, i ja veurà com, amb molt poca cosa que faci, han plantat dues tomaqueres, d'aquestes petites, del tomàquet cherry aquest, allà al balcó de casa, si vol, no cal gaire més, veurà que allò està agraït, que de seguida en voldrà més.
1: Tens alguna cosa a dir-nos? Escriu-nos a pagesosdeciutat@gmail.com.
3: El testimoni d'en Ricard ens ha agradat per la reflexió que ha fet sobre el temps que requereix l'hort. Podem parlar de temps des de diferents punts de vista, el que necessitarem per posar-lo en marxa o del que necessiten les plantes per començar a produir i el que ens demanarà diàriament d'atenció. Potser el que més sobta quan comences a cultivar és adonar-te de que l'hort tot va a un ritme molt diferent i més lent al que portem a la nostra rutina diària. D'entrada, per preparar la terra i per començar a cultivar, perdrem un bon grapat d'hores llaurant, adobant, sembrant o transplantant. Són tasques que requereixen dedicació que normalment només tenim al cap de setmana i que òbviament s'incrementa depenent de l'espai físic que dediquem. Penseu, però, que la preparació de la terra només l'haurem de fer un parell de cops a l'any i la resta, les tasques de manteniment, només ens prendran uns minuts diaris. El temps que passa per fer una collita varia molt d'una hortalissa a una altra. És per això que parlem sovint d'hortalisses de cicle curt i d'altres de cicle llarg que trigaran més a donar fruit. Per exemple, en un mes a partir de la data del trasplant, podeu començar a collir enciams, naps, raves i ruca, i també espinacs i bledes si els consumiu per fulles, sense esperar que creixin tant com els que trobem a les botigues. A l'extrem oposat hi ha els alls, carbasses, porros, girassols i tomàquets. Gairebé 4 mesos des del moment en què els trasplantem fins que els collim per consumir. Això del temps, tot i ser un concepte una mica abstracte, ha de servir per entendre la importància d'una bona planificació. Qui vol plantar tomàquets pel juliol ho pot fer, però no hi ha garantia de que n'arribi a collir, ja que la maduració dels fruits depèn en bona part de les temperatures, que no seran les mateixes al novembre que a l'estiu. En qualsevol cas, quan comences, no hi ha res que sorprengui més que descobrir que la majoria d'hortalisses tenen un cicle de vida limitat. Potser és perquè estem massa habituats a tenir plantes ornamentals que sobreviuen d'un any per l'altre, cosa que l'hort no és habitual. Gairebé totes elles s'han de plantar cada any, ja que quan arriba el moment en què es reprodueixen, la planta mor o s'asseca. Hi ha excepcions, i segur que més d'un estareu pensant en la pebrotera que teniu de l'any passat, o les maduixes, que també solen suportar les baixes temperatures de l'hivern. Les tomaqueres, en canvi, solen morir quan la temperatura exterior arriba als 0 graus. Penseu-hi a l'hora d'iniciar l'hort urbà. Excepte alguna aromàtica i poca cosa més, cada temporada implica preparar la terra i plantar aquelles hortalisses apropiades pel moment de l'any en què ens trobem. Això de l'hort ens portarà per camins diferents, però sovint paral·lels. Alguns s'animen a fer compostatge i molts a incorporar alguns animals si és que l'espai els ho permet. El Ricard deia que li feia molta il·lusió tenir gallines i per això volem aprofitar per recomanar-vos que visiteu un fòrum molt interessant on podeu aprendre a cuidar aquests animals i a descobrir races autòctones de tota la península. Es diu La Granja Online. Un altre és el coneixement de les propietats de les plantes, ja sigui per elaborar preparats, per protegir l'hort aprofitant els seus efectes repel·lents sobre les plagues, o per combinar-les amb les hortícules per afavorir-ne el creixement. En aquest sentit hem parlat ja en d'altres ocasions de dos llibres bàsics a la biblioteca de qualsevol horticultor. Els dos són editats per La Fertilidad de la Tierra i d'alguna manera es complementen. El primer es titula Plantes para curar plantas i l'altre Plantas compañeras en el huerto ecológico, i per fer-vos una idea del seu contingut us deixem alguns exemples d'associacions interessants. Plantes altes a les que els agrada el sol amb d'altres de baixes que agraeixen l'ombra que els facilitarà les primeres, plantes que s'enfilen amb d'altres que els serveixen d'aspre, plantes que fertilitzen la terra amb altres que necessiten més nutrients, i per acabar, amb les plantes que no es fan nosa entre elles perquè no busquen el mateix a la terra. Finalment, recordeu que si a l'hivern, pels motius que sigui, no voleu o podeu seguir cultivant, sempre hi ha l'opció dels adobs verds que us ajudaran a mantenir la fertilitat de la terra i de tots els procediments que es donen en el sol.
5: L'Àngel de l'Hort.
4: Avui parlarem de la coliflor i el bròquil. Com a nom científic els coneguem, tots dos com Brassica oleracea, i és de la família de les crucíferes.
5: produeixen primer fulles i després una floració abundant, avoltada, que és la part que els consumim, abans de que faci el seu desenvolupament complet. El seu marc de plantació és normalment sobre uns 50 per 50 centímetres. Hem de tenir en compte que si la coliflor amb un desenvolupament normal fa un pam, pam i mig, li hem de donar un altre pam per cada un dels dos costats o una mica més. És un cultiu bastant o molt resistent al fred, encara que una mica menys que la col i més sensible a la calor. Existeixen diferents varietats adaptades a les diferents condicions tèrmiques. Per tant, és important que el nostre planter estigui adaptat al seu moment de desplantament. És poc exigent en sol, necessita un adob exigent i equilibrat, llum i exigent en rec. Com a calendari de trasplantament i recol·lecció, trobem que la coliflor es pot plantar gairebé durant tot l'any, però hem de tenir en compte que la varietat ha de ser adequada al moment del trasplantament, perquè si no podem tenir problemes de floració avançada o que no es desenvolupi la inflorescència. Com a tasques de cultiu específiques, l'encoixinat, que ens permetrà obtenir un cultiu net de males herbes i fer un estalvi d'aigua en condicions d'estiu. En qüestió de plagues, insectes com la mosca de la col, la polilla de les crucíferes, els minadors de fulles, els pugons i, sobretot, també amb el moment del trasplantament, hem de vigilar i hem de tenir molta cura de cargols i baboses. Com a malalties importants, fongs de terra que puguin atacar el coll de la planta, els mildius, la roia blanca de les crucíferes i l'alternària de la col. Totes aquestes malalties les podem prevenir i gaurir amb una mica de sulfat de coure. Coliflor i bròquil tenen un problema d'apertura prematura de flors. Això què vol dir? Que abans que es desenvolupi per complet l'acogullament de les flors, creixen i s'obren i deprecien el nostre cultiu. Això per què és degut? Normalment per una mala elecció de varietats, que pot ocasionar que no es desenvolupi per complet la planta i que la planta arribi un moment que se'n vagi a flor. Hem de tenir cura que el nostre plantaraire ens doni un planter de coliflor adaptat amb el moment de cultiu. Un altre problema associat a fisiopatia seria un acogullament petit o mal desenvolupat, que és un efecte causat per un ús indegut de varietats.
6: No tinguis por a preguntar. A Plantèlia no en tenen a respondre. Entra a plantelia.com o escriu-nos a plantelia@plantelia.com.
1: Pagesos de Ciutat, amb Carles Valdellou i Esther Casanovas.
2: En l'acte de presentació de la segona edició de la Setmana Bio, que aquests dies s'ha celebrat arreu de Catalunya, amb 190 activitats, relacionades totes elles amb producció ecològica, el conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, Josep Maria Pelegrí, va fer una sèrie de valoracions que permeten fer-se una idea del creixement que està experimentant aquest sector.
7: El primer d'ells és que Catalunya ha estat pionera a l'estat espanyol en el camp de la producció ecològica. Una constatació clara, objectiva, empírica, amb uns indicadors que, si em permeten, els hi donaré compte perquè vegin aquesta evolució. De les primeres iniciatives que hi va haver en el seu temps, hem passat en aquests moments a 110.000 hectàrees de producció ecològica i hi ha més de 2.500 empreses certificades que estan en aquests moments elaborant i produint producció agrària ecològica. És un orgull que un país com el nostre, des de fa uns quants anys, s'ha pres seriosament aquest procés i està desenvolupant-se d'una manera, crec jo, molt satisfactòria i, sobretot, el que és més important també, amb unes expectatives de futur molt importants. Ha estat permanentment incrementant la seva capacitat de producció d'aquest tipus de productes i després també, òbviament, en conseqüència, ha incrementat i diversificat l'oferta que s'està fent d'aquest tipus de producció. Des de l'any 2000, el nombre d'operadors ecològics s'ha multiplicat per més de 5 des del 2000 i que han passat de 450 a 2.470, com deia abans, en aquestes xifres. I el nombre de superfície inscrita dins del que és el registre de la producció agrària ecològica s'ha multiplicat per 10. Dels 10.807 l'any 2000, perdó, hectàrees l'any 2000, a 112.408 hectàrees l'any 2013. No? Per tant, també són uns altres indicadors, com els deia, d'aquesta capacitat i d'aquest exercici en aquests moments, d'aquesta voluntat de les persones, dels productors, del sector que està fent la seva feina en aquest sentit. Facturació, també és important tenir-la en compte. L'any 2012 el sector va moure un volum de 152 milions d'euros, el qual suposa un increment del 44% en relació a l'any 2010. Són evolucions molt grans en volum i també molt curtes en el temps, per tant veiem que hi ha una evolució molt immediata. No? Quina és l'afirmació que faig? El sector de producció agrària ecològica està en creixement constant. i sostingut des del meu punt de vista, perquè està creixent d'una manera sostinguda i per tant fent gruix, no? Nosaltres aspirem a l'excel·lència, de fet a continuar amb l'excel·lència. Si un producte ecològic no busca l'excel·lència, no aconsegueix l'excel·lència des del punt de vista de la producció, nosaltres tindrem problemes de present i de futur. En aquest sentit, fins ara s'ha fet així, és a dir, sempre hi ha hagut aquest anhel d'intentar buscar i consolidar l'excel·lència com a element preferencial a l'hora de presentar els productes. Per tant, ha estat una constant que jo vull garantir i certificar davant de tots vostès, no? I de fet també és un element clau en tot aquest procés, perquè si no busquem i tenim i aconseguim l'excel·lència, difícilment després ens podrem vendre aquest producte, no? Si és veritat que cada cop que és veritat hi ha més interessats en el seu consum, nosaltres hem de donar resposta a aquesta demanda dels consumidors. Quarta consideració, nosaltres seguim pensant que s'ha d'intensificar molt el que són les campanyes de promoció, d'informació del que és i el que significa la divulgació i l'alimentació ecològica. Us donaré també una dada que per nosaltres va ser molt interessant de saber-la, i a part de l'Anna, es consideren poc informades sobre aquest tipus de productes. Per tant, hi ha molta població que potser està consumint aquest tipus de producte ecològic, però que li falta, li manca informació al respecte, no? És per això que nosaltres vam dissenyar l'any passat aquesta setmana bio, i enguany presentem la segona setmana, la segona iniciativa d'aquesta edició de la setmana bio, perquè em sembla que nosaltres hem de ser també actius, proactius, tenir la iniciativa en aspectes com aquests, que té com a objectiu principal, com els dic, intentar la promoció, el coneixement, la informació, la divulgació de tot el que significa aquest tipus de productes, del seu consum, i difondre òbviament tot el que és la seva voluntat. Com dissenyem la segona setmana bio? La primera edició va comptar amb 80 activitats, aquesta edició compta amb més de 190 activitats programades vinculades al que és tot el món de la producció, del consum, de la divulgació, de la informació d'aquest tipus de productes, i per tant sembla que pot ser molt interessant que pugui estar posada a disposició de la ciutadania, a disposició del consumidor, perquè ells puguin saber, conèixer i després òbviament triar aquells productes que volen consumir. Però nosaltres volem una projecció internacional, i crec que això no és un element propi de Catalunya, sinó que té una dimensió que ultrapassa les nostres fronteres. Ell també és referent, per tant és referent fora de les nostres fronteres, per entendre'ns, i nosaltres el que voldríem és intentar buscar que a mig termini tinguéssim un projecte interregional des del punt de vista de la producció ecològica. Això ens interessa molt. Nosaltres tenim ara una llotja virtual de productes ecològics, la llotja PAE, que és una llotja que funciona bé, que està a disposició de tothom, que des del punt de vista de la xarxa d'internet poden accedir a productes, a l'oferta, a la demanda de productes agraris des d'aquest punt de vista, i ens sembla que també nosaltres tenim vocació i aspiració a anar més enllà. I volem anar més enllà també preparant, i de fet és un objectiu que ens proposem, intentar aconseguir que hi hagi la Setmana Ecològica Europea.
1: Cada dia som més pagesos de ciutat.
2: Amb aquest escenari, el gran repte que ha d'afrontar encara l'agricultura ecològica és la de crear canals de contacte directe entre els productors i els distribuïdors. És per això que des del Departament d'Agricultura de la Generalitat de Catalunya es durà a terme una primera trobada per presentar productes i projectes innovadors del sector ecològic, iniciativa de la que hem demanat més informació al cap d'àrea de nous projectes i assessorament de Prodeca, Jordi Rendón.
5: Hem pensat organitzar aquesta primera trobada d'EconetWorking perquè està dintre del pla d'actuacions del programa de foment de la producció agroalimentària ecològica que va aprovar el Departament d'Agricultura, que dura del 2012 al 2014, no? Llavors ja vam creure oportú fer aquesta trobada perquè el sector tan productiu com el sector comprador a vegades no es coneixen, és a dir, el sector productiu a vegades es troba amb el problema que a part de la seva producció, sobretot els que fan hortalitzes i fruita, no saben on col·locar-la tota. Venen una part com a producte ecològic i l'altra part l'han de vendre com a producte convencional, no? I això ens ha fet pensar que organitzant una trobada com aquesta on petits productors o elaboradors puguin conèixer compradors de proximitat, no?, ajudaria a que aquest producte es valorés com a tal, no?, i tot aquest producte certificat es vengués com a producte ecològic. Són taules, venedor es queda quiet i el comprador va movent-se. En aquí es coneixen tots, però a banda de que aquesta acció és més d'intercanviar targetes i de posar cares a productors compradors, després acabem aquesta trobada amb un dinar de peu dret on també entre ells podran interactuar, perquè tant un com els altres porten identificatius on visualment sabran si és productor, comprador, o a vegades també ens trobem que hi ha productors elaboradors que també venen amb aquesta doble figura, és a dir, venen a comprar perquè en els seus productes que són elaborats
8: també utilitzen productes base, però també venen a vendre. Jo crec que l'important destacar seria donar l'oportunitat a botigues que a vegades volen introduir producte ecològic, però no saben on trobar-lo. No? Llavors aquí el que volem fomentar sobretot és aquest producte ecològic de proximitat. Ens trobem restaurants que volen introduir producte ecològic i no saben, i a millor se'n van a grans centrals de compra, no? I al millor al costat tenen un pagès o tenen un productor de formatge que el tenen molt a prop i no es coneixen. Llavors el que volem fomentar és això, no? Aquest coneixement entre ells i sobretot aquest recorregut curt, no? Aquest producte de proximitat.
9: Perquè són saborosos, perquè són per normatives europees i controlats per organismes degudament acreditats.
2: Amb aquestes 10 raons, el Consell Català de Producció Agrària Ecològica de Catalunya intenta promoure el consum d'aliments de proximitat, productes cada cop més valorats per la ciutadania, però que en molts casos continuen a preus poc competitius, el que deixa la decisió final al nivell de consciència de cadascú. Això també afecta els pagesos, que a més han de procurar per la rentabilitat dels cultius. Per tot plegat, darrere del distintiu oficial ecològic, també porta implícita una manera d'entendre l'agricultura. El senyor Daniel Valls és el president d'aquest Consell, el CCPAI. Senyor Valls, benvingut a Pagesos de Ciutat.
10: Moltes gràcies.
2: Exactament en quin moment de salut es troba la producció ecològica?
10: Bé, jo crec que està en un moment de salut molt bo, tot i que encara no és l'opció majoritària ni molt menys, encara és un mercat molt petitet, però està creixent cada any i de forma molt important, tant la producció com el consum, i tot i la crisi que estem patint.

0: Sí, la crisi econòmica, que ja dura uns quants anys, doncs la veritat és que continua creixent. Quan preguntes als consumidors de per què compren aquests tipus de productes, la raó principal, i en diferència respecte a la resta, és per la seva salut. És una raó, podríem dir, egoista, però és una raó per protegir la seva salut. Els seus productes, doncs, que no porten cap tipus de residus químics de síntesi, ni es fan servir doncs hormones, ni diguem, no, bàsicament per aquests motius els consumidors elegeixen aquests productes. Després n'hi ha moltes més, no? Com per exemple que cada vegada el consumidor està més preocupat per saber què és el que menja, qui ho fa, com ho fa, on ho fa, per què ho fa, vol estar més informat d'allò que consumeix, no? Que és cosa molt important. I amb els productes ecològics doncs troba aquesta resposta.
1: I en el cas dels productors?
0: El sector agrari, diguem que cada vegada hi ha menys agricultors. Cada vegada les explotacions doncs han de ser més grans perquè puguin ser viables. Estem parlant de l'agricultura convencional, no? Llavors, molts petits agricultors que ho havien sigut tota la vida o que ho comencen a ser ara, doncs per poder sobreviure han de buscar alternatives a lo que és l'agricultura convencional, tradicional o normal que s'havia fet aquests últims anys. I una de les alternatives doncs molt bones i que molts agricultors han optat és per fer agricultura ecològica, no? Bàsicament aquesta és la raó principal, buscar, i després també doncs fer aliments i productes doncs més sans. I la veritat és que nosaltres també som agricultors, treballes més a gust. La normativa que regula l'agricultura i la ramaderia ecològica és una normativa europea, per tant afecta tots els països de la Unió Europea per igual, i explícitament protegeix les paraules ecològic, biològic i orgànic, que vol dir exactament igual, i només es poden fer servir exclusivament per aquells productes que compleixen la normativa i a més estan certificats i que compleixen. Estan certificats per una empresa pública, en el cas de Catalunya, del Consell, que és el que fem. Sí, està molt controlat i molt regulat perquè no hi hagi cap tipus de frau.
1: Quins requisits ha de seguir un pagès, un agricultor, per obtenir l'etiqueta oficial d'ecològic, la certificació?
0: Sí, doncs el primer que fa s'adreça al Consell sol·licitant la seva inscripció al Consell. Des del Consell li demanem tota una sèrie de dades, doncs les dades personals, les dades de l'explotació, les finques, les parcel·les, magatzems. Li demanem sobretot una memòria tècnica, doncs una memòria doncs on expliqui què és el que vol fer, com ho vol fer, tipus de rotacions de cultiu, com farà l'adobat, com farà el tractament de si es troba davant de malalties o enfermetats, etc. Una memòria tècnica que es diu. I davant d'això, si tot és correcte, el Consell doncs ja l'inscrivim al registre. A partir d'aquest moment, aquest agricultor doncs ja ha d'aplicar tota la normativa d'agricultura ecològica en quant doncs a adobs, en quant a tractaments, en quant a rotacions de cultiu, en quant a maneig de la terra, etc. Tot. I posteriorment doncs rep la visita d'un inspector. És obligatori fer una visita anual completa, una auditoria completa, on es visiten doncs totes les finques, tots els cultius, tot. Es fa un control, un balanç d'entrades, sortides, estocs, etc. per fer una auditoria completa. I en el cas de l'agricultura hi ha un període de 2 o 3 anys de transició, que es diu, de reconversió, fins que pugui vendre aquell producte de les seves terres com a ecològic.
1: Entenc que dins d'aquest control, òbviament, es mira la qualitat del sòl, la qualitat del producte, que s'apliqui o no algun tipus de fitosanitari, etc.
0: Sí. La normativa en aquest aspecte és molt clara. Hi ha una llista de productes que es poden utilitzar amb agricultura ecològica pel tractament d'enfermetats i malalties. Són productes, en cap cas són productes químics de síntesi, I després també és molt clar amb el tema de l'adobat de la terra. En cap cas tampoc no poden fer servir adobs químics, sinó s'ha de fer doncs, a base de fems compostats o adob en verd o algun altre tipus de sistema, bàsicament aquests. Després, a part, doncs, durant les visites d'inspecció que reben, doncs, es poden prendre mostres o no de sol, de planta, de producte, de qualsevol cosa, que són analitzades i per comprovar que doncs el producte i el sistema de maneig és correcte.
1: Què li costa a un pagès una certificació ecològica?
0: Això varia molt del lloc on està situat dins de dels diferents països de la Unió Europea, però en el nostre cas, a Catalunya, estem parlant doncs, que un agricultor de tamany mig, podríem dir, li costa doncs, entre 300 i 400 euros a l'any, aproximadament. I aquests són els costos que... els costos de la certificació, no? Doncs la visita de l'inspector a la seva explotació, la presa de mostres, les analítiques, tota la documentació que s'ha de revisar, etc.
1: I un pagès mig en hectàrees quan és?
0: Els barems de costos varia depèn dels cultius. Per exemple, un pagès mig doncs, podria ser doncs, que tingués 2, 3, 4 hectàrees de cultiu d'hortalisses, o amb cereals doncs, estaríem parlant doncs, de 15, 20, 30 hectàrees, depèn del tipus de cultiu.
1: Amb tota aquesta informació que ens està donant, quant rentable és ser pagès ecològic?
0: Quant rentable és? Bé, a veure, la veritat és que parlant molt en general, podríem dir que un petit agricultor fent agricultura convencional i diguem competint amb els agricultors més grans a nivell de Catalunya o a nivell de l'Estat, doncs difícilment se'n surt, i en canvi doncs, fent agricultura ecològica doncs veig que almenys la majoria d'agricultors que comencen doncs se'n van sortint. Sí que és veritat doncs, que la feina que hi ha a fer és bastant, perquè sobretot l'aspecte de comercialització al seu mercat, un mercat molt petit i molt limitat, el que és ara actualment l'agricultura ecològica, doncs l'aspecte de la venda dels productes doncs és difícil, és complicat, has de ser imaginatiu. Però bé, veig que en general els agricultors que hi ha dins que fan productes ecològics tots van tirant endavant i reben un preu més just pels productes que fan.
1: Aquest futur passa, per exemple, per les cooperatives de consum, les cistelles ecològiques, els menjadors de les escoles...
0: Bueno, són maneres de vendre el producte, de fer arribar el producte al consumidor final, que són fórmules, a veure, molt, molt bones, perquè són molt directes des del productor fins o des de l'elaborador d'aliments fins al consumidor final. És un sistema molt directe, tot i que és limitat. Hi ha molt, molt poca gent doncs, que estigui dins de cooperatives de consumidors o cistelles, però tot i així és un sistema molt bo, i sobretot per aquests pels petits i mitjans productors, no? Que tenen una producció limitada i que d'aquesta manera accedeixen directament al consumidor final i poden oferir uns preus molt atractius. Però bueno, si ens fixem en països doncs, on l'agricultura ecològica està molt més desenvolupada, veiem que la major part del comerç, la major part de la venda de productes ecològics es fa a través doncs, de les botigues o supermercats o grans superfícies tradicionals. I la realitat és aquesta. Tot i que és veritat doncs, que el que és a través de cooperatives de consumidors, cistelles a casa, mercats en pobles o ciutats, doncs, bueno, és una venda important.
2: En quin moment

0: ho regule. Sí que és veritat que en general tant productors com elaboradors de productes ecològics, pel sol fet de dedicar-se a aquest sector, tenen especial cura doncs, en utilitzar envasos el més o el màxim sostenibles possibles o el màxim reciclables possibles. Però bueno, en aquest aspecte no hi ha limitació a utilitzar doncs, envasos de plàstic per als productes ecològics. Sembla que sigui, evidentment, un envàs apte pel consum, per alimentació.
1: Mirant de cara al futur, ens comentava que encara hi ha molta feina per fer. En quines coses es podria millorar en un període de temps relativament curt?
0: De cara a la producció ecològica, el que estem reclamant i poc a poc doncs se'ns va escoltant és sobretot la tasca d'investigació, per una banda. Què vull dir això? Doncs provar o fer projectes o fer estudis d'agricultura ecològica amb diferents tipus de cultius o diferents tipus d'animals en ramaderia per solucionar doncs, problemes de plagues o de malalties, etc, però dins de la normativa d'agricultura ecològica això es fa molt poc. I tots aquests estudis que es puguin fer i que es puguin trobar solucions serveixen no només per l'agricultura ecològica, serveixen per tots. En canvi, la major part dels estudis que es fan per agricultura convencional no serveixen per l'agricultura ecològica. I amb això doncs, es poden evitar o solucionar molts problemes que existeixen i, per tant, millorar molt el que és la producció d'agricultura ecològica. Per una altra banda, l'aspecte de formació. Ens trobem doncs, que pràcticament no hi ha cap tipus d'estudi d'agricultura ecològica mínimament acceptable. La Universitat de Barcelona sí que és veritat que fa un màster d'un any d'agricultura ecològica. Crec recordar que la Universitat de Còrdoba també hi ha algun curs o algunes assignatures d'agricultura ecològica, però poc més. Quan en d'altres països de la Unió Europea doncs, hi ha doncs, cursos d'FP sencers o cursos universitaris sencers dedicats exclusivament a l'agricultura ecològica. Per tant, hi ha un dèficit de formació, sobretot de tècnics i agricultors on es puguin formar. Després ja ho havíem comentat abans, el que és l'assessorament als agricultors, les ADBs, de productors ecològics, la veritat és que ara mateix n'hi ha molt poques i estan passant dificultats econòmiques molt grans. Doncs, ajudant amb aquestes ADBs, doncs, els agricultors tenen un suport molt més gran doncs, per tirar endavant. Bàsicament, podríem destacar aquests tres aspectes.
1: És indiscutible que des de la part de la ciutadania que li comentava abans, de mica en mica es van fent passos endavant i, per exemple, hi ha un corrent social a través del multireferèndum en el que una de les quatre preguntes que es transmet a la ciutadania té a veure amb els transgènics, doncs en el que, com comentava, moltíssima gent s'està posicionant d'una banda o d'una altra. Permeti'm que li pregunti sobre els transgènics. Pot ser el gran enemic de la producció ecològica en els propers anys, tenint en compte que hi ha interessos confrontats, el d'una part de la indústria, potser pensant en l'economia, i en una altra part, la part dels agricultors pensant en l'alimentació?
0: De fet, ja ho és. Vull dir, actualment a Espanya o a la Unió Europea, l'únic o dels pocs cultius autoritzats i fa anys que hi és el cultiu del blat de moro transgènic. I doncs això suposa un problema actualment, i a Catalunya en concret. Espanya és un dels llocs on més es cultiva aquest tipus de cultiu, de blat de moro, i el que succeeix doncs que la major part del blat de moro que se sembra i que es cultiva a Catalunya, la major part, estic parlant potser un 50 o 60%, és transgènic, i això el que provoca és que moltes vegades quan hi ha un cultiu de blat de moro ecològic, doncs es contamina per aquest blat de moro transgènic i el pagès es veu obligat doncs, a vendre aquest producte com a convencional, no el pot vendre com a ecològic. I per una altra banda, com que Catalunya té una ramaderia força important, ramaderia ecològica, i aquest ramat, aquests animals s'han d'alimentar amb pinso ecològic, una part

0: alimenten vins ecològic, l'altra part a base de farratges o prats, prats naturals, doncs aquest vins ecològic porta un bon percentatge de blat de moro ecològic que s'ha d'importar pràcticament tot de França o d'Itàlia, doncs perquè aquí a Catalunya no en produïm. Produïm molt blat de moro convencional i transgènic, però ecològic no. I de fet ja és un problema, i de fa anys que és un problema, des de que pràcticament van aparèixer els transgènics, ja és un problema per l'agricultura ecològica.
1: Entenc, però, que hi hagi gent que no ho vegi d'aquesta manera.
0: Sí, clar, jo, en principi, cada un pot veure de la manera que vulgui, però la realitat és aquesta, i la realitat és que els perjudicats som els agricultors ecològics, perquè se'ns contamina la nostra collita per part dels que cultiven el transgènic, i nosaltres ens veiem obligats a vendre-ho com a convencional, amb la conseqüent pèrdua econòmica que tenim, i que ningú ens compense, i que cap llei ens empare. Per tant, estem totalment indefensos, i és lògic que els agricultors doncs no vulguin sembrar aquest tipus de cultiu, doncs perquè amb aquest risc tan alt poquíssims agricultors s'arrisquen a fer blat de moro ecològic.
2: Estudiar una enginyeria tècnica agrícola especialitzada en ecologia o fer-se productor ecològic són bones professions pel futur?
0: Bueno, estudiar una enginyeria d'agricultura ecològica de moment no existeix. De moment no existeix. Ni tan sols a les universitats d'agrònoms, d'agricultura, existeix una sola assignatura que sigui agricultura ecològica. Ni tan sols una assignatura. Tot i que nosaltres ho hem reclamat moltes vegades a la Universitat de Lleida, que és la universitat de referència en quant a estudis agraris. L'únic que existeix a Catalunya és aquest màster d'agricultura ecològica que li he comentat, que ho fa la Universitat de Barcelona. Però bé, és una carrera de futur. Molts o la majoria d'estudiants que han cursat aquest màster doncs han trobat feina. I pagès ecològic? Bé, sí, pagès ecològic, doncs cada vegada demostren les xifres. Cada any s'inscriuen al Consell un nombre molt important de nous pagesos i nous ramaders d'agricultura ecològica, i cada any s'hi va incrementant.
1: Doncs em permetrà que li digui que se li gira feina. Entre els molts reptes que tenen de cara al futur, també reivindica aquesta branca educativa o formativa que ens comentava tant vostè com l'Ester. Senyor Daniel Valls, moltíssimes gràcies per atendre la trucada del programa. Recordem que el senyor Valls és el president del Consell Català de Producció Agrària Ecològica de Catalunya, a més també de ser pagès, i avui ens ha obert les portes d'aquest organisme per saber exactament com funciona i qui en forma part. Senyor Valls, el dit. Moltíssimes gràcies i fins la propera.
0: Moltes gràcies a vostès.
3: Ràdio Vila-sacra.
4: Estàs escoltant Pagesos de Ciutat amb Carles Valdellou i Ester Casanovas. Una dolça revolució a la farmaciola per Jordi Pedrós.
5: Voldria parlar avui d'una planta molt habitual en les nostres cuines. Moltes vegades la veiem com a acompanyant. Evidentment, no és una planta per a fer-ne un plat únic, i millor que no ho fessin, perquè menjada en gran quantitat pot arribar a ser tòxic. Es tracta del julivert. Creix quasi bé a tot tipus de terres. Necessita, evidentment, que es pugui regar sovint. És una planta que ara, precisament, és el moment que està fent la floració i que és el moment que nosaltres hem d'utilitzar per a recollir-la. Podem utilitzar totes les parts de la planta, la fulla, que és el que habitualment la gent utilitzem. Més és una planta que necessita que se la vagi tallant per evitar que s'espigui tan ràpidament, no molt avall, evidentment, a una altura de dos o tres dits, i això permetrà que hi hagi llucs nous, durant, per exemple, durant tot l'hivern, primavera, i ara en aquest temps li costarà més de fer l'espigada, que diguéssim. En el cas de gent que tenen problemes de menstruació, en aquest cas sí que ajuda, perquè és un estimulant de la menstruació, però en canvi, les senyores que estan embarassades no és recomanable. És molt diurètic, ens neteja els ronyons, per altra banda, també, amb gent que no tenen gana, que estan desganats o així, els ajuda a retornar també les ganes de menjar i, el que dèiem abans, la digestió. En general, una planta beneficiosa per tot el sistema digestiu. Si utilitzem també l'arrel, que no n'hem parlat, les arrels també són bones per a fer infusions, s'ha de fer estar més temps, inclús fer una decocció, és a dir, l'arrel es posa més d'extreure propietats de la planta, ha d'estar 2-3 minuts bullint l'aigua a foc lent i després es reposa durant 3-4 minuts més i es filtra. Això seria una decocció. En el cas de les arrels han de fer-ho així. Les llavors, igualment, les llavors també ensecades, doncs amb infusió ens serviran també per a fer, el que diem sempre amb dejú, una prevenció, per exemple, en el cas de problemes de la menstruació, o en el cas de problemes d'acidesa d'estómac, molt fàcilment de vegades que es pot confondre amb la cicuta, que és una planta que li costa molt que germini artificialment sembrant-ho tu. En canvi, si deixes una planta que espigui pel seu compte, que vagi fent la seva. El procés natural fa que aquella planta, l'any següent, la temporada següent, dius, ostres, mira, de la llavor que va caure de la seva pròpia planta, n'ha sortit doncs 50-60 plantes noves, no? Si al costat d'aquella zona veus que hi ha una planta i dius, ui, sembla que és julivert, que no ho és, perquè precisament l'olor és molt diferent. La fulla és quasi bé idèntica. Té un color verd, pot ser més intens, però la forma de la fulla és molt idèntica. Alerta, allò és cicuta, vull dir, s'ha de vigilar. El que diem sempre amb el coneixement de plantes que no estem segurs, com amb els bolets, com amb tantes coses, demanar a una persona que coneix exactament, escolta, això, què et sembla? En el cas de la cicuta, la millor manera de fer-ho és olorant directament la planta.
4: Tots som pagesos de ciutat. A què esperes per comprovar-ho?
1: Del que aquests dies hem llegit a la xarxa, ens ha agradat la reflexió en veu alta que fan al blog El Huerto de Tatay, amb el títol Germinación Adecuada. Allà ens parlen de la falera que tenim per començar el planter abans de temps, quan en realitat podríem fer-ho quan la temperatura de la terra és l'apropiada i les hores de sol suficients perquè les llavors germinin en el seu medi natural. El trobareu a elhuertodetatay.blogspot.com.
2: Hem sabut que des de la Conselleria d'Agricultura i l'Associació del Sector Frutícola Afrucat, aquest curs repartiran 415 tones de fruita entre escolars. El projecte, iniciat el mes de novembre, vol impulsar el consum de fruites i verdures a les escoles i estan participant-hi un total de 1.354 centres amb uns 170.000 alumnes. La iniciativa també inclou visites a explotacions agràries i horts escolars i xerrades.
1: La revista Ecovitar ha publicat un article titulat Jugelkultur, cultivando en jardines de cames elevadas, on proposen la creació d'uns bancals elevats sobre un llit ple de fusta podrida, que a base de se descomposant, va creant bosses d'aire que permeten autolleurar la terra. El sistema permet una major retenció d'humitat i, per tant, estalviar aigua. Podeu veure com és tot el procés gràcies a un extens reportatge fotogràfic que hi ha penjat a ecohabitar.org.
2: Seguim observant l'alegria i l'orgull amb què molts aficionats a l'horticultura compartiu imatges i experiències relacionades amb els vostres horts urbans. @ballarinmontsec, per exemple, ha penjat una foto de la seva jardinera amb enciams preguntant a Twitter, què us pareix nuestro huerto urbano, apetitosas lechugas en una terraza de l'Eixample barcelonès. @eloimora és un terrissaire que ens ensenya també una conca de 90 centímetres, un té gegant en forma de mitja esfera, assegurant que era la millor opció per tenir un hort urbà. I com veiem a través de @cervelicius, cadascú cultiva el seu hortet el que més li agrada. Ell ho té clar i compartia les seves plantes de llúpol cultivades en torretes.
1: Als pagesos més experimentats us agradaran els dossiers tècnics que hi ha penjats al web de Ruralcat. Per mencionar-vos en alguns dels temes relacionats amb l'horticultura, parlen de les novetats en conreu de panís, de varietats tradicionals catalanes com la mongeta del ganxet, noves de cereals d'hivern i el control de plagues en cítrics i ús eficient de l'aigua en situacions extremes. Els trobareu enllaçats a l'apartat a un clic de ruralcat.net.
2: Finalment, us recomanem el documental Biodesinfección de Suelos, en què coneixerem no només quins són els problemes més habituals del terra dels nostres horts, sinó també com fer-ho per desinfectar-los amb caràcter selectiu.
3: En principio se pretendía, como siempre, encontrar algo especial y una base científica novedosa, pero lo que hemos visto al observar los sistemas de que esto era formaba parte de la cultura tradicional agraria de los nuestros agricultores. Y entonces, pues, lo que hemos visto son los gases de la descomposición de cualquier materia orgánica tiene función desinfectante si se sabe manejar, es decir, retenerlos en el suelo. Cuando hasta ahora se decía que era tóxico y entonces pues, se dejaban varios días sobre la superficie, entonces ya pensaba que la materia orgánica tenía solo una función, que era una función química. Y nosotros introducimos un concepto más ecológico, que es la eliminación selectiva de los organismos patógenos del suelo.
4: Que siguem pagesos de ciutat no vol dir que no siguem moderns. Busca'ns a les xarxes socials i comparteix amb nosaltres experiències i consells sobre el teu hort urbà.
1: És el torn ara per l'Emília Sàbada, que des del seu blog de cuina comparteix amb els pagesos de ciutat una recepta a base de carbassó. Amb el temps just per anar-los a collir a l'hort, es posa el davantal i ens explica com fer-la.
6: Bueno, el blog es diu El Caliu de la Cuina, es parla de receptes, però també parla pues, de records, una mica d'història, d'infantesa, de tradicions, sobretot de Catalunya i de Terrassa, que és on visc. Per mi cuinar és donar, És una miqueta la idea que tinc, no? No és només cuinar, que a vegades te pot sortir millor o pitjor, sinó el pensar en fer un plat per la teva família o pels teus amics, anar a comprar, buscar els millors productes i després dedicar-li hores a fer-ho, no? I això per mi és la generositat, no? Una mica. Explicaré una recepta, una de les receptes que he posat al blog. És lasanya de carbassó, que ara estem en temporada de carbassons, ara comencen, tot l'estiu els tindrem, i penso que, bueno, soc molt partidària de, si llegiu el blog ho veureu, soc molt partidària de fer servir productes de temporada, i sempre que puguem, productes comprats, o si no els podem cultivar nosaltres, comprar-los sempre a pagès, no? Vull dir, m'agrada. Per fer la lasanya, jo sempre faig ingredients, compto per 4 persones, farem servir, jo he fet servir 2 carabassons, necessitarem unes 15 làmines, diguéssim, al llarg del carabassó, amb la qual vosaltres us calculeu una miqueta, depèn de la mida dels carabassons que trobeu, no? Farem servir carn picada, en aquest cas he posat de porc, he fet 250 grams, una ceba grossa o 2 de mitjana, jo normalment faig servir de figueres quan trobo, tomàquets ben madurs, això és important, que siguin madurets, 3 dents d'alls, 100 grams d'uns xampinyons, 4 culleretes d'oli, sal i pebre. Això és per la lasanya. Després necessitarem uns ingredients per la beixamel. Jo he fet servir una ceba, he fet servir 2 cullerades d'oli, una cullerada de mantega, 4 cullerades de farina, un mig litre de llet, que sempre la tinc tèbia, un pessic de sal i un xic de nou moscada, el que li dona un gustet una miqueta especial. Agafarem els carbassons, els rentarem i tallem unes 15 làmines al llarg del carbassó, de dalt a baix. Poseu en una safata de forn, la cobriu amb paper de forn, d'aquest paper que ja venen, llavors anem posant les làmines de carbassó una al costat de l'altra, la safata. Quan ja les tenim posades i tenim el forn calent, ficarem la safata al forn perquè el carbassó se'ns faci una miqueta, els deixarem uns 5 minuts. Ho faig així perquè després amb el plat només es gratina. També hem de pensar que el carbassó té molt d'aigua, un 90 o 95% del pes del carabassó és aigua, en la qual si sempre el sequem una miqueta i després no deixa anar tan líquid, diguéssim, quan fem la lasanya. Mentre que tenim les làmines de carabassó al forn, comencem a fer el sofregit. Posarem a l'oli unes 4 cullerades d'oli a la paella, afegim la ceba ben trinxadeta i els 3 dents d'all tallats a rodanxes. Ho salpebrem i ho deixem que es vagi durant, una puxant, uns 15 minuts. Quan ja veiem que la ceba està ben puxadeta, afegim el 250 grams de carn picada. Ho deixem a la paella, posem la carn i ho deixem que es vagi fent la carn. Jo sempre dic que el menjar s'ha d'anar provant per veure com està. Vull dir, no em crec la gent que fa els plats i no ho prova, perquè no pot saber més o menys com està. Quan ja veieu que està fet, afegim els 3 tomàquets madurs que ja tindrem ratllats. Afegim el tomàquet, donem unes voltes i deixem 10-15 minutets i ja tindrem el sofregit fet, vale? Apaguem el foc i deixem el sofregit a la paella. Mentre, jo he afegit aquí uns xampinyons que els he fet amb una paelleta més petita, he posat una miqueta de mantega, he tirat els xampinyons laminats. Això ho faig més que des perquè el xampinyó a vegades deixa anar una mica de líquid i no m'agrada que vagi amb el sofregit. I llavors poseu els xampinyons aquests, els barregeu amb el sofregit que ja teniu preparat, amb la ceba, l'all i la carn i el tomàquet.

0: Bona nit.
1: Informació, música, entreteniment.
2: Ràdio Vila-sacra, l'emissora que t'ajuda a dormir quan no pots dormir. Notaràs també en això la diferència.

0: Savoir vivre.
1: La dolce vita.
2: Cariwampum.
3: Saudade.
4: Soliviken.
5: Deseo.
6: Pri d'aventure.
7: Wanderlust.
8: Hi ha tantes maneres de descriure aquest sentiment, però és millor experimentar-lo en viu. Comença el viatge i simplement deixa que les teves expectatives s'enlairin. Hora per a nous horitzons.
9: Say yes to the world.
10: És Ràdio Vila-sacra. És clar.
11: És l'hora del pati.
12: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
13: Falta menys per l'eclipsi solar i davant aquest fenomen astronòmic excepcional, els experts insisteixen en la seguretat. Cal tenir els ulls ben protegits amb garanties. Això vol dir utilitzar només ulleres que siguin homologades per evitar lesions oculars a la retina que podrien ser irreversibles. Avisen que no hi ha cap mètode casolà que garanteixi la seguretat ocular, tal com ha explicat el doctor Carles Bernés, director d'Oftaldex, el servei d'oftalmologia de l'Hospital Universitari de Xeus de Barcelona.
14: Aquestes ulleres que han de complir la normativa ISO 123U2-2 i portant el marcatge de la ACE. Abans havien fet servir coses com les radiografies o vidres fumats, inclús posar-se dues ulleres de sol, coses d'aquest tipus no serveixen.
13: Pel que fa a l'ocupació, s'han disparat més d'un 500% les reserves a les comarques tarragonines. En la majoria de casos s'han fet amb mesos d'antelació, com per exemple el parador de turisme de Lleida. L'eclipsi genera una gran expectació, però també comença a provocar certa fatiga informativa entre una part de la ciutadania. La informació sobre el fenomen astronòmic s'ha multiplicat durant els últims dies amb recomanacions, horaris, llocs des d'on observar-lo i tota mena de continguts relacionats. Alguns veïns han explicat a aquesta emissora com han viscut aquesta cobertura informativa.
15: Jo crec que hi ha hagut una sobreabundància d'informació que ens fa arribar ja cansats aquest eclipsi i jo ja no em vull saber res.
16: Sí, sí, horrorós, massa. O sigui, és una notícia que sembla que portem, què? 3 o 4 setmanes parlant d'ella. Està bé que avisem de que s'ha d'usar les ulleres i de com es pot mirar i tot, però no és suficient.
17: Demasiada informació, demasiada. Allà agobia, tanto eclipse.
13: Pel que fa a l'ocupació, s'han disparat més d'un 500% les reserves a les comarques tarragonines. En la majoria de casos s'han fet amb mesos d'antelació, com per exemple el parador de turisme de Lleida. Pel que fa a l'ocupació, s'han disparat més d'un 500% les reserves a les comarques tarragonines. Pel que fa a l'ocupació, s'han disparat més d'un 500% les reserves a les comarques tarragonines.

0: Si vols qualsevol cosa, qualsevol cosa tries.
1: Ui.
0: Ara bé, si ets bon entenedor, Ràdio Vila-sacra i res millor. Tothom ja ho sap després de tant de temps compartint sensacions.
2: Aquí actuar amb seny és la millor recepta.

0: desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
1: Amb el patrocini de l'Amant, Productes Gourmet i Fòrum del Formatge.cat.
2: Quan el port guarda històries i la música les desperta, això és Sons a Cau d'Orella, el programa d'havaneres i cant de taverna que dirigeix i presenta Joan Brugués.
3: Hola, què tal? Com estan? El mes de juny del 2024 els hi proposava fer un viatge per diversos indrets de la nostra geografia a ritme d'havanera i de cant de taverna. Ara, la proposta és un viatge pel territori de l'Estat espanyol per tornar a escoltar temes d'aquest gènere musical. No seguirem cap ordre establert, és a dir, que podem anar de mar a terra i de nord a sud desordenadament. Si em volen acompanyar, farem un tomb en cotxe, moto, autocar, barca, avió o fins i tot en bicicleta. Anem-hi? Vinga!
4: Sons a Cau d'Orella, Premi 2x4 a l'any 2020 per la Fundació Ernest Morató.
3: I per començar, viatjarem fins al Principat d'Astúries. És una de les havaneres contemporànies més velles i emblemàtiques d'Astúries. Va ser composta l'any 1984 pel cantautor asturià Carlos Rubiera i s'ha convertit en un autèntic himne popular del cançoner del Principat. La cançó ret homenatge a la vida marinera de la costa asturiana, concretament a les dones del mar i a la dura realitat de les famílies de pescadors. És la capitana de Carlos Rubiera.

escoltar aquest tema interpretat per el mateix compositor, en Carlos Rubiera, La Capitana. Teníem el capità i també tenim, com no, la capitana. Continuem fins al País Valencià per escoltar L'Havanera de Mareny. És una de les peces més singulars i emotives del repertori del cantant valencià Pep Gimeno Botifarra, inclosa en el seu aclamat disc del 2006, Si en demaneu el cant. Aquesta cançó és un exemple perfecte de com el ritme de l'havanera es va arrelar a les comarques valencianes, adaptant-se a la tradició oral i al paisatge agrícola i marítim local. Escoltarem, per Pep Gimeno el Botifarra, aquesta Havanera del Mareny.

havanera del Marenyo també és coneguda com a havanera Tita, la que hem escoltat interpretada per una de les grans veus del País Valencià amb un tipus de cançó popular com és en Pep Gimeno, el Botifarra. Composta pel músic i productor Manuel González, fundador de Mestissai, interpretada per la inconfusible i emotiva veu d'Olga Zerpa. Aquesta cançó és un exemple perfecte de l'havanera d'autor contemporani. Un jove canari promet amor etern a la seva noia, però marxa a Cuba en un vaixell, a tallar la canya de sucre i no dona senyals de vida durant anys. La noia de les Canàries ven la seva ànima al dimoni per aconseguir una recepta de bruixa, un jugo de tuno, ojos de waifu, cola de lagarto i poquito ron. Fins aquí puc llegir. L'escoltin i sabran de què va. Anem fins a les Illes Canàries, amb Mestissai i aquesta habanera embrujada.

una història la que ens ha portat aquesta habanera embrujada per el grup canari Mestissai. Continuem amb una de les cançons més divertides, originals, iròniques del gran cantautor, poeta i polític aragonès José Antonio Labordeta, publicada l'any 1997 dins el seu àlbum Paisajes. Aquesta peça és una paròdia i alhora un homenatge genial que agafa el ritme de l'habanera i el porta al cor de la geografia i el caràcter d'Aragó. Habanera Baturra, de José Antonio Labordeta.

escoltat per José Antonio Labordeta, que va viure entre el 1935 i el 2010, aquesta habanera baturra. La cançó és un cant a la nostàlgia del mariner que s'allunya de la costa atlàntica i cantàbrica. Utilitza la Corunya com a punt de referència marítim per acomiadar-se de la península i endinsar-se a l'oceà. Tot i que la lletra menciona la ciutat gallega de la Corunya, la peça va néixer en l'àmbit coral asturià i s'ha convertit en un clàssic del repertori de mariners del Cantàbric. L'escoltarem per un grup gallec, Os Peteras, és Corunya, el mar te acarició.

des de Galícia a Mospeteras amb aquest Corunya, el mar te acarició. La següent ens diu que la investigadora i musicòloga Maria Teresa Pérez Daniel, natural de Mallorca, de Valladolid, l'any 1991 va publicar el llibre Castilla canta habaneres, d'on va documentar com els emigrants i soldats castellans que tornaven de Cuba als segles XIX i XX van portar les habaneres a pobles de terra endins. La feina del camp va demostrar que l'habanera no era només patrimoni dels ports de mar, com la Costa Brava o Cantàbria, sinó que s'havia integrat a les tavernes, quintes i festes de Castella. És l'inici d'aquest grup a l'any 2000. Castilla canta habaneres, que fins i tot va participar en una de les edicions de la cantada d'habaneres de Calella de Palafrugell, i l'escoltarem amb aquest Recordando Habaneras.

Daniel i d'altres per recuperar aquestes havaneres que podem dir ja castellanes, de Castella-Lleó en aquest cas, amb Castilla canta havaneres, amb aquest Recordando Havaneres. Una havanera lírica d'autor composta per Agustín Sánchez Martínez, que va viure entre 1938 i 2016. Músic i compositor natural de Múrcia. A diferència de les havaneres marineres tradicionals de pescadors o migrants a Cuba, aquesta cançó s'emmarca a la línia de l'havanera d'interior i de costum urbà, fent un retrat nostàlgic de la vida i els paisatges de la ciutat de Múrcia a mitjans del segle XX. Anem amb un grup que va néixer l'any 1998. És un grup que ha col·laborat amb artistes de primer nivell. Ells són Parranboleros i escoltarem Aquella Múrcia.

0: Esteu escoltant Sons a cau d'orella, amb Joan Brugués.
1: Aquella Múrcia amb el grup Parramboleros és el tema que hem escoltat tot viatjant fins a aquesta comunitat autònoma, a Múrcia. Anem fent viatge i els hi diré que potser les habaneres més enginyoses, populars i plenes d'humor del cançoner navarrès i de la cornisa cantàbrica. La cançó juga amb la ironia d'otorgar mar a una ciutat d'interior com Pamplona, utilitzant la festa, el vi i l'alegria de la gent com a metàfora de l'oceà. La lletra diu que Pamplona finalment té mar, però no aigua salada, sinó un bon vi, i aquest vi és de Navarra. Escoltarem aquest tema per el que la va acompanyar posar, com és Joaquín y Doate, y la cançó Pamplona ya tiene mar.
2: Pamplona ya tiene mar.

seria Pamplona si tingués mar? No sé on irien a parar els toros dels encierros de Sant Fermín. Segurament a mar no. Ah, segurament a mar no. Continuaran anant a la plaça. Però més d'algun amb aquest tipus de festa de Sant Fermín segurament acabaríem amb una bona remullada. Hem escoltat aquest Pamplona ja tiene mar de Joaquín i Doate. Anem amb més, perquè ara els hi diré que la lletra és una carta d'amor i de nostàlgia escrita en forma de postal. La protagonista descriu la ciutat de l'Havana plena de memòria decadent i poètica, on es barregen els records d'un amor passat amb la cadència del mar Carib. Connecta el sentiment andalús, la nostàlgia de Càdiz i del sud, amb el paisatge urbà de la capital cubana, el malecón, la brisa marina, els olors i els colors de l'illa. Escoltem, per Passión Vega, aquesta postal habanera.

acabem d'escoltar, de Passión Vega, aquesta cantant que va néixer a Madrid, però va anar a viure a Andalusia i ella sempre s'ha considerat d'aquí, d'Andalusia. Hem escoltat amb Postal Habanera. És un homenatge d'amor a la terra cantàbrica. Descriu l'orgull per la mar d'aquest indret, la bellesa del paisatge marítim i de la muntanya i el sentiment d'enyorança del mariner o de l'emigrant que ha de creuar l'oceà. La peça va ser composta per Joaquín Varela Calzada, un dels fundadors, compositors i pilars fonamentals de Los Carabelas. Escoltem Habanera de Cantàbria.

Los Carabelas, que l'any 2018 varen fer una gira per acomiadar-se dels escenaris, aquest grup que va néixer l'any 1964. L'hem escoltat amb aquesta Habanera de Cantàbria. Ara parlem d'una de les habaneres més representatives, populars i entranyables del País Basc, profundament vinculada a la cultura de la taverna i del vi a Bilbao i a tot Biscaia, amb un to alegre, sorneguer i nostàlgic alhora. La lletra descriu la rutina d'aquests cantants de barriada i el seu amor per el vi i la fraternitat de la colla al voltant del tauler del bar. Un xiquitero és la persona que practica el xiquiteo, la tradició d'anar de bar en bar amb la colla o quadrilla fent xiquitos, petits gots de vi negre. Això sí, a cada lloc que van s'ha de cantar. I una de les que deuen cantar és aquesta Habanera de los Chiquiteros, que ens l'interpreta un grup molt popular al País Basc, com és Indarra.

Hem escoltat aquesta habanera de Los Chiquiteros amb tota una història del que són aquestes quadrilles que corren de bar en bar fent petits gots de vi negre i cantant-ne alguna que altra. I ara, per si no en tinguéssim prou, irem bonus tracks. És aquesta que a mi, quan la vaig escoltar, me va impressionar. El Círculo de Artesanos de Sanlúcar de Barrameda ens fa aquesta adaptació al castellà de Mare vull ser pescador amb Madre voy a ser pescador.

0: fins aquí el programa d'avui, on n'han cantat unes quantes per fer-nos voltar per arreu del territori de l'estat espanyol. Espero que hagin passat una bona estona. Gràcies per la companyia i atenció. Fins la propera. Adeu-siau.
1: La música queda. Nosaltres marxem. Fins al proper Sons a Cau d'Orella.
2: Sí, sí, el que tu vulguis. Però de Ràdio Vila-sacra, ara mateix, només Ràdio Vila-sacra.
3: La ràdio que s'entén, intel·ligentment.
4: Tant si es vol com si no es vol. 107 FM i punt.
5: Amb el suport de la xarxa de museus de les comarques de Girona, la Diputació de Girona i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
6: Teatre radiofònic.

Senyores, senyors, benvinguts a una nova sessió de radioteatre. En el marc de la temporada estable de teatre radiofònic a la nostra emissora, avui ens acostem a l'obra del dramaturg i guionista de cinema i televisió britànic Peter Shaffer per assistir a la representació d'Exercici per a cinc dits. Peter Levin Shaffer és un dels dos bessons nascuts a Liverpool el 1926, fills d'una família d'origen jueu. Rep la seva educació primària a la St. Paul's School de Londres i posteriorment obté una beca per estudiar història a Cambridge. Treballa com a miner de carbó durant la Segona Guerra Mundial i més tard encadena diferents feines fins a arribar a ser assistent a la Biblioteca Pública de Nova York, on comença a descobrir el seu talent dramàtic. Les primeres incursions literàries les fa conjuntament amb el seu germà bessó, Anthony, sota el pseudònim de Peter Anthony. Tots dos són coautors de diferents guions de novel·les detectivesques amb títols com La dona a l'armari, de 1951, o Com es fa el petit cocodril i Assassinat, assassinat, de 1953. El 1954 escriu la seva primera obra en solitari, The Southland, un guió que arriba a ser representat a la televisió britànica. Animat per aquest èxit, Shaffer continua escrivint Balance of Terror o The Prodigal Father, de 1957, i la seva reputació com a dramaturg va en augment. El 1958 escriu el seu primer gran èxit teatral, Five Finger Exercise, l'obra que avui posem en antena. Estrenat a Londres amb gran èxit, el guió obté el reconeixement merescut en un premi literari. Així, el 1959, Five Finger Exercise es representa a l'escena novaiorquina, on és igualment molt ben rebut i aconsegueix el premi del Cercle de Crítics Teatrals. El 1962, Shaffer publica The Private Ear i The Public Eye, dues obres on l'amor és el tema central. D'ençà de 1963, amb un Shaffer ja com un autor dramàtic reconegut internacionalment, el Teatre Nacional de Londres es converteix en la seu on s'estrenen la pràctica totalitat de les peces dramàtiques de l'autor, peces que van des de drames filosòfics fins a comèdies satíriques. The Royal Hand of the Sun, de 1964, Black Comedy, de 1965, o The White Liars, de 1967, en són les més destacades. El 1973 arriba un altre gran èxit, Ecus, la història d'un psiquiatre que intenta tractar un jove que pateix una fascinació patològica religiosa pels cavalls. Ecus obté el Premi Tony de Teatre a la millor obra del 1975 i el Premi del Cercle de Crítics de Teatre de Nova York, on el nombre de representacions als escenaris de Broadway arriba a superar el miler. Encara amb la ressaca de l'èxit anterior, el 1979 arriba Amadeus, una nova producció que obté nombrosos i diversos guardons basada en la història de la confrontació entre Wolfgang Amadeus Mozart i Antonio Salieri, que, superats per la gelosia, volen destruir el seu rival. Amadeus esdevé un gran èxit i obté el Premi Tony el 1981. D'igual manera que Ecus és portada als escenaris de Broadway, on supera també el miler de representacions. El 1986, Shaffer obté de nou el reconeixement del Premi Tony amb una nova comèdia de caràcter satíric, Lettice and Lovage. Diverses de les obres de Shaffer han estat adaptades i portades al cinema. Ja Five Finger Exercise el 1962, The Royal Hand of the Sun el 1969 o The Public Eye el 1972 reben bona acceptació del públic cinèfil i de la crítica. Però Ecus 1977 i sobretot Amadeus 1984 són les que assoleixen un major èxit cinematogràfic i el reconeixement dels premis Oscar com a millor guió adaptat, obtenint la nominació en el cas de la primera, i el guardó com a guanyador en la segona. Shaffer és nomenat Cavaller de l'Imperi Britànic el 1987. El 2007 rep els honors de ser inclòs a l'American Theatre Hall of Fame i mor el 2016 mentre era de viatge a Irlanda. Five Finger Exercise, exercici per a cinc dits, l'obra que avui posem en antena segons la traducció al català de Carles Puig, és la història d'un conflicte familiar a casa dels Harrington. El matrimoni entre Lluïsa i Stanley està immers en una constant baralla i Clive i Pamela, els seus fills, lluiten per trobar un camí a seguir en la seva vida. Però la presència de Walter, el professor de música de Pamela, comença a fer canviar moltes coses i la pau familiar es veu amenaçada.
La versió radiofònica que avui posem en antena és un enregistrament del quadre de veus de Ràdio Teatre sota la direcció de Toni Garric i amb les veus de Rosa Aguado en Lluïsa, Jordi Alegre en Clive, Toni Garric com a Stanley, Alicia Carrasco és Pamela i Jordi Bernat en Walter. La narració és de Marta Plaza i la realització tècnica de Joan Borràs. Esperem que gaudiu de l'audició d'avui.

0: Som al xalet que els Harrington tenen a Suffolk per passar-hi els caps de setmana. La sala d'estar ocupa la part inferior de la casa. Està ben moblada i proclama d'una manera estrident la personalitat de la senyora Harrington. Indica que és una persona de gust, però d'un gust que no sempre és de fiar. Hi ha un aroma de ciutat i potser de barri car que resulta exagerat en una casa a les afores. Els mobles són tan in i tan elegants que fan que el seu marit es trobi i es noti desplaçat. A l'esquerra hi ha un sofà i una taula de centre. Una butaca, que té aspecte de ser còmoda, fa d'enllaç entre el centre social de l'habitació i el lloc per menjar, que es troba a la dreta de la sala, amb una taula amb cadires i una banqueta tapissada. Al darrere, una gran vidriera deixa passar la llum de la tardor del vell jardí que envolta la casa. Al costat de la vidriera hi ha la cuina. Al fons de la sala, a l'esquerra, veiem unes escales que ens duen al pis de dalt, on hi ha tots els dormitoris. El de Walter, el de Clive, el dels seus pares, Lluïsa i Stanley, i el de la Pamela. També hi ha un estudi que és el cau de la Pamela, el magatzem dels seus tresors, llibres, joguines velles i vestits. I és on rep les classes. L'habitació és alegre i policromàtica i reflexa la vivor de la persona que l'ocupa. És un clar matí a primers de setembre. Clive està assegut a la taula del menjador. És un noi d'uns 20 anys, viu, nerviós, agut i simpàtic. Hi ha en ell alguna cosa d'infantil, estrany per la seva edat. La desproporció d'algú en el qual el desenvolupament intel·lectual ha superat el sentimental. Lluïsa, la seva mare, entra amb una safata amb bous i pernil per a ell. És una dona elegant, d'uns 40 anys o una mica més, vestida a l'últim crit de la moda. Una mica ostentosa la seva manera de vestir per un cap de setmana al camp. Tot en ella indica la seva constant preocupació per la distinció, sense, però, afectació ni aparent falsedat. És molt maca, amb faccions atractives, reflectides, encara que embagatat en el seu fill.
1: El teu pare retorna a la naturalesa.
2: I és molt lluny, la naturalesa?
1: Espera't i ja ho veuràs. Ara està en una d'aquelles seves crisis d'aire lliure. Aquest matí ha tocat anar a caçar amb aquest pesat agent de borsa, aquest... Com se diu?
2: Benton.
1: Ah, sí, Benton. Doncs, per fer els honors al tal Benton, el teu pare se n'ha anat a comprar una d'aquestes horribles caçadores que semblen fetes d'una manta de viatge. T'imagines una cosa més ridícula?
2: La devia veure en una d'aquestes revistes americanes que Chuck es va deixar aquí la setmana passada. I a part de la caçadora, com se troba el pare?
1: Com un roure. Vàrem arribar en el tren de 6:45. Per cert, a quina hora vas venir ahir nit?
2: A les 2.
1: Ah, et pots pensar que va preguntar on eres.
2: I li vas dir?
1: Si no ho sabia. Suposo que vares estar a Londres.
2: Vaig sortir. Ho entens? Sortir.
1: Ja ho sé, fill, ja ho sé.
2: Vaig sortir i res més.
1: Bé, fill, bé. Et menjaràs un altre ou si te'l faig de seguida? La planxa encara està calenta?
2: No, gràcies.
0: Stanley, pare d'en Clive, entra al jardí. Vesteix una caçadora extremada i llampant. És un home d'edat madura, sapat i segur d'ell mateix, encara que la seva seguretat és més aviat aparent. La seva presència augmenta instintivament el nerviosisme de Clive.
2: Bon dia.
3: Bon dia.
1: Bon dia.
2: Molt elegant.
3: Què?
2: Dic que molt elegant.
3: Ah, per un pare, pam.
1: Ha anat amb Walter a donar una volteta abans de la classe. Ells n'ha esmorzat ja. De debò que no vols res més, Clive?
2: De debò, gràcies.
1: Està bé, no vull forçar-te. Per una vegada que has esmorzat tal com cal, ara et porto el teu, Stanley.
2: Sembla com si Pam volgués acabar amb el francès com més aviat millor. Però mira que esmorzar verbs irregulars.
3: No saps que som milionaris? Així, tal com sona, milionaris.
2: Com?
3: Ara tenim professor particular, com Déu mana. Res d'enviar a la nena al col·legi. Quina vulgaritat, un col·legi. Suposo que la idea et semblarà perfecta, no?
2: Verdaderament em sembla ridícul. Bé, vull dir, inútil.
3: Bé, però la teva mare no pensa el mateix. Es veu que tota la gent de possibles té professor i com que a la força hem de ser gent de possibles, també hem de tenir el nostre. Herr Walter Langer, com si res. 10 lliures a la setmana i, a més, la matrícula íntegra del col·legi al qual la teva germaneta no hi va. Què, no ho sabies?
2: No.
1: Aquí el tens, Stanley.
3: Ah, doncs sí, naturalment, ens podem permetre el luxe de pagar-ho. Què importen els diners al capdavall? Com que ja teníem un pis a Londres, l'únic que ens faltava era una casa fora i un decorador amb fantasia perquè l'instal·lés. I ara necessitem un preceptor perquè hi faci joc.
1: No tornis amb la mateixa història. Recorda que és el primer cap de setmana que Walter passa aquí i vull que tots siguem amables amb ell. De manera que guarda les teves opinions si no et sap greu. No volem sentir-les.
3: Què vol dir això de no volem? Clive està d'acord amb mi.
1: Oh, de debò, Clive?
2: No em sembla que és massa aviat per començar ja.
3: Acabes de dir que tenir un professor era ridícul.
2: Bé, no era ben bé això. He volgut dir...
1: Acaba d'esmorzar, fill, va.
3: A nit vas arribar tard.
2: Sí, tenia... Tenia un compromís.
3: Un compromís?
2: Havia de fer una feina a Londres.
3: Una feina? Quina mena de feina?
2: Bé, no era una feina, precisament. Un article, més aviat. Em vaig comprometre a fer la crítica d'una cosa, i la publicaran.
3: Com? En un diari?
2: Sí, més o menys.
3: Serà en el Times, no?
2: Bé, en realitat és una revista. No és molt anomenada.
3: Com es diu?
2: Nou Intent.
3: Nou què?
2: Intent.
3: Ah, i a què ve que t'ho demanessin?
2: Més aviat vaig ser jo qui ho va demanar. Mira, el col·laborador fixe està malalt, de manera que ho vaig demanar a un amic, que és amic del director. Després de tot, eren dues entrades de franc.
3: Per què eren?
2: Per una tragèdia.
3: Era bona?
2: Ah, sí, magnífica.
1: Quina tragèdia era?
2: Electra.
3: Què és això?
1: Oh, no m'ho puc creure!
3: Que no pots creure què?
1: Doncs no pot ser que ho diguis de debò. Realment, Stanley, hi ha moments en què em sento avergonyida de tu. Avergonyida?
3: Molt bé, llavors il·lustra'm tu. Educa'm.
1: Clive, explica-ho al teu pare, vols?
3: Au, va, Clive, vinga.
2: És... una tragèdia grega.
3: Ah, ja, una d'aquestes.
1: I qui la interpretava? Laurence Olivier? Tinc entès que és el millor actor per a aquestes coses gregues, oi? Mai oblidaré aquella meravellosa tragèdia en què s'arrencava els ulls. Ja saps quina vull dir. I vàrem anar tu i jo quan el teu pare era a Leeds. Ai, aquell udol que feia. El vaig seguir sentint durant molt de temps, a qualsevol lloc que anés. Hi havia alguna cosa tan feruix en aquell crit. Tu saps el que vull dir. Feruix, com els animals de la selva.
3: Ah, i per això serveix estar cultivat.
1: Per què?
3: Per veure la gent arrencar-se els ulls.
1: Cultivat. Em pensava que referies a aquestes perles falses que es venen pels carrers. Però tot això no té res a veure amb els ulls, Stanley, sinó amb la poesia. Però per descomptat que tu no ho entens.
3: I és això que penses estudiar quan vagis a la universitat el mes que ve?
2: Doncs sí, més o menys.
3: I es pot saber per què?
2: Veuràs, perquè... Mira, la poesia porta dins ella mateixa el seu premi. És com la virtut. Com totes les arts, diria jo.
3: I no has trobat res més útil en què dedicar el teu temps?
2: No es tracta d'utilitat, pare.
3: Ah, no? Sembla com si no t'haguessis adonat del món en què vius, noi. Quan acabis d'aquesta universitat a la que la teva mare s'ha entestat que vagis, hauràs de guanyar-te la vida. Jo no estaré sempre aquí per pagar-t'ho tot, com pots imaginar.
2: No sóc un nen de bolquers, precisament.
3: Així ja és hora de que pensis d'acord amb la teva edat. Totes aquestes històries de la cultura i de més estan molt bé pels qui poden permetre-s'ho. Per tots aquests exquisits i cursis que ens estan predicant sense parar, com ta mare... Però no et serviran absolutament de res a l'hora de guanyar-te el pa pel món. Jo no sabré una paraula de cultura, però sí que puc dir això. Que si no t'espaviles tu tot sol, ningú no vindrà a ajudar-te. I menys que ningú tota aquesta trepa de mariquites i gorreros que t'envolten. I saps per què? Perquè són gent sense cap fonament ni principis.
2: Tu no en saps ni una paraula dels meus amics.
3: Sí que en sé. Els he vistos. artistes. Xicots que es pensen que tot consisteix a fer el trinxeraire, perxar-s'hi, baladrejar amb bevent i deixant anar paraulotes vestits de bohemis amb pantalons estrets per tot arreu. M'agradaria saber qui els ha donat el dret d'anar a mirar els altres per damunt l'espatlla. Podria saber-ho. Tot perquè els altres no entenen d'òpera, ballet i drama.
1: I a tu, qui te l'ha donat, el dret de parlar així d'ells? Què et penses que ets? Un home de les cavernes?
3: En qui va sortir a nit? Vinga, qui és aquest amic del director?
2: Jack.
3: Ah, esclar, el teu amigot, l'americà. El que va venir aquí la setmana passada, el que canta pels cafès i pensa seguir estudiant fins als 30 anys vivint de beques. Una vida molt digna.
1: Jo que em pensava que el desig d'ampliar la cultura era un símptoma de maduresa. Per desgràcia, Stanley, no tots hem estat orfes de naixement, ni hem anat tots a col·legis de l'Ajuntament, ni hem aixecat una fàbrica de mobles amb només la nostra força de voluntat. Està clar que mai podrem superar aquests inconvenients, però no et sembla que podries aprendre a tolerar-nos? El que ens passa és que no hem disfrutat de la teva saludable formació a pit descobert en la lluita pel món. Jo, ajuda'm a desparar a taula. Corre, que tinc classe de música amb Walter.
3: Classe de música?
1: Sí. I tu vés en compte de que no t'engeguin una perdigonada per equivocació. Encara que no crec que hi hagi moltes perdius d'aquest color.
3: A quina hora dinarem?
1: Cap a la una. Ja ho veurem. Després de la classe m'enduré a Walter per ensenyar-li unes plantes que he descobert. No sabies que també era aficionat a la botànica? És encantador, absolutament encantador. Està clar, és el que sempre dic. Necessitem un estranger perquè ens ensenyi com som d'ignorants.
3: Fins després. És a dir, si és que no vols venir a caçar amb mi. No, és clar, que no ho voldràs. Però vull veure't a fora, que et toqui l'aire. No he comprat aquesta casa perquè t'estiguis ficat a dins tot el dia. Clive, no t'entenc. Gens ni mica.
2: L'esmorzar de sempre.
1: Ai, no t'hi amoïnis. Ha estat una de les seves rebequeries.
2: Ja.
1: Ai, Juju, voldria que t'hi trobessis bé aquí i que estiguessis ben content. Content de debò, no que només ho aparentis. Després de tot, per això vaig fer que el teu pare comprés aquesta casa, per fugir del pis de Londres i de tot aquell enrenou, per venir aquí, a fora al camp i descansar en aquest refugi. És per això que has d'estar content. No em defraudaràs, oi que no?
2: Votre Majesté, la meva emperatriu.
1: Oh, l'Eve!
2: L'emperatriu Lluïsa, la dels tristos destins, la reina tràgica dels ulls negres, vinguda d'enllà del mar. Què desitgeu, senyora? Estic a les vostres ordres.
1: Ja t'ho he dit, cosac. Sois content. Que estiguis content.
2: D'acord. Pel meu honor de cosac i pel meu casquet de caracol autèntic, us prometo 6 riallades diàries i una dotzena de somriures.
1: El meu nen, el meu estimat Juju.
2: Ai, mama.
1: Ho has promès, no ho oblidis. Has promès estar content. Si ho compleixes, també ho podré estar jo, perquè ho noto quan estàs preocupat, saps? I això em fa posar trista, també. Ai, així que no oblidis, res de melangia.
2: Res de melangia, majestat.
1: Anem, va, jo rentaré els plats i tu els aixugaràs. No hi estarem ni 5 minuts.
2: No, ni estarem 20, com a mínim. No sé per què no prens una minyona.
1: No, Juju, això ha de ser un refugi, comprens? Si rentar els plats és divertidíssim. Avui dia tothom ho fa.
0: Mentre mare i fill estan rentant els plats a la cuina, Pamela irromp amb Esbalot per la porta del darrere i puja corrents a l'estudi, seguida del seu professor Walter, que porta un ram de flors boscanes. Pamela és una alegre noieta de 14 anys, amb la mateixa agudesa del seu germà, però sense l'ombra de la seva melangia ni de la serietat de Walter. El professor és un jove alemany, reservat, afectuós, seriós però sense afectació i que s'entén amb la seva deixeble d'allò més.
4: He arribat primer. Avui no hi ha classe de francès.
5: No et pensis que te'n lliuraràs així com així. Au, portem ja 10 minuts de retard. Ara vinc al francès.
4: Oh, no, Walter, fa molt fred per pensar en francès.
5: Molt bé, encendré l'estufa. Parlar. A veure el futur. Pensa-ho bé.
4: Je parle.
5: Bé.
4: Je parle. Tu parlera. Il parlera. No parleron. Vous parlerez parleron.
5: Per una vegada ho has dit a la primera.
4: Va, el dimoni al francès. L'odio, de la boca l'odio.
5: Per què?
4: Perquè els francesos són un poble decadent. El que hauríem d'estudiar tots és el rus i l'americà.
5: Però si l'americà i l'anglès són el mateix.
4: Ni parlar-ne. Una pila de paraules iguals volen dir una cosa en americà i una altra en anglès. Si ho sabré jo, jo sé una pila de coses de l'americà per Mary. Ja li presentaré. És l'única amiga que tinc aquí.
5: On viu?
4: Prop de les cavallerisses. Quan la conegui es tornarà boig.
5: De què? D'amor?
4: Home, esclar. La mama diu que és una ordinària, perquè porta unes mitges de color rosa d'allò més extremat i diu ok a cada moment. M'ha assabentat que la seva mare veu i té amants i de més. Però com que és viuda, no se la pot censurar, oi?
5: I com és que sap tantes coses sobre Amèrica? Només perquè diu ok?
4: Oh, no, no sigui tonto. Sap per què? Doncs perquè el seu xicot és americà i és aviador.
5: I quants anys té?
4: Mari, 16. Als homes els agraden les joves, oi? Però a mi em sembla que vostè... Bé, ja m'entén. De vegades Mary es posa uns pantalons negres i se'n va a un club no gens recomanable que hi ha al poble en el soterrani d'un restaurant polonès. Però com que a la seva mare no li agrada que vagi d'aquesta manera pel carrer, s'ha d'esmunyir quan ningú no la veu.
5: Com les bruixes.
4: Les bruixes.
5: Les bruixes, quan van al sàbat.
4: Què és això?
5: El lloc on adoren el dimoni. Elles fan com la teva amiga. Es disfressen i surten d'amagat, igual que els trinxeraires. Comencen a fer el darull i a cridar l'atenció de la gent i comença a donar-los mala fama i a tenir-los por. I és aleshores, quan comencen a adorar el diable.
4: Ui, quina mentida.
5: Res de mentida.
4: Vostè parla com si ho hagués vist.
5: Aquí. El dimoni. Està clar que l'he vist.
4: On?
5: Allí on viu.
4: I on viu?
5: Al meu poble.
4: I què feia?
5: Estava assegut.
4: On?
5: Darrere els ulls de la gent. Que no és un bon lloc per asseure's?
4: No la troba a faltar.
5: El què?
4: Casa seva.
5: Jo no tinc casa.
4: Però alguna cosa hi haurà allà que trobi a faltar. Els aniversaris, el Nadal, alguna cosa.
5: El Nadal. Sí. En el meu poble, Mulbach, són les estrelles en aquests dies més brillants que les d'aquí.
4: Només les estrelles?
5: No. I el gel, també. Tot el riu es gela. I de nit es pot anar patinant a tota velocitat, quilòmetres i quilòmetres en l'obscuritat, sol en la nit tan freda. I de sobte veus torxes que s'acosten i sents veus que venen cantant i t'ofereixen nous i fruites i rom calent i et feliciten l'any nou.
4: Quina meravella!
5: Sí, sí, sí, és meravellós.
4: Anem-nos-hi? Anem-nos-hi allà a passar el Nadal. Vostè i jo pot ensenyar-me en 12 setmanes l'alemany suficient perquè pugui entendre'ls. Ah, perdó, havia oblidat que vostè no ensenyava el seu idioma.
5: No.
4: Però per què, Walter? La veritat és que vostè és una rara avis.
5: A tu t'ho sembla?
4: Suposo que serà degut, en part, a viure en un país estranger.
5: Aquest país no és estranger per mi. Visc aquí ja fa 5 anys i espero tenir aviat la nacionalització.
4: I serà anglès?
5: Sí.
4: Llavors també li agradaran les festes de Nadal angleses, perquè aquesta serà la seva pàtria i les passarà aquí, amb nosaltres. Vostè té família?
5: Ningú.
4: Ningú, ningú?
5: Ningú.
4: Molt malament, no es contesta així. Quan jo pregunto, no té família vostè? Vostè ha de dir, sí, és clar que la tinc, i és magnífica. Ara, digue-lo ara amb mi. La meva família viu en el 22 de la plaça d'Hilton, a Londres, i té un xalet a Suffolk.
5: La meva família viu en el 22 de la plaça Dilton a Londres i té un xalet a Suffolk.
4: Molt bé. Li poso un 10. Aquí ara està més content. Hauria de posar-se un collal i una xerina. Semblaria Metternich o alguna cosa així, i portar el cabell molt llis, estil romàntic. Així. Ui, que bé que li està. El comte Walter Langer, cavaller de l'ordre de la cullera d'or.
5: Pamela, quieta.
4: T'atraparé per més que corris. Senyor comte, senyor comte.
5: O calles o m'enfado de debò.
4: Senyor comte, cavaller rang.
5: Que no m'enfadaré, eh?
4: Va.
5: Què, no t'ho creus?
6: Walter!
5: La teva...

0: Bon dia.
1: Hola.
0: La senyora Harrington em demanava.
1: És el saló de música.
0: Però teniu un saló de música aquí?
1: Bé, és solament un racó. Quan ens vàrem quedar a la casa, era el rebost. Però la meva mare no es va espantar per això. Va trobar un piano d'aquests verticals per quatre rals i va fer tirar a terra un envà per poder-lo entrar. Sort que està situat al fons de la casa, perquè a Sa Majestat, el meu pare, no li agrada la música.
0: I jo que ahir al vespre vaig engegar el tocadisc. Ho sento.
1: Prou que t'ho dirà, si el molesta. I digues, què et sembla la nostra cabreta?
0: Com?
1: La teva alumna.
0: Ah, és una delícia. Quan vaig conèixer la teva mare i em va convidar a venir a viure amb vosaltres, no sabia amb què anava a trobar-me. La feina que havia tingut abans no havia estat gens fàcil.
1: Vivies també amb una família?
0: No. Tenia un pis en un suburbi. Bé, un soterrani.
1: Ja.
0: Vosaltres sou la meva primera família.
1: De debò?
0: De debò.
1: Molt bé. Permetem que et faci una advertència. No som una família, sinó una tribu de caníbals. Ens devorem els uns als altres. Et penses que ho dic de broma?
0: Crec que és una sort tenir família.
1: I jo crec que és una sort no tenir-ne. Perdona, és una broma de mal gust. Però no tinguis por. Som molt considerats a l'escollir les nostres víctimes. Només ens mengem els altres membres de la família.
0: Llavors serà qüestió que tingui cura. La teva germana diu que ja sóc gairebé de la família.
1: Pamela, la seva tàctica és absorbir a tothom.
0: Potser amb això s'assembla a la seva mare. Perdó.
1: Exacte.
2: Benvolgut, Walter. Espero que no els hagi destorbat la classe, però és que estic desitjant que provi el meu pianet.
0: Però, senyora Harrington, si toco molt malament.
2: Quina tonteria. Amb aquestes mans tan precioses. Una vegada li vaig donar la mà a Padreski. Està clar que d'això ja fa molts anys. Jo era una nena, però me'n recordo com si hagués estat ahir. Tenia unes mans idèntiques a les de vostè. Naturalment, de persona molt més gran, però la mateixa forma dels ossos, la mateixa exquisitesa. Ah, miri, aquest vell àlbum de partitures era de la meva mare.
0: Delícies.
2: Què tocarà? Alguna cosa vienesa, oi?
0: Què li agradaria? Brahms? Beethoven?
2: Oh, meravellós! I vostè m'explicarà tot el que sàpiga sobre la peça. Vull dir, on va ser escrita i per aquí. Sempre he cregut que el saber aquests detalls ajuda a comprendre les obres. Per exemple, la sonata de Clar de Lluna. Quina és la verdadera història sobre ella?
1: Però, mama, si no té res a veure amb cap Clar de Lluna. Clar de Lluna era el nom del bordell en el que Beethoven va començar a escriure la sonata.
2: Oh, Juju!
1: Va fer posar quatre grapes a una de les noies de la casa per poder escriure sobre la seva esquena.
2: Oh.
1: Sí, això surt en una biografia. No me'n recordo quina.
2: Ai, si et plau, Juju!
0: Senyora Harrington, he collit aquestes flors per a vostè. Són bastant rares i he pensat que li agradarien.
2: Ai, com li agraeixo, Walter. Aquests detalls de vostè m'emocionen. I que boniques que són. Oi que són precioses, Juju? Bé, crec que li haig de donar a vostè, Walter, un nom més íntim. Walter és massa seriós. Esperis. Ja ho tinc. Si Clive és Juju, vostè podria ser Ibu. Perfecte. Ibu el mussol. Un mussol amb aquestes ulleres. Oi que sembla un mussol?
1: I per què no Pu, el poll? Sonaria molt millor.
2: Aquest matí estàs impossible. El teu pare té raó. Un passeig per fora al camp t'aniria bé.
3: Mama!
2: Ai, Déu meu, quin escàndol! Què fa aquesta nena? Walter, em temo que haurà de donar-li també alguna lliçó d'urbanitat.
3: Mama!
2: Xxt! Serena't!
3: Perdó, mama. Em prendràs la lliça d'història?
2: Que te l'aprengui, Clive. Jo no puc ara. Walter va a tocar el piano per mi.
3: De debò? És magnífic.
2: Anem, Walter. No tenim massa temps.
3: General Harrington.
1: Eh?

0: Qui és?
1: Amb permís, mon general?
0: Però si és Daphne la innocent. Passa, noia, no tinguis por.
1: Gràcies, mon general.
0: Com estàs, menuda, eh?
1: Molt bé, gràcies. I com va la... Vostè ja ho sap.
0: La què?
1: La gota.
0: Ah, doncs em va i em ve, saps? Ve i va.
1: Vostè és molt valent, general, resistint d'aquesta manera. Segur que jo estaria queixant-me cada moment. Sóc molt gemegaire quan es tracta de mals.
0: Va, minúcies, nena, minúcies. Diable, com em recordes a la teva difunta mare. Tens els cabells iguals que els seus, grocs com la flor de lli.
1: No estic d'acord.
0: Ah, no? Per què?
1: Perquè la flor de lli és blava.
0: Però la teva mare no tenia els cabells blaus. D'això no estic segur.
1: El que has de fer és prendre'm la lliçó d'història.
0: El que ets de fer és lligar-te la cinta dels cabells. Vine.
1: Que magnífic és Walter, oi?
0: Que magnífic.
1: Està clar que sí que ho és. Ho vaig dir des del primer moment.
0: Com t'entens amb ell?
1: De meravella, ens adorem.
0: I creus que aprendràs alguna cosa?
1: Com alguna cosa? Tot. Ja ho veuràs, d'aquí res seré la noia més erudita de Londres.
0: Erudita?
1: Què?
0: Erudita. Bé, i si comencem?
1: Té, agafa els apunts.
0: Vejam... Quina ha estat la dinastia més insegura d'Europa?
1: Ni idea.
0: Els Kissaburg.
1: Què?
0: Els Kissaburg.
1: Va, Clive, babau.
0: Encara no sé gaires coses sobre ells, però estic investigant i la setmana entrant els hauré descobert per complet. Fins ara només he trobat a Tomàs el Dubtós, successor de Tomàs l'Indecís i de Vladimir l'Incert.
1: Magnífic. I no hi ha branca femenina?
0: I tant.
1: Dorotea...
0: Endavant.
1: Dorotea, la decidida.
0: No, no val. Això va contra l'estirp.
1: D'acord, però és que era l'ovella negra de la família.
0: Veurem, veurem. Ara... Escolta bé i mira'm a la cara. Qui és el cavaller ploraner?
1: No, Clive, de debò, que haig de...
0: Contesta, qui és?
1: No ho sé.
0: Qui és el romàntic incurable?
1: No ho sé, no ho sé.
0: Ets la criatura més ignorant que hi ha sobre la capa de la Terra. Cabreta, cabreta, cabreta!
1: Clive!
0: Què?
1: Explica'm un conte.
0: Alegre o trist?
1: Trist.
0: Molt bé. Vejam... Hi havia una vegada un noi que vivia sol en una presó, a un fosc forat a l'est de Suffolk.
1: Per què? Què havia fet?
0: Res. Aquí hi ha la gràcia. Li prengueren tota la roba i l'obligaren a que es vestís amb parracs.
2: Perdoneu, la senyora Harrington em demana que li porti la seva bossa.
1: És aquí. Què dius? Clive m'està explicant un conte.
2: Un conte? Algun tema històric?
1: No, d'una presó.
0: Sí, d'una presó, i promet ser molt interessant. Està ple de romàntica obscuritat i de desgràcies espantoses. Segui, escolti.
2: No, no, no, ara no. La senyora Harrington s'està esperant. Amb permís.
1: Què et passa? Per què el mires així?
0: Res. Vinga, continuem amb el nostre conte.

0: La nit d'un dissabte, dues setmanes més tard. La família ha acabat de sopar.
1: Clive, no vols cafè?
2: No, gràcies.
1: Què veus?
2: Whisky.
1: Em penso que havies d'haver agafat el primer tren de Cambridge. Jo que he preparat un sopar especial per tu amb tots els plats que t'agraden.
2: Ho sento, però no t'amoïnis. He menjat un sàndwich al tren.
1: Ah, però amb això no n'hi ha prou.
3: Fins quan ha de durar aquesta musiqueta? Es pot saber?
1: Una hora més, suposo. Què tal la seva alumna, Walter?
4: Ah, molt bé, senyora. Només porta 6 setmanes i ja ho sent.
1: Ah, sí, sí. És assombrós. Per favor, Walter, no li faria res portar la maleta de Clive quan pugi?
4: Ah, només faltaria, senyora, ara mateix.
1: Moltes gràcies.
3: I això és el que en dieu, música seriosa?
2: Bé, la veritat és que ara la pobra sona una mica... diferent.
3: Com diferent? M'està tornant boig.
2: No esperaràs que sigui un prodigi en 2 mesos. Seria com pensar en córrer abans de caminar.
1: El teu pare es pensa que tot es aconsegueix per les bones, sense treballar de valent. Tot menys guanyar diners fabricant mobles. No siguis absurd, Stanley. Com et penses que tocava Paderewski quan estudiava? Què és el que està interpretant? Mozart? Juju, t'estic preguntant.
2: Bach.
1: Tu podries tocar estupendament si volguessis. Tens mans per fer-ho.
3: Recordes quan vas anar a la fàbrica a buscar els diners el dia que te'n vas anar a Cambridge?
2: Sí.
3: Vas estar parlant amb el gerent mentre t'esperaves?
2: Sí, em penso que sí.
3: I li vares dir que els mobles que fabriquem eren, com em va dir, ostentosos i ordinaris?
2: Crec que vaig dir que els hi faltava...
3: Què els hi falta?
2: Doncs els materials no són com haurien de ser. Per exemple, la qualitat de la fusta.
3: I els models ostentosos i ordinaris?
2: Doncs sí, no tots, està clar, només alguns.
3: Quins?
2: Bé, doncs aquests terribles armaris de roure, per exemple. D'aquest estil que en diuen jacobí. I aquests sofàs tapissats de malva.
3: El gerent em digué que els va estilar de grotescos. És veritat?
2: És que em sembla que ho són.
3: I creus també que això és d'intel·ligents? D'intel·lectuals? Que és correcte anar amb històries al meu gerent o gerent de la meva pròpia fàbrica i dir-li que els mobles que fabrico són ostentosos i ordinaris? Així?
1: El fet que tu no tinguis gust no significa que els altres hagin d'imitar-te.
3: Ara m'escoltaràs. I vull que t'entri això al cap. Si estic ficat en negocis és per fer diners. Dono a la gent el que la gent em demana. I dic la gent corrent. Potser ells no tinguin el gust exquisit que teniu tu i ta mare, ni llegeixin aquests llibres tan selectes, però saben el que volen. Si no els volguessin, no els comprarien, ni jo no tindria res a fer. Abans de que tornis a fer escarafalls als meus mobles, recordo una cosa, només una cosa. Mai t'ha faltat per menjar gràcies a ells. Para, una comença l'altra. Me'n vaig.
1: A on? Amb el senyor Benton?
3: I què? Almenys allà tindré una mica de pau.
1: Stanley!
3: A mi no em renyis.
1: Aquest és el primer cap de setmana que passarem junts d'ençà que Clive se'n va anar a Cambridge. Em sembla que almenys el que pots fer és quedar-te a casa havent sopat el primer dia. Per què has de ser tan antipàtic? Walter! Walter!
4: Em cridava, senyora Harrington?
1: No podria posar la música en un altre moment, Walter? El meu marit té mal de cap.
4: Oh, i tant, senyora. Quin greu. Li prego que em perdoni.
1: No hi ha de què. Baixi quan vulgui. Tinc per vostè uns petits furs deliciosos.
4: Moltes gràcies, senyora.
1: Aviam si procures ara ser una mica més amable. Vols, Stanley? Juju, haig de rentar els plats. M'ajudes?
2: Per què no ho deixem per demà?
1: Ah, està bé. Puc fer-ho jo sola, sense l'ajuda de ningú. Adéu.
2: Em sap greu haver dit això dels mobles, pare. Crec que va ser una indiscreció per part meva.
3: Bé, no en parlem més. Com et va per Cambridge? Què tal els altres xicots? T'hi avents amb ells?
2: Bé, allò no és un col·legi, saps? Allà cadascú escull els seus amics.
3: Pues clar, ja m'ho imagino. Però què és el que feu, a part de les classes?
2: El que es vol. Hi ha una pila de clubs i de societats.
3: Oh, pertanys a alguna?
2: Sí, a una societat teatral.
3: Vols dir per fer teatre?
2: Sí, i d'una manera seriosa, saps? Tenim local propi i fins i tot el Times s'interessa per les estrenes.
3: I els esports?
2: Veuràs, el cricket i el rugby són més aviat per professionals. Jo penso fer esgrima. És molt bo per la coordinació.
3: Què és això?
2: Una cosa dels músculs, crec.
3: Clive, ja saps que jo no estava d'acord amb la teva mare perquè anessis a la universitat. Però això ja és aigua passada. El que interessa ara és veure el profit que en trauràs d'anar-hi.
2: Això no es pot saber per endavant. Vull dir que no pots jutjar les coses abans de que passin.
3: Doncs això és exactament el que estic dient. Clive, si no saps on vas, el millor seria deixar-ho.
2: Per què?
3: Em sembla que està ben clar.
2: Res d'això. Si jo sabés on vaig, ja no hi hauria d'anar. Perquè seria senyal de que ja hi hauria anat.
3: Quin jeroglífic és aquest?
2: No hi ha jeroglífic de cap mena, pare. Mira, la cultura, la formació cultural, és una cosa de la que no se'n pot parlar així, com tu fas. És una cosa completament diferent. Com anar d'expedició a la jungla. Moltes de les coses conegudes van desapareixent a poc a poc. Els ocells de sempre ja no són al cel i en canvi en volen d'altres que no havien vist mai. Tot ens sorprèn. Els arbres que ens pensàvem que eren arbusts ens estan cobrint amb les seves branques, alts com catedrals. Si haguéssim vist tot aquest món abans, no tindríem necessitat d'explorar-lo. Crec que la cultura és tan sols el nom que donem al fenomen d'anar de sorpresa en sorpresa, sense parar.
3: Sí, és possible.
2: Tu no ho creus.
3: Clive, no és de cultura del que estic parlant. Mira, fill, no ens enganyem. No tothom pot anar a Cambridge. Ho sabem de sobres. Tu et trobes en una situació privilegiada i has de treure'n tot el profit que puguis. El que ara facis influenciarà la resta de la teva vida. Te n'adones d'això?
2: Espero que influeixi.
3: Naturalment. Els amics, per exemple. Quina mena d'amics tens?
2: Què vols? Una llista?
3: No comencis amb les teves gràcies. El que et dic és això. La gent jutja un home per les seves amistats. Si t'envoltes d'una pila d'indocumentats i d'artistes, et prendran per un d'ells. Ara és hora de que contactis amb gent interessant, amb la gent que et serà útil més tard. No parlo de gent elegant ni dels exquisits amb els que ens atabala la teva mare constantment. Em refereixo a la gent que importa de debò, la que tindrà influència el dia de demà. Aprofita per relacionar-te amb ells ara i no ho lamentaràs. Jo mai vaig tenir els teus avantatges. Les influències me les he hagut de buscar jo tot sol. Així és que sé el que em dic. Comprens?
2: Sí.
3: Tu no ets estúpid i de diners no te n'han de faltar. No hi ha res de dolent en que portis alguna lliura a la cartera.
1: Ja he enllestit.
3: No siguis tan neci com per despreciar els diners. Després de tot, és l'única cosa que importa a la vida.
1: Diners? No saps pensar en una altra cosa?
3: I tu no tens molta dificultat per gastar-ne, ja ho sé. Vejam, Clive, quant de temps has estat a Cambridge? Has portat alguna de les notes?
1: Notes? Quines notes? Parles com si es tractés d'una escola de poble en comptes de la nostra universitat més important. Mira, Stanley, arribarà un moment en què un no sabrà ni de què parlar-te.
3: Me'n vaig. Vens? M'acostaré a casa d'en Benton.
2: És que haig de llegir unes coses.
3: Podem entrar de pas al bar i prendre alguna cosa?
2: No, no puc.
3: Molt bé.
2: És important, de debò. Si no, t'acompanyaria.
3: Adéu.
1: Ah, Juju, mon petit cosac, embrasse-moi, no? Sóc jo, la teva emperatriu.
2: Majestat?
1: Ai, no hi ha cap família que no tingui les seves discussions. Au, anem a fer més cafè, per nosaltres solets.
2: Vaig de seguida, mama.
1: Com vulguis, però no ens ho hem de prendre tot com si fos una tragèdia grega.
4: Amb permís? Sento el que ha passat amb el tocadiscs. Si ho hagués sabut, no l'hauria engegat.
2: El meu pare sempre l'afecta molt, la música. Com més bona és, ell pitjor es posa. Què vols veure?
4: Res, gràcies.
2: Doncs jo em posaré un altre whisky. Era el 19. Sonava molt bé.
4: Ah, sí, gràcies. Me n'alegro que tornis a ser aquí amb nosaltres, Clive. Què et sembla, Cambridge?
2: Doncs bé.
4: Només bé?
2: No, és un lloc esplèndid. És com anar a un país desconegut. Crec que un dels més grans atractius que tenen els viatges és sentir la gent parlar en el seu propi idioma, en una llengua estranya. El que em sorprèn en aquest cas és que he descobert que parlen el meu idioma.
4: Ah, ja.
2: Pamela també sap algunes paraules d'aquest llenguatge, però no en són prou. Per cert, on és? Se n'ha anat a donar un passeig?
4: Ah, em sembla que sí. Fa una nit magnífica.
2: Ah, és clar. Una nit per passejar. La meva germana voltant per allà fora, el meu pare marcant el pas, i jo hauria d'estar al seu costat. O millor encara, un o dos passos per darrere. Un, dos, un pas. Aquí, Clive, dóna'm la pota. Aviam la pota. Permeta'm que em presenti. Jo sóc Clive, el Fox Terrier de la família. Què et passa?
4: Res.
2: No s'ha de parlar així d'un pare, oi?
4: Jo crec, si m'ho permets...
2: Què?
4: Que tens un deure amb el teu pare.
2: Un deure? Com em sona això alemany? Bé, crec que estic dient una inconveniència. Perdó, però és que no estic massa serè.
4: No he dit deure en aquest sentit. El que dic és que, en la meva opinió, els fills intel·ligents tenen l'obligació de protegir els seus pares quan aquests no ho són.
2: Protegir?
4: Potser no m'he expressat prou bé.
2: Walter, vull que... Walter...
1: Ibu, com ho sento el que ha passat abans amb el gramòfon?
4: Sóc jo qui deu sentir-ho. Com està el senyor Harrington?
1: Si no era res. Ha sortit a esvergir-se el cap. Bé, ens hem quedat amb la casa per nosaltres sols. Què farem? Ah, ja ho sé. Walter, pots recitar-nos poesies en alemany?
2: Però si tu no l'entens, l'alemany.
1: No és el sentir, sinó el so de les paraules el que importa. I estic segura de que Walter les ha de recitar de meravella. Altres, quan reciten en alemany, semblen sifons. Però segur que quan vostè reciti, em farà sentir exactament el que el poeta volia expressar. Fins i tot, més que si sabés el seu idioma. És difícil d'explicar, però vostè ja m'entén.
2: Jo no, me'n vaig.
1: A on?
2: Al bar.
1: Ho deus dir de broma.
2: Per què? És que és massa ordinari.
1: Ai, no siguis beneit, Clive, però em sembla una desatenció que te'n vagis. Tenim una caixa de whisky a casa. Si és el que vols beure més, doncs... Encara que em sembla que ja has begut prou.
2: Mai es beu prou. Walter, perdona'm. Estic convençut de que recites molt bé.
1: Però si el teu pare t'ha preguntat si volies anar amb ell, li has dit que no?
2: Exacte. Fins després.
1: Ai, pobre xicot. El camp el posa molt nerviós. Ha nascut per viure a la ciutat, com jo. Herència de la meva mare. Com que era francesa, avorria el camp com tots els de París. Sap el que solia dir? El camp per les vaques, els salons per les dames. És clar que això sona molt millor en francès. Què li passa? Oi, Bo?
4: No és res.
1: Sí, sí que és. Vingui aquí. Li ha estat fent la guitza en Clive? De vegades es posa pesadíssim.
4: No sembla molt feliç.
1: Amb això també s'assembla a mi.
4: Senyora Harrington, si jo li pogués ser útil en alguna cosa...
1: Tampoc jo sóc feliç. Ja se'n deu haver adonat. Walter, casis amb qui vulgui, però faci-ho amb una dona que sigui igual que vostè. Si és que pot trobar-la, que li serà difícil. Miri, jo em vaig casar molt jove, encara que no ho cregui. Gairebé no havia tractat a ningú, passat dels nostres veïns. Els meus pares no consideraven propi d'una senyoreta com jo el que anés sola pel món. Quan vaig conèixer Stanley, ells van fer tot l'humanament possible per casar-nos. Els meus pares eren una mica... bé, una mica irresponsables. La meva mare era una senyoreta francesa de família aristocràtica que mai havia après a fer res per ella mateixa. El meu pare era del mateix estil, amb massa imaginació per ser un bon advocat. I just acabant d'heretar una mica de diners, Ho va perdre tot fent jugades a la borsa. Em penso que en diuen especulació. Especulació. Sap de què parlo, oi?
4: Sí.
1: Quina eloqüència la de vostè avui. Vol fumar?
4: Sí, gràcies.
1: Ai, de què parlàvem? Sí, dels meus pares. Bé, ells ho feien de la seva manera, pensant que ho feien pel meu bé. Estic segura de que n'estaven convençuts. Volien que jo disfrutés de totes les comoditats que ells no havien pogut donar-me. El meu pare sempre deia que el matrimoni era, com ho deia, un sòlid enllaç. Estan al sòlid, li deia jo al meu marit, per broma. Està clar que el meu pare tenia certes reserves tocant el nostre matrimoni. Vull dir que li faltava molt per ser l'ideal des del punt de vista social. El meu marit procedia d'una família de comerciants. Casar-me amb la fabricació de mobles era com... bé, baixar un graó social. Encara que la veritat és que a Stanley m'agradava bastant. No haig de dir que no. Tenia un cert atractiu d'home ferreny. No cal dir que les meves aficions eren una pila de coses com art, música, poesia, de les quals ell mai no havia tingut temps d'ocupar-se'n. Però mentre és jove, sembla com si res d'això no tingués importància. És després, quan més tard ha desaparegut la primera il·lusió i es comencen a veure les coses més de prop. Walter, aquests últims anys han estat intolerables. Hi ha moments en què, sentint-lo vostè al piano, gairebé em torno boja d'emoció. I no obstant això, any rere any he hagut d'anar matant aquesta part de mi mateixa, ofegar-la, arrencar-la de la meva ànima. Déu sap els esforços que he fet per interessar-me en el seu brigi, en el seu golf i en els seus detestables amics. Però és que no puc. Ai, vostè em comprèn, oi? Vostè és qui em pot comprendre millor que ningú. Ai, perdoni'm. No havia d'haver-li parlat d'aquesta manera. Li he fet passar una mala estona.
4: No.
1: Quantes vulgaritats he dit, oi?
4: Vostè mai és vulgar.
1: Oi, vostè ho comprèn. Comprèn perquè encara resisteixo. Pels fills. Almenys a ells no se'ls hi ha assecat encara l'ànima. Què, m'absol o em condemna?
4: No gosaria. I aquí, a casa de vostè?
1: Em sembla que podríem deixar l'hospitalitat de banda.
4: A la casa que vostè ha fet que sigui també la meva, en la que puc seure a prop del foc i conversar com si sempre hagués tingut el dret de fer-ho.
1: Oh, Walter!
4: En la meva anterior col·locació donava 2 o 3 hores de classe als nens i en acabat me n'havia d'entornar al meu enfony a fer-me el menjar, cosa que feia bastant malament. Mai sabrà el que li dec.
1: Walter, parlin de la seva família, de casa seva, a Alemanya.
4: No hi ha res per explicar.
1: Alguna cosa hi haurà?
4: Els meus pares van morir quan jo era massa petit per recordar-me d'ells. He viscut amb uns oncles.
1: I l'estimaven?
4: Sí, molt.
1: I tot això és el que té per dir-me?
4: Això és tot.
1: No em prengui per tafanera. No, només és perquè vostè ha arribat a representar tant per a tots nosaltres en tan poc temps. Ja ho sap de sobres.
4: No m'ho mereixo.
1: Vostè es mereix molt, moltíssim més. Me'n vaig adonar quan el vaig veure en aquell espantós còctel dempeus en un racó fent veure que examinava les pintures. Se'n recorda? Abans de parlar amb vostè, jo ja sabia que era extraordinari. Recordo que em vaig dir a mi mateixa: aquestes mans tan delicades, aquesta mirada trista i aquests cabells rossos són els atributs d'un poeta. Segurament tindrà una veu suau i una mica vacil·lant, potser degut als nervis i un accent vienès preciós.
4: Però vostè sap que jo no sóc vienès, sóc alemany.
1: Bé, és quasi el mateix.
4: Sóc alemany. I ser-ho no és potser tan poètic com es pensa.
1: Per què?
4: És difícil parlar del que ens afecta íntimament. Només sé una cosa, que mai més no tornaré allà. Aviat seré súbdit britànic.
1: Però de debò es vol quedar aquí? Sé tot el que ha sofert vostè. Ho porta reflexat a la cara. Doni'm la mà, Walter. No es turmenti així. Està entremig d'amics. Amics que l'estimen. No li sembla que això ho canvia tot?
4: Vostè és tan bona. Tan bona que...
1: Oh, deixi'm abraçar-lo, Walter. Oh, estimat Walter, no mereixo aquests elogis. Fa tant de temps que ningú m'ha parlat així. Juju, què tal el passeig? Has trobat a Pam? És tardíssim perquè encara vagi per aquí fora tota sola. De debò que no l'has vista? Segur que ha anat amb aquesta amiga seva, aquesta insuportable Mary, com es digui. Em penso que ja és hora de que es busqui una altra amiga, no et sembla? Potser resulta que ja és a la seva habitació. És possible que hagi entrat per l'altra porta. Bé, vaig a veure-ho.
4: Clive, què et passa? Per què em mires així?
2: Els cabells es porten esvalotats aquest any, estil Medusa. Què hagués passat si Medusa s'hagués mirat al mirall? Són immunes els monstres, els seus propis i fatals encants? Et prego que observis la subtil i dialèctica naturalesa del meu pensament. És la meva sang francesa, saps? Herència dels meus molt aristocràtics i molt, molt francesos avantpassats. Tal vegada has sentit a parlar d'ells. Em sap greu dir-te que en realitat no eren tan aristocràtics. El meu besavi, malgrat el que t'hagin explicat, no atorgava favors als pelacanyes des del seu reial jaç. L'únic que concedia eren patents industrials en una mena de cova a prop del Louvre. El sou era tan miserable que s'hauria mort de gana si Helen, la meva àvia, no hagués trobat a cert procurador anglès quan feia una excursió en bicicleta pel riu Loire. No s'hi hagués casat i hagués canviat una ribera del canal per l'altra. Així que no hi ha per què continuar posant els ulls en blanc davant l'excelsitud de l'arbre familiar de la meva mare. Encara que en el meu pare se li amagui, el tal arbre té, com pots veure, arrels de fang. Però, oh, del fang francès... Tinc arrels franceses, jo. Per exemple, el nom amb el que m'ha batejat la meva mare. Juju. Joguina. Més exactament, en aquest cas, ornament. Gràcies a aquesta sang francesa, la meva mare es pensa ser com una mena d'objecte d'art. Un d'aquests rellotges de bronze i esmalt, en un saló amb sostre enguixat i decorat amb purpurina. Pateix el que jo en diria complex de purpurina. Per ella tothom és plebeu sense remissió. I el meu pare més que ningú. Les hostilitats que ja hauràs pogut observar entre ells són degudes a que ella ha nascut per estar al saló i ell no. La veritat és que la meva mare només encaixa al saló. Però és que és l'únic lloc on les falsedats no desentonen.
4: Per favor.
2: Què?
4: No vull seguir escoltant-te. No està bé el que dius.
2: Ah, no vols, eh? El jove i encantador professor no vol escoltar. Tan delicat, tan eteri. El preceptor i la senyora, juntets davant la llar de foc. Aló? Aló? Aquí a París, trucant a Viena. Tan nanana, nanana, nanana. Sents. El bulevard desert se sent el vals. Europa s'enfonsa. Sí. Oh, ser germant. Salvem el que puguem. Si no podem tenir un castell a Normandia, tinguem almenys una caseta a Suffolk, que és quasi tan desert, però més barat. Si no podem tenir els clàssics a la biblioteca, perquè no tenim biblioteca, perquè a casa no llegeix ningú, Com a mínim tinguem un professor ben plantat per la nena. Algú delicat i sensible, naturalment, no un xitxarelo de qualsevol escola. Perquè nosaltres, saps, som especialistes en finesa.
4: No ho entenc.
2: El què? La nostra finor?
4: Per què parles així?
2: Perquè la veritat és que jo no sóc tan distingit. Perquè, si vols saber-ho, he acabat enviant a fer punyetes tota la finor.
4: No puc continuar escoltant-te.
2: On vas?
4: Si haguessis vingut d'Europa, haguessis hagut de viure com jo en la solitud, llavors potser pensaries d'altra forma.
2: Et penses que no sé com et sents? Tan sol? Com te'n senties abans de venir aquí? T'equivoques. Jo puc ensumar la teva soledat.
5: Pamela, ets tu?
6: Sí, ja sóc aquí.
5: Filla meva, és tardíssim. Has d'arribar més d'hora.
6: Ho sento, mama.
5: On has anat?
6: A casa de Mary. És fantàstica. Explica les coses més divertides del món. Vols saber el que m'ha explicat avui?
5: No, és molt tard. M'ho explicaràs demà. Mm. Bona nit, filla.
6: Bona nit, mama.
2: Cabreta. És l'única persona lliure aquí. L'única que té estrella pròpia. Quina sort poder-se escapar de l'herència pròpia. No em refereixo a tu, Walter. Tu ets el millor que ha passat per aquesta casa. Veuràs, jo només tinc talent per una cosa. Per distingir entre el que és veritable i el que és fals. Terrible facultat. Vine amb mi, Walter.
4: Anar-me'n? A on?
2: Mira, d'aquí un mes comencen les vacances. Podem anar on tu vulguis. A l'oest, si vols. La catedral de Gales és el més sorprenent d'Anglaterra. És com passejar per la gola d'una balena. Un esquelet de balena amb totes les vèrtebres en l'aire. Per Nadal no hi haurà ningú. Cap d'aquestes trepes de turistes que hi van a l'estiu.
4: Ja.
2: Digues que sí, t'agradarà.
4: Ho sento, però el Nadal és per passar-lo a casa amb la família. M'ha estat impossible durant tant temps que aquest any m'agradaria molt passar-lo aquí.
2: D'acord, doncs hi anirem després. Puc esperar?
4: Em temo que no serà possible. Per les classes, saps? He cobrat ja el mes de gener sencer.
2: Bé, i què? Tothom té dret a unes vacances.
4: Però no crec que pugui marxar.
2: Per haver cobrat per avançat?
4: No.
2: Llavors per què?
4: Perquè estic lligat.
2: Per la meva mare?
4: Sí, l'obligació...
2: I d'això en dius una obligació? Permet'm, cavaller, que em descobreixi i escombri el terra amb la pluma del meu barret. El cavaller preceptor ha de ser fidel a la seva amant, senyora. O és el cavaller encantador? No t'alarmis. Ja saps que els cavallers errants només tenen amants de mentida. Això passa de la ratlla, oi? Si et demano que vinguis amb mi, és per mi. Per mi, no per tu. Necessito tant un amic. Algú, comprens? Algú.
4: Ho sento.
2: I això és tot el que se t'ocorreix dir? Ho sento? En quina difícil situació t'he posat, oi? El pobret emigrant, tan preocupat en no molestar ningú, tan sensible. Fins quan t'aniràs aprofitant de la teva porca soledat, oferint-te contínuament perquè t'acariciïn i et mimin? Sí, sí, tu ets com jo. Igual com jo. Ho sé. Un tímid animalet indefens. Em fas fàstic. Walter, Walter, no te'n vagis. No volia ofendre't. Perdona'm. Perdona'm.
4: Bona nit, Clive.
7: Què fas aquí a les fosques?
2: Robant-te el whisky.
7: No tens per què fer-ho. Ja tens edat suficient com per beure't una copa quan et sembli. On és la teva mare?
2: No ho sé. A dalt, suposo.
7: Hauries d'haver vingut amb mi a veure en Benton. Hem anat al club. Hi havia una gent magnífica. Gent d'aquella amb la que hauries d'alternar. Hi havia un tipus que toca assumptes d'edicions i coses així. T'hagués interessat. Clive, T'ho he dit moltes vegades. En aquest món has de conèixer gent amb influència, que és la que interessa. Però has de buscar-la tu, fill meu. T'has de fer simpàtic. No pots continuar quedant-te aquí, bevent tot sol. Comprens?
2: No, està clar que no.
7: Per què et quedes sol?
2: No ho sé.
7: Però això és absurd, i a més antinatural. Si em ve de gust veure, veu en companyia. Una copa li agrada a qualsevol. Has de venir al club amb mi. Ja veuràs com t'hi afeccionaràs. Te'n faré soci. T'acostumaràs a ells fàcilment quan els coneguis.
2: Sí. Me'n vaig a dormir.
7: Espera't un segon. Què és el que et passa? És que els consideres inferiors a tu? És això, oi?
2: No, ni parlar-ne.
7: Aleshores, què et passa?
2: Doncs tota aquesta història de gent bona i gent dolenta, de gent influent i de gent que importa, res d'això té sentit.
7: Tot el contrari.
2: D'acord, concedit. És gent important. Però què els he de dir jo? Si és a mi. A mi, a qui no importa gens. No pots parlar així de la gent. És fals i estúpid generalitzar. Jo puc dir-te com a excepció que una de les poques persones que de debò m'importen és un indi.
7: No hi veig res de dolent en això. Qui és el seu pare?
2: El seu pare té una pastisseria a Bombai.
7: I com és aquest xicot?
2: Molt quiet. Completament immòbil. No vull dir que no es mogui. El que dic és que dintre d'ell, en el fons del seu ésser, hi ha alguna cosa. Com una mena de serenitat. Una immobilitat feliç. Que fa que totes les nostres baralles familiars i els nostres crits semblin gairebé una blasfèmia. Per això m'importa. Perquè estima la vida. La vida i res més. Perquè entén els ocells i retalla ninots de cartó, i li agrada Ella Fitzgerald i Vivaldi i Lewis Carroll, i perquè juga als escacs com els mateixos àngels i fa el millor arròs del món. És així. Bé, això només són detalls de tal com és.
7: Me n'alegro, naturalment, de que tinguis bons amics.
2: No, no segueixis.
7: Què?
2: No continuïs fent el patriarca, condescendent. En fas un gramassa.
7: Jo no faig el patriarca.
2: Està clar que sí. Amb aquests aires de superioritat experimentada. Què és el que fas, si no?
7: No tens raó.
2: Això i res més. No saps el content que estic de que tinguis bons companys, Clive. Jo també, quan tenia els teus anys. I no, no són els meus companys de joc, pare. Són gent important. Important per mi.
7: Potser he dit que no ho fossin.
2: Importants. Perquè importa que visquin. Tots els que els coneixen es noten canviats per ells. O almenys el recorden amb una gran emoció. Això és ser una persona important. Comprens?
7: No, Clive. Res. No t'entenc de res.
2: I ben cofat que n'estàs d'això.
7: De què?
2: De no entendre'm de res. De res. Com si això et definís. Com si portessis un cartell. Jo sóc el que no entén mai res. T'has parat a pensar alguna vegada que puc ser jo el que no t'entenc? No, està clar que no. Perquè tu ets el que reparteixes la capacitat de comprensió en aquesta casa. O més ben dit, el que no la reparteix. Quan t'has pres la molèstia d'entendre algú?
7: Em penso que t'hauries d'anar a dormir.
2: Me n'aniré al llit quan em doni la gana. Però què et penses que tens? Una gràcia especial que t'ha vingut pel sol fet de ser pare?
7: Estàs borratxo.
2: Sí. Et penses que em pots tractar com si fos un nen. Però si ni tan sols saps com es tracta un nen. Perquè un nen és una cosa a part. Important. Una cosa en si. No és una extensió teva. Com tampoc ho sóc jo. Jo sóc jo. Jo. Jo mateix. Quan penses en mi, penses només en el que podré ser, a on podré arribar. Però jo sóc jo ara. Jo, en cada moment que respiro. Jo, en cada obrir i tancar dels meus ulls. Jo sóc el gust d'una castanya o el sabor d'una maduixa en la meva llengua. Jo sóc l'olor de la meva pell. Jo sóc els arbres i els núvols que veuen els meus ulls. I tu hauries de canviar-te en mi. Ser jo per veure's com jo els veig. Però mai podrem intercanviar-nos. Els sentiments no ens uneixen, sinó que ens separen. I les paraules no ens serveixen perquè són falses. Vivim en nosaltres, sota la nostra pell, minut a minut, sentint les coses de diferent manera, i cadascun d'aquests instants de la nostra vida és tan vertader i tan nostre com qualsevol altre. Per això una pregunta com «De què faràs el dia de demà?» no té sentit. Sí, estic borratxo. Tu fas que jo m'emborratxi.
7: Jo?
2: Tu i tot el demés.
7: De què estàs parlant? Què és tot el demés?
2: Res. No és res. Cada cosa, cada persona és com és.
7: Bé. Crec que hauré de pensar en tot això, noi. Per què no ho deixem per demà? Bona nit. He dit bona nit, Clive. No t'oblidis d'apagar el foc. Què passa, fill?
2: Deixa'm.
7: Què et passa? Què és, au, digue-ho. Què et passa? No pots dir-m'ho? Au, va, no siguis nen.
2: Deixa'm, si us plau.
7: Vinga, digue-m'ho. És alguna cosa greu? Ha passat alguna cosa?
2: No.
7: Sí, alguna cosa ha passat mentre jo era fora, és això?
2: No.
7: Què ha estat? Alguna cosa que la teva mare ha dit? Té alguna cosa a veure amb Walter? Sí, oi? És això, no? Bé, què? Què ha passat amb Walter?
2: No sé, no sé res.
7: Què ha passat amb Walter? Contesta'm.
2: Estava amb la mama.
7: Què?
2: Aquí, al sofà. Els he vist. Entren de repent i els he sorprès. Els llums eren apagats i s'estaven petonejant. Petonejant-se. Ella estava mig despullada i ell l'estava besant. Besant a la boca. Besant-la. Besant-la. Besant-la. Besant-la. Besant-la. Besant-la. Besant-la. Besant-la.

0: L'endemà al matí, diumenge, un dia fred i clar. Walter i Pamela acaben d'esmorzar i encara estan asseguts a taula. Ella, en Bati, està llegint el diari.
1: Walter, què vol dir lesiu?
2: Com dius?
1: Lesiu, ho diu aquí, en aquest article.
2: Vejam, on dec tenir les ulleres? Vejam, lesiu, sí, és un adjectiu que vol dir intel·ligent.
1: Sí? Quina vergonya que em fa no saber-ho. Vostè hauria d'ensenyar el nostre idioma.
2: No m'hi veig amb cor.
1: Va, manies, segur que ho faria mil vegades millor que l'últim professor que vaig tenir al col·legi, que a més era holandès. La mama diu que aquest és l'únic periòdic que permet a casa. I que no hi ha dret. Tothom llegeix aquests altres diaris tan interessants, aquests que porten fotos de crims i raptes.
3: Què tal l'esmorzar?
2: Ah, magnífic, gràcies.
3: Ah, prossegui, per favor.
1: Mama, per què no comprem aquests diaris que porten crims passionals i adulteris?
3: Perquè són una vulgaritat de mal gust i et donarien una visió falsa de la vida.
1: A mi no m'importaria.
3: A tu no, però a mi sí. On és en Clive?
1: Encara no ha baixat.
3: Ai, sort que no hi ha. Mira que no l'haurà esmorzar plegats mai. Ai, és tardíssim. Pamela, afanya't i acaba de vestir-te, si és que vols sortir amb el cavall. Walter, obri la porta de la cuina. És que amb la safata no puc.
2: Vol que la porti jo?
3: Oh, no, gràcies. Només la porta.
1: Vostè no ha muntat mai?
2: No.
1: Doncs és magnífic. Quins esports fan a Alemanya?
2: Jo feia excursions.
1: Ah, ja. Amb aquelles colles que van tots amb pantalons curts de cuiro?
2: No, jo anava sol. M'agradava més.
1: S'hi troba bé aquí. El que se'n diu bé, bé?
2: Està clar que sí.
1: A qui estima més?
2: A tu.
1: No, va, de debò.
2: Doncs a tots. A tu, a la teva mare.
1: I a Clive també?
2: També a Clive, naturalment. El que em sap greu és que no sigui feliç.
1: És molt desgraciat.
2: No ho sembla.
1: Això li passa perquè el varen espatllar quan era petit.
2: Espatllar-lo?
1: Sí, espatllar algú, amb aviciadures, per exemple.
2: Ah, ja ho entenc.
1: El que ha de fer és casar-se.
2: Tan jove.
1: És el que els convé a certes persones. Vostè ha d'ajudar-lo a trobar una noia.
2: No ha tingut relacions amb cap.
1: Relacions, ni tan sols amistats, cavaller. Excepte una noia que es deia Peggy Han, que treballava a un estanc quan va remenar a l'illa de White. Portava uns pantalons de pells de tigre i una pila de campanetes a les orelles. Clive deia que anaven a la platja entre maliaja, però a mi em sembla que tot era un farol d'ell. De manera que ja ho sap, l'ha d'ajudar. Segur que vostè coneix a noies a centes.
2: Oh, i tant! I quina mena de noia li recomanaries?
1: Doncs una noia que es preocupés molt d'ell. Aquí a casa tothom parla d'ell, però ningú no li fa cas. Es passa la vida sense que se l'escoltin.
2: Però la teva mare l'escolta, no?
1: Ni parlar-ne. No és per res d'estrany. Cap mare no escolta mai els seus fills. No és moda.
2: Sembles estar molt al corrent.
1: Sí, ho estic. Ai, pobre Clive. En realitat només el fan servir perquè els defensin quan es barallen entre ells. Sap per què es barallen?
2: Tothom té conflictes.
1: Sí, però aquí és diferent. Els meus pares mai no es barallen per res en concret. Vull dir que no es discuteixen pel que sembla. Darrere del que diuen s'hi nota que... bé, que la mama ha fet alguna cosa i el meu pare n'ha fet una altra. Ho entén? Ui, quin embolic. Em sembla que el matrimoni és un tema molt difícil, oi?
2: Sí. Però fins que no siguis gran no te n'has d'examinar d'aquest tema.
1: Qui d'ells dos serà realment culpable?
2: Per favor, Pamela...
1: Ja sé que la mama espanta el papa amb la cultura i que utilitza la música i tot això per tenir-lo a ratlla. Però no serà perquè la primeria de casats ell li prohibia totes aquestes coses. No la deixava anar al teatre ni als concerts, encara que la mama es desfeia per anar-hi. Una vegada li va tirar a les escombraries un quadre que havia comprat. Un d'aquests quadres moderns, plets de ratlles i taques. Però no seria perquè el papa, el no ser un home cul, tenia por de fer el ridícul. Pobre. I pobra mama també. Bé, potser que un dia publiqui un assaig amb el títol Els pares vistos com animals domèstics.
2: Tens una mare meravellosa.
1: Sí, suposo que sí.
2: Només ho suposes?
1: A la gent que fa que un es senti com a idiota, sempre diem que és meravellosa. Bon dia, papa.
4: Hola, menuda.
2: Bon dia, senyor Harrington.
1: Què passa? No et trobes bé?
3: Stanley! M'hauries pogut avisar que baixaves. Walter, vol fer el favor de portar el cafè al meu marit?
2: I tant, senyora. I el seu mal de cap ha millorat, senyor Harrington?
1: No t'has posat la teva caçadora?
4: No, no vaig a caçar. Avui és diumenge.
1: D'on surt amb mi a cavall?
4: No, avui vull estar tranquil.
1: T'estàs fent vell.
4: Ai, quan aprendràs a lligar-te aquesta cinta? Vine aquí. Ha baixat ja el teu germà?
1: No, quina marmota. Vares estar-li enraonant a nit fins molt tard, oi? Ho sentia des de dalt. Bé, més bé semblava que era ell el que t'enraonava a tu.
2: La senyora pregunta si el senyor vol ous o arengades fumades.
4: No, res.
1: Has de prendre una cosa o altra, papa.
4: No enredis, Pamela. No, res.
2: Com vulgui.
1: Ho faria bé de cambrer, oi? Què et sembla, Clive, parlant d'home d'home? Devia estar borratxo.
4: Per què ho dius?
1: Perquè no ho hagués fet si no ho hagués estat. Com a mínim, no ho hagués fet tan bé. Hauria estat tan nerviós. Estàs entestat en que et contesti tot el que li preguntes. I això, ell ho detesta.
4: Per què?
1: No ho sé. Sembla com si ell hagués nascut només per interrogar.
3: Però, pam! Ai, encara ets aquí. Sortiràs tardíssim a passejar. I ja t'he dit que la falta de puntualitat és de mala educació.
1: He pensat que vostè podria ser un cambrer perfecte.
3: Pamela, quines coses de dir.
1: No te n'imagines fent reverències a aquestes senyores velles que porten pequinesos.
3: Ai, prou, Pamela! I ara, un cambrer. No pots imaginar res millor per Walter? Apa, va, corre a vestir-te.
2: Jo també em retiro, haig de treballar.
3: Molt bé, Walter. Pam, i digue-li a Clive, de part meva, que o baixa de seguida o es queda sense esmorzar. Ai, Stanley, ni tan sols has tastat el cafè. Ah, no siguis absurd. Hauries de prendre alguna cosa? Què et passa? Ai, vas beure massa a nit? Stanley. Ai, Stanley, que fa massa fred ara per anar al jardí. Stanley!
1: Walter.
2: Hola.
1: Oi que no s'ha molestat pel que he dit?
2: Ai, està clar que no. La veritat és que vaig fer una vegada de cambrer a Berlín, però em van despatxar.
1: Per què?
2: Em faltava aparença. Això és el que em van dir.
1: Quina bestiesa. Però si vostè és l'home més aparent que he vist en ma vida. Clive, desperta't, desperta't, siguis qui siguis. Posa't les sabatilletes i baixa a menjar les galetes. Lleva't, lleva't.
5: Bon dia.
2: Bon dia.
1: Alà et guardi, oh formós esclau. Els meus ulls es complauen amb la teva vista. Balla per mi, esclau meu, fes-me encendre de desig.
5: Vés a regar.
2: Vaig a veure si treballo una mica.
5: On és la gent?
1: A baix. Va, vés-hi. Noi, estàs verd. Vols magnèsia?
5: No.
1: Que la et guardi.
5: Deixa'm tranquil.
3: Ai, et lleves tardíssim, Clive. Què? A nit vas veure més del compte, oi? Què t'estimes més, arengades o bé ous?
5: No, gràcies. Hi ha cafè?
3: Però què és el que passa? Primer el teu pare i ara tu.
5: On és ara ell?
3: Aquí fora.
5: On?
3: Al jardí. És que no hi és?
5: Sí, està assegut sota la pomera.
3: Oh, amb aquest fred. I sense abric. L'agafarà forta. Digue-li que vingui volant.
5: Potser preferirà estar sol.
3: No sigui ridícul, Clive. El teu pare deu estar boig. Asseure's a l'intemperi en un matí com aquest, gelant com gela. Ai, no m'imagino què dimoni s'està fent.
5: Deixa'l tranquil.
3: Oi? A qui parles així a mi?
5: Et dic que el deixis tranquil.
3: Et trobes bé?
5: Perdona, ho sento.
3: Ai, quina mala educació. No us entenc aquest matí. De debò que no us entenc.
5: Votre Majesté, no s'ha de preocupar de res, madame.
3: Juju.
5: Mama.
3: Oh, mon petit cosac. Mon petit, petit, tonto. Més que tonto. Et penses que sóc tan estúpida per no saber el que et passa? Et penses que no ho veig? Estem una mica gelosos, eh? Ai, com si el meu nen no hagués arribat abans. És que no ho saps. Llavors, per què estàs gelós? És tan ridícul. I de qui? D'un pobre xicot sense família, sol, en un país estrany? De debò, Juju, hauries d'estar avergonyit. Va, no en parlem més d'això. Vull que sempre estiguis content. Bé, ara vaig a preparar-te alguna cosa. Menjaràs un ou, eh?
5: Bé, sí.
3: Així m'agrada. Pren el cafè mentre acabo. Ai. Babau.
5: Quanta tendresa. Rius, mars de tendresa.
1: Oh, maleït sia.
3: Pamela, què ha estat aquest soroll?
2: Què ha passat, Pamela? Deixa'm que t'ajudi. T'has fet mal?
1: Està clar que no.
2: Què t'ha passat?
1: Doncs que he relliscat i he caigut.
3: Ai, Pamela.
1: Mama, no facis un enrenou. Estic bé. Qualsevol que et senti es creurà que m'he mort. Au.
2: Deixa'm veure.
1: No.
3: Estàs bé, nena?
1: Perfectament, gràcies.
2: Ha relliscat i ha caigut. Li hauria de mirar el cap.
1: Alarmistes.
3: Gràcies, Walter. Deixi'm que jo me n'encuidi.
2: Sí, senyora Harrington.
3: A veure, deixa'm-ho veure. Ai, et fa mal?
1: No gens.
3: Però què dimonis estaves fent?
1: Res, que he caigut. I el sabatot de Walter B m'agafa així, com si fos un llum.
3: Així? Com?
1: Doncs agafant-me, com si fos una criatura.
3: Però és que no ho feia per ajudar-te, eh?
1: És un idiota, sempre tan digne, tan correcte.
3: Pamela!
1: Mama, tu no entens res.
3: Mira, el que has de fer és anar-te'n abans de que et passi alguna cosa més.
1: Quin matí. Em juga el que vulguis a que el cavall es trenca una pota. Vols dir que m'hauràs sentit?
3: Ah, no parlaves en veu baixa, precisament.
1: Ai, sóc insuportable, ho reconec. Però deu ser perquè la gent estupenda sempre fa que una se senti inferior. Et sents com avergonyida.
3: Walter et fa sentir avergonyida?
1: Bé, no exactament avergonyida. No et sembla que està molt bé?
3: No m'hi he fixat.
1: Ah, doncs sí que ho està. Hauria de portar la vida i ser tísic.
3: Ai, quines bestieses que dius.
1: Per què? Hi ha gent així?
3: Però Walter no és un d'ells. No és res més que un xicot normal i sa. No hi ha cap raó perquè tu t'inventis històries romàntiques sobre ell.
1: Està bé, és que no el coneixes gaire.
3: Mira, si te n'has d'anar, el millor que pots fer és anar-te'n d'una vegada. I posa't el jersei.
1: Va.
3: Mira que fa fred.
1: Que no.
3: Pamela, que fa molt fred, no siguis tossuda.
1: Però mama, no em puc posar més coses, m'ofegaria.
3: Fes el que et dic. I posa't el jersei.
1: Adéu, mama.
6: Pam, ets aquí?
1: Sí, me'n vaig.
6: Que et diverteixis.
1: Hauries de venir amb mi.
6: Ja ho sé, és molt bo per la salut.
1: Doncs fins després, molt bé.

0: Quedar-se a casa és símptoma definitiu de decadència.
1: Sí, ja ho sé. No em resulta estrany. En el meu país, quedar-se llegint el diumenge també era un delicte.
0: S'havia d'estar fent esport?
1: Sí, però amb uniforme.
0: De fet, tots els nanos desitgen ser soldats.
1: Però aquí no se'ls hi diu l'important que és ser-ho.
0: I el teu oncle creia que ho era? Sí, un no pot fiar-se de la família. És el que et vaig dient-te des de fa tant de temps.
1: Potser és perquè esperem massa dels nostres pares. Després de tot, no som més que nosaltres mateixos, només que més vells.
0: Més vells i més independents.
1: Ah, així és.
0: O sigui, que no s'assemblen en res a nosaltres.
1: Et sembla que seràs un bon pare?
0: No ho sé. Com a nen, vaig ser un èxit complet. Els hi vaig donar tant la llauna que els meus pares varen arribar a pensar-se que eren indispensables.
1: Deus haver estat un nen terrible.
0: No, res d'això. D'allò més vulgar, amb col·lecció de segells i tot.
1: M'hauria agradat conèixer-te aleshores.
0: Per què?
1: Perquè jo hagués estat també un nen.
0: Em pregunto si alguna vegada ho vas ser. Ets una persona tan a part. És el que millor et defineix. A part. Sempre has volgut ser professor?
1: Sí, des que tenia 15 anys.
0: Em sembla magnífic. Això és el que m'agradaria. Desitjar ser alguna cosa definida.
1: I no ho desitges?
0: No, només sé el que no vull ser. Però no hi ha res en què jo pugui dedicar la meva vida. El problema està en que si un no utilitza la seva pròpia vida, d'altres l'utilitzen per comptes d'un. Em temo que, si no rebo una crida des de dalt, aniré donant tombs sense saber què fer.
1: Ai, no ho crec. La vida t'atrau massa. Clive, sento haver-te deixat sol a nit.
0: No en parlem d'això.
1: Va ser una bona idea la de proposar fer un viatge junts. Sé que no t'hi trobes bé aquí. M'agradaria ajudar-te, si pogués. Si hi ha alguna cosa que em vols dir, tal com em sembla que em va semblar ahir que hi havia, pots dir-m'ho ara. Si creus que m'ofendrà o em molestarà...
0: Oblidem-ho. Walter, no t'ho prenguis malament, però... Estàs segur que vas fer bé d'abandonar Alemanya?
1: Et sembla que hi hauria de tornar?
0: Hauries d'intentar-ho.
1: Parles com si volguessis que me n'anés.
0: Sí.
1: Per què? A nit no pensaves igual.
0: Això era a nit, però ara és diferent. Ara vull que te'n vagis. Per tu, només per tu, creu-me. Exerceixes sobre la meva família una influència quasi obscena. No te n'adones de la sort que tens no tenint família. El no haver-ne tinguda mai, et penses que tenir-la és la cosa més meravellosa del món.
1: Com que no l'he tinguda mai.
0: Per què estàs sempre depenent dels altres? És tan trist...
1: Tu no saps res.
0: Però veig...
1: Què veus? Els meus pares? Pots veure el meu pare amb el seu uniforme nazi?
0: Però... Si em vas dir que els teus pares havien mort...
1: No. Viuen. Han tornat a Mühlbach. Mai ha existit tal oncle.
0: El teu pare era nazi?
1: Sí. Era un personatge al poble... La gent li tenia por, i jo també. Quan va esclatar la guerra se'n va anar al front i no el varen veure durant 6 anys. Al tornar seguia igual. Res no havia canviat en ell. Estem derrotats, però som el millor país del món. Tard o d'hora guanyarem. Cada vespre em feia recitar les antigues consignes. Si n'oblidava alguna em pagava. A cop per error.
0: Però... I la teva mare?
1: L'adorava. Inclús després que descobríssim...
0: El què?
1: Que durant la guerra havia... treballat... al camp de concentració d'Auschwitz. Un dels oficials més... eficients. Una vegada em va explicar quants havia...

0: I ella l'adorava, la meva mare. Se'l mirava somrient, amb els ulls fixos en ell, com si hagués estat el seu amo. I quan em pagava, l'únic que ella feia era mirar cap a un altre cantó, com si estigués veient alguna cosa desagradable però necessària, com educar un cadell.
1: I per això vares marxar? És trist.
0: Així que ja veus si sé el que és tenir família. El que busco ara és una mica de pau i de tolerància.
1: I et penses haver-ho trobat aquí, a Anglaterra? Doncs t'has equivocat.
0: No et sembla que haig de ser jo mateix qui ho ha de trobar?
1: T'adverteixo que si m'has explicat aquesta terrible història per fer-me canviar d'idea, no ha servit de res.
0: No t'ho he explicat per això.
1: Doncs vés-te'n, deixa'ns tranquils.
0: Clive, tu ets el meu amic.
1: Fes-ho per mi, t'ho suplico.
0: Per què?
1: Perquè no puc suportar...
0: No t'entenc.
1: Doncs perquè sí. Perquè sí, perquè sí.
2: Walter!
1: Apa, va, contesta. No és la teva obligació. Contesta-la.
2: Walter!
0: Clive.
1: Contesta-la.
2: Walter?
0: Sóc aquí, senyora Harrington.
2: Ah, aquí. Tot solet? Ai, vingui aquí a seure amb mi. No m'agrada que estigui sol tanta estona.
0: No estava sol. Clive acaba d'anar-se'n.
2: D'anar-se'n? On?
0: No ho sé. Senyora Harrington, Clive em preocupa molt.
2: Pobre Ibu. Vostè es preocupa massa per tothom. Però no s'ha de preocupar per Clive. Quin acudit. El que li passa és que està una mica gelós. És el típic cas del nen gelós i res més. Sempre hem estat tan units tots dos.
0: És clar.
2: No té importància. Arribarà un dia en què comprengui les dones. Ara, naturalment, pensa que en el meu cor no hi pot haver lloc per a ningú, només per ell, que n'és de toix. Jo no crec que l'efecte es pugui racionar, oi?
0: Amb algú com vostè, no.
2: Ni amb vostè, tampoc. Walter, ahir vaig experimentar els moments més intensos que he conegut durant molts anys. Vaig sentir, no sé, que entre nosaltres podia establir-se una veritable i cordial amistat, malgrat la diferència, vull dir, d'edat.
0: Entre amics no hi ha edat.
2: M'agradaria creure-ho.
0: Però si és cert, és com en una família. Ningú no se n'adona de l'edat dels demés, perquè tots envelleixen plegats.
2: Ah, sí? Però què li passa al meu mussolet? Està preocupat? Oh, no s'ha de posar mai trist. En què pensa? Va, expliqui-m'ho.
0: Hi ha coses que s'arrelen més i no se'n parla.
2: De totes maneres, vull que m'ho digui.
0: Res. Que de vegades, veient-la vostè, penso si...
2: Digui'm.
0: Senyora Harrington, perdoni'm per preguntar-li això, però vostè creu que és possible trobar una segona mare? L'he ofès?
2: No, no. Estic molt emocionada.
0: Moltes gràcies. Aquesta és la raó per la qual penso que puc parlar-li de Clive. Estic preocupat de debò per ell. Passa un mal moment i no crec que sigui gelosia. És una altra cosa, una cosa més íntima, més dintre d'ell, que intenta brollar com un terratrèmol.
2: La veritat, Walter, no li sembla que es posa una mica melodramàtic?
0: No, no, no, no, no. Dic el que penso. És difícil d'explicar-ho.
2: Li agraeixo la seva atenció, però després de tot estic segura que conec els meus fills millor que vostè.
0: Sí, naturalment. Però en el cas de Clive presenteixo alguna cosa que m'espanta. No sé per què.
2: Faci el favor, Walter. Després de tot, recordi que vostè no és més que un foraster que acaba d'arribar a la família. I ara, per què no toca una mica el piano?

0: El mateix dia al vespre, havent sopat, no hi ha ningú a la sala d'estar. A l'estudi, Walter està aprenent a Pamela els verbs irregulars. Estan asseguts en els seus llocs de costum.
1: Gemer, tomers, ilmer, numerons...
2: No.
1: Més o menys.
2: No.
1: Morons. Uf. Miri, aquest és el moment ideal per acabar. Avui ha estat un dia terrible.
2: Pensava que ho havies passat tan bé aquest matí a cavall.
1: Ah, sí, però em refereixo a l'atmosfera familiar. A Laura, com diria la mama. I Clive sense venir ni a dinar ni a sopar. Vol dir que s'haurà escapat.
2: El que crec és que hem de seguir amb el francès.
1: La mama estava lívida aquest vespre al veure que no venia. Ui, que divertit. Jo esperava que el papa explotés. Però no ha dit ni piu. A vostè li sembla que Clive ha perdut la memòria o alguna cosa així?
2: Digue'm el futur de Moui.
1: O potser l'han raptat. Imagini's, el papa pagant el rescat. Potser ni el pagava.
2: Pamela, si us plau.
1: Oh, estic fins aquí de francès. A més, avui és diumenge. I el diumenge s'ha fet per reposar.
2: Ah, ahir deies que et senties jueu i que el dissabte era el teu dia de descans.
1: Però això era ahir. Ara vaig a banyar-me i de dret al llit, a llegir. Maria em va deixar la setmana passada un llibre científic molt important i ni tan sols he tingut temps de donar-li una ullada.
2: Un llibre científic?
1: Bé, en realitat és com una novel·la.
2: Ah, ja.
1: Però completament científic. Explica el que passaria si la Terra es veiés envaïda per Venus. Allà la gent és com de caramel. Me deixen 3 metres i estan coberts d'una gelea blanca.
2: Molt instructiu.
3: Pamela!
1: Vaja, no es pot tenir ni un moment de discussió sèria sense que se l'interrompin a un amb el món de la vulgaritat.
3: Et té obert el bany.
1: Ha tornat Clive ja?
3: No, no, encara no. Ara vés-te'n al bany i no facis beneiteries.
2: Bona nit, senyora.
3: Bona nit, Walter.
1: Té cara de necessitar magnèsia.
3: Xxxt!
1: Però si és veritat, sempre li passa el mateix quan la guanyen en una discussió. Es posa així perquè es vegi que és una incompresa.
2: Està preocupada per Clive.
1: Va, qualsevol diria que encara és un nen, per la manera com el tracta. Espero que no es presenti fins demà. Que bonic seria que els hi fes un nen a totes les noies dips. Bé, el més prudent serà que me'n vagi al bany. Déu meu, vespre del diumenge. Demà esmorzar a 8:15 per agafar el maleït tren. Jo crec que el dilluns és el dia més horrorós. Hi ha alguna religió que tingui el dilluns per dia de descans?
2: No sé, la religió dels ganduls.
1: Poca solta.
3: Clive? Ah, ets tu.
4: No ha tornat encara?
3: No.
4: Doncs al poble no l'ha vist ningú. No ha entrat a cap bar.
3: El bar. Sempre el bar.
4: És el lloc més lògic on podria estar. El teu fill s'està convertint en un borratxo.
3: La teva manera de procedir en aquests darrers temps és suficient per fer tornar borratxo qualsevol. No sembla que sigui el teu fill. És que el tractes d'una manera odiosa.
4: A tu t'ho sembla?
3: Tu no tens ni idea de com tractar la gent sensible. En el lloc de Clive, ja fa temps que me n'hauria anat de casa.
4: Si la gràcia de la seva mare no ho hagués impedit. La seva sensible mare.
3: Almenys l'entenc. M'esforço per entendre'l. Precisament perquè tu no veus més enllà del teu nas. Un nas vulgar i egoista.
4: Calla d'una vegada.
3: Molt amable.
4: I què és el que has fet per ell? Quines meravelles has fet, si es pot saber? Jo t'ho diré. Fer-lo tornar un histèric, un ploricó, un noi de la mare. Això has fet.
3: No és cert.
4: I encara et diré més. S'està tornant un noi estrany. Sí, s'està tornant un solitari. A nit em va estar enraonant i no el vaig entendre de res.
3: No m'estranya.
4: Era com escoltar un sonat.
3: I també això és culpa meva? Per què he tingut interès pel nostre fill? Cosa que tu no has tingut mai. Resulta que l'estic tornant boig.
4: També jo he intentat acostar-me a ell. Però què ha passat? Sempre que m'he ofert ensenyar-li alguna cosa...
3: Alguna cosa? Què?
4: Golf, natació, no sé, no me'n recordo. I aleshores el que sortia dient... Ah, no, Clive és molt delicat. Clive no pot perdre el temps amb bestieses. Ha de llegir.
3: Ah, o sigui que jo feia malament d'animar-lo a llegir.
4: Era tan fill teu com meu.
3: Sí? I què pensaves fer-ne d'ell? Eh? Entaforar-lo en el teu negoci de mobles de mala ganya per tota la vida?
4: No era el meu fill.
3: Ah, ho era i ho és?
4: No, ja no. Tu has lograt que no ho sigui.
3: És la cosa més injusta que m'has dit en tota la teva vida.
4: Ja no sé ni què em dic. M'ha arribat a un extrem...
3: És que no puc suportar-ho més. No puc. És inútil. Mai hagués cregut que la meva vida arribés a ser això. Limitar-se d'aquesta forma. Reconec que hi ha vegades que sóc capritxosa i parlo sense sentit. Però que no veus que la meva vida ha fracassat de tal manera que ja no sé ni el que penso? Fracassada! És la paraula que expressa exactament el que sóc. Hi ha cops que sento que m'asfixio, que ofegada sota piles, muntanyes de mobles i vulgaritat. Mai m'he pogut prendre seriosament el teu món, Stanley. No, que no el suporto.
4: Llavors, què esperes de mi, Lluïsa? Lluïsa, t'estic preguntant. Què vols? El divorci? Contesta.
3: Que vulgar és tot.
4: Jo sóc un home vulgar.
3: I tu? Vols el divorci, tu?
4: Sóc massa gran per començar de nou. I a més, hi ha la nostra filla. Seria terrible per ella.
3: Ni tan sols anomenes a Clive.
4: Ell ja no és una criatura. Encara que t'espanti recordar-ho, està per fer 20 anys.
3: Em sembla que ets tu, el que encara no se n'ha adonat.
4: No comencis una altra vegada.
3: No he estat pas jo qui ha començat.
4: Lluïsa, i si ens n'anéssim? Tots dos sols a l'estranger. Podríem anar a Monte Carlo.
3: Ja saps que no ho suporto.
4: Doncs a un altre lloc.
3: Stanley.
4: Val la pena d'intentar-ho, no et sembla?
3: Sí, Stanley, sí, val la pena. Stanley, vull demanar-te que facis una cosa per mi. Una cosa força empipadora.
4: De què es tracta?
3: Una cosa que tu pots fer millor que jo. Té a veure amb Pamela.
4: Amb Pamela?
3: Bé, en realitat és sobre Walter. Exerceix una influència negativa sobre d'ella. Pamela està en una edat, ja ho saps, impressionable, romàntica, de passeig a la claror de la lluna. I Walter li ha pujat al cap. Res seriós, és clar. De seguida l'oblidarà.
4: Vols que parli amb Pamela?
3: No. S'ha de fer alguna cosa més enèrgica. Has de dir-li a Walter que se'n vagi. Amb el major tacte possible, és clar. I em penso que com més aviat millor.
4: Ja.
3: Deu estar a l'estudi. Li dic que vagi?
4: Sí, d'acord.
3: I sobretot, diplomàcia. Clive?
5: Bona nit a tothom.
3: Oh!
4: Es pot saber on eres? Em sents? Te n'has anat a migdia?
5: Com la marea. Però he tornat, ja ho veus.
4: Contesta'm.
5: Per què sempre estàs fent les mateixes preguntes?
4: Has tornat a veure.
3: Per què no puges i fas el que t'he demanat?
4: Està bé. Et deixo perquè t'espavilis amb el teu sensible fill.
3: El teu pare i jo hem estat preocupadíssims per tu.
5: Quina novetat hi ha, que jo estic notant a l'ambient. Esplèndid. Ha nascut una nova entitat moral. El teu pare i jo. Quan fa que no has vist el teu pare i jo? O es tracta d'una nova aliança? De totes maneres, l'enhorabona. Sempre he dit que acabaríeu casant-vos.
3: Estàs borratxo i no dius res més que grolleries. Et portaré alguna cosa per sopar i després te'n vas al llit.
5: El teu pare i jo et portarà al sopar.
4: Perdó, Walter, puc entrar? Té molta feina.
6: De cap manera, senyor Harrington. Només estava llegint. Ha tornat ja, Clive?
4: Sí, acaba d'arribar. Borratxo. Vostè veu? No me'n recordo d'haver-lo vist mai veure.
6: No gaire.
4: Això és tenir seny. El meu fill veu. Massa, oi? Per què veu? Hi troba alguna raó, vostè?
6: No crec que per veure es necessitin raons.
4: Segui. Vostè no em considera massa, oi?
6: Senyor Harrington...
4: Per què? Perquè no sóc una persona culta, no és això?
6: No...
4: Llavors per què? Pel que li han anat dient els nois.
6: Senyor Harrington, si us plau, jo...
4: I ells que saben. Diuen que els pares som egoistes, però i els fills? Pensen els fills en alguna cosa que no sigui ells mateixos, els seus problemes, com si tothom no els hagués tingut abans. Què me'n diu d'això? Vostè ho ha de saber, ja que els educa.
6: La joventut no és molt capaç de resoldre els seus propis problemes.
4: Escolti, els fills són els éssers més egoistes del món. El meu fill veu. Bé, doncs resulta que jo en tinc la culpa. Això és el que acabo de sentir-me. Què? No me'n diu res de tot això?
6: No.
4: Jo li diré perquè Clive veu. Perquè només quan està borratxo pot suportar la meva presència. Vostè en té por?
6: No.
4: Que és estrany. El meu fill sí. També me n'he assabentat avui d'això. Què li sembla a vostè?
6: Doncs... Em sembla que ell es pensa que vostè no l'estima, però confia en que potser pot arribar a estimar-se'l.
4: Animalades.
6: Perdó, ha estat vostè qui m'ha preguntat.
4: És el meu fill. Com és possible que pensi això?
6: Ell evita quedar soles amb vostè perquè creu que l'està jutjant contínuament. Quan vostè el mira, creu que està pensant... Quin inútil.
4: I quan és ell el que em mira, què pensa? Ah, això ja és diferent, eh? Que n'és d'ordinari.
6: Oh, no...
4: Sí, ordinari. Ho he vist en els seus ulls massa vegades.
6: No, s'equivoca. El que vostè veu és la necessitat que ell té sempre d'estar-se justificant contínuament. Justificant el que estudiï grec o que li agradi l'òpera. Quasi demanant perdó per això.
4: Demanant perdó? Quan li he demanat jo que ho faci?
6: No és això el que he volgut dir.
4: Llavors per què fa servir aquestes paraules tan ridícules? Ja veig d'on les treu ell.
6: El seu fill no treu res de mi. Tant de bo ho fes, senyor Harrington.
7: Ràdio Vila.
6: El seu fill necessita ajuda d'algú. En té?
4: Pot venir a mi sempre que vulgui, ell ja ho sap.
6: I vindrà? Ha vingut mai a vostè?
4: Sàpiga que ahir mateix varen tenir una conversa molt franca tots dos. No ho sabia, oi? Què està pensant?
6: Vostè és idèntic al seu fill, senyor Harrington.
4: Ah, sí. En cultura, sobretot.
6: Perdó. Sempre parlo massa.
4: I què importa tot? Es forma una família, es lluita i es fan projectes. De sobte, un es gran i mira enrere i se n'adona que no hi ha res. Probablement mai no hi ha hagut res. Què és una família, després de tot? Res. Res més que un marrec amb la sang d'un. Quina raó hi ha perquè ens estimin? Per un va esperant sempre, sempre esperant com un imbècil. Però res. Es té una dona i família i es treballa per ells. Mentrestant ens anem dient: l'any que ve serà millor, l'any que ve s'arreglarà tot. Els nens van al col·legi, surten del col·legi, pantalons curts, pantalons llargs. Potser es destacarà en alguna cosa, potser arribarà a ser capità de l'equip del col·legi. Alguna cosa, el que sigui. I llavors vindrà la xicota i la portarà a casa, o potser ni la porti fins a estar-ne segur. Però res. Res. I ara m'odia.
6: No.
4: Que es creu que no ho sé? Quina sensibilitat es necessita per comprendre això? Digui'm. Perquè jo no en sé molt d'aquestes coses. He estat sempre massa ocupat fent diners. Vinga, digui-m'ho. Només la gent sensible té sentiments profuns, oi? Vostè pateix molt per Clive.
6: Si us plau, senyor Harris.